0: un gram d'artemisia, això vol dir com a molt una culleradeta de cafè. Pel tema de la regla de la menstruació, doncs, es pot fer una novena, que són 9 dies abans de que te vingui la regla, barrejada amb la Maria Lluïsa, que vam parlar l'altre dia. I pel fetge, per protegir el fetge i per desintoxicar el fetge, es feia una barreja d'artemisia amb boldo i dent de lleó i una mica de fumària, i es prenia això en dejuni 3-4 dies, no gaires, perquè totes les herbes que hem dit, menys la dent de lleó, són herbes molt efectives, molt poderoses, i tampoc no podem abusar-ne. Volia parlar d'una altra artemisia, que és la artemisia absinthium, que és el donzell, en català li diem donzells. Aquesta sí que no la trobem al camp, sinó que la trobem en els horts, horts antics, gent que tingui un hort heredat dels pares o dels avis, perquè llavors sí que la teníem molt allà. I és una planta que fan servir molt en el Marroc per barrejar-la amb el te, també. L'absinthium, l'artemisia absinthium, és la mare de l'absenta. No sé si coneixes la història de l'absenta, que és un licor fet amb aquesta herba. Es va abusar una mica principis del segle XX amb els pintors francesos del modernisme i tot això. Realment teníem molts de somnis somnis premonitoris, per dir-ho d'alguna manera, al·lucinacions ja directament, fins que arribaven a veure les fades verdes, que se li deia així també en aquest licor d'absenta. Ara l'absenta es fa servir molt poqueta quantitat per segons quins còctels, però llavors n'abusaven bastant. L'artemisia absinthium, el donzell, és molt amarga, moltíssim. És la base del vermut. De fet, a Alemanya, d'aquesta planta de nom tradicional, de nom popular, li diuen vermut. I per tant, si fem vermut, que és una cosa bastant fàcil de fer, amb vi blanc i herbes vàries, hem de posar donzell, perquè si no, no és vermut. El donzell, a part de fer el vermut, es feia servir també, i és molt bo com antiparàsit per la gent que tenia cucs. Això és una recepta també molt antiga però molt efectiva, que se trata de fer 9 dies només. Agafam les fulles del donzell, pues, 4 o 5 fulles, triturar-les bé en el morter, surt un suc verd, i aquest suc verd barrejat amb aigua freda, amb un glaçonet, perquè si no és quasi impossible de prendre-te'l perquè és molt amarg, doncs si és en plan xupito, te'l bevies, i durant aquests 9 dies desparasita els, si tens cucs o algun altre paràsit intestinal. Va molt bé, jo ho he fet això.
1: Molt bé, és curiós també, interessant a la vegada.
0: Sí, puc assegurar que a partir del quart dia ja no el trobes tan amarg,
1: T'acabes acostumant.
0: Sí. Sempre un s'ha acostumat.
1: Has dit que hi havia 3 tipus d'artemisia.
0: Sí, un altre tipus d'artemisia que volia parlar és una que està molt de moda ara, que és l'artemisia annua, que no és d'aquí, però que sí que s'ha posat molt de moda. De fet, es pot comprar, es pot plantar, però aquesta planta, aquesta artemisia és de la Xina. Que passa que aquí es naturalitza. Què vol dir això? Que es torna salvatge i que es torna fins i tot invasiva. I s'escapa d'on la tens plantada i pot colonitzar, doncs, el medi natural, cosa que no interessa, perquè ja tenim les nostres plantes i no cal que vinguin de fora, i menys fent-ho així, no? D'aquesta manera tan invasiva, per dir-ho d'alguna manera. L'artemisia annua es va posar de moda perquè es semblava que curava la malària. I a partir d'aquí, en un moment donat, es va fer servir per curar-ho tot, fins i tot la Covid, quan no hi havia cap evidència científica d'això. Refredats, Covid, mal de panxa, tot ho curava l'artemisia annua. I no és ben bé així, eh? De fet, el principi actiu que té, que sí que funciona contra la malària, o s'està encara investigant, no està descartat del tot, però jo crec que falta poc, és tan poc que al final el que han de fer és sintetitzar-lo químicament en el laboratori per poder fer fàrmacs contra la malària, en aquest cas, Per tant, la fama de l'artemisia annua, doncs, no està tan comprovada com les altres dues artemisies, que serien més efectives i són d'aquí.
1: Són fàcils d'identificar totes tres?
0: No, l'artemisia vulgaris és molt fàcil d'identificar. Ja t'he dit, és una planta d'1 metre d'alçada que té les fulles molt semblant al julivert. qualsevol aplicació te la pot identificar fàcilment. El donzell, evidentment, també amb una aplicació la podem identificar, però és més de jardins, eh? És més cultivada, no sobreviu sol, diguéssim. El donzell, això no ho sabia, el que he comentat una mica abans és que li posen al Marroc, és molt apreciada per posar-la dintre del te, i això m'ho van ensenyar amics marroquins que viuen aquí en aquesta ciutat. No deixa de ser curiós, perquè suposo que també té a veure amb el tema dels paràsits, eh? Per desparasitar.
1: Molt bé, doncs una àmplia i gran explicació avui de l'Artemisia, Alicia Herrera. Fins a la propera.
0: Adeu.
1: Gràcies.
2: El camí de les herbes, amb Alicia Herrera, la biòloga de les plantes medicinals.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: La ràdio que no cal escoltar, s'ha de sentir, perquè així la fem, amb tot el sentiment.

0: 9 de cada 10 incendis són causats per persones. Al bosc, al camp o a les urbanitzacions, tota imprudència és fatal. Si llences una burilla, fas una barbacoa en zones de risc o no et desfàs de les restes vegetals amb precaució, pots provocar un incendi. Evitar-ho i protegir-te comença amb tu. Informa-te'n a incendis.gencat.cat. Si veus foc o fum, truca al 112. Generalitat de Catalunya.
1: Apunta bé. La ràdio més experimental és a Vilasacra.
2: Oh, és meva.
3: No, no, és meva.
2: Meva.
3: No, és meva.
4: A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser.
5: La calaixera més musical.
3: Uau, deixa!
6: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció.
7: Brilla amb llum pròpia al Shopping Andorra Festival. Compres, música, espectacles, gastronomia i activitats per tota la família. Consulta l'agenda visitandorra.com.
8: Ei, què fas sol? Que t'han deixat plantat.
9: I ara? He quedat amb l'Anna, però no la localitzo. M'he quedat sense bateria.
8: Ah, ja veig que tu no tens el nou Popox P3.
9: Un Popox?
8: Quan tinguis bateria, connecta't a popox.com.
10: Cada cop més, abans de comprar, cal pensar.
11: Escolta, nano, vius amb un piset petit, dorms amb un llitet petit i tens una empresa petita. I ara que has trobat un pis com cal, estàs disposat a vendre'l.
12: Digues no!
11: Digues no a les imposicions. Digues Novo. Aconsegueix el teu certificat de solvència gratuït a Novo Funès i seràs tu el llogater escollit. Novo, la garantia del lloguer.

0: demà i sempre, ensenya la llengua.
1: El català, la llengua que s'ensenya. La llengua que és ensenya.
2: Ara escolteu la història secreta. Doncs imagina.
3: Fas un sopar amb nosaltres?
4: Sí!
3: Seleccionat i mirat de ben a prop.

0: aquesta llegenda. El Parc Natural de la Serra de Collserola s'integra a les comarques del Baix Llobregat, el Vallès Occidental i el Barcelonès. És un parc molt transitat pels visitants, ja que es troba molt a prop de grans nuclis urbans. Ja ho era des de fa segles. Ho descobrim a través de la llegenda de Sant Medir. Què hi ha de realitat i de ficció darrere d'aquesta història? Durant el domini romà de Dioclecià, cap allà a l'any 303, els cristians eren molt perseguits. En veure's amenaçat, el bisbe Sever de Barcelona va decidir fugir cap a Sant Cugat. De camí, a la vall de Gausac, es trobava un pagès, de nom Medir, plantant faves. El bisbe, decidit a morir per la fe cristiana, li va explicar el motiu de la seva fugida i li va demanar que, en cas que algú preguntés per ell, respongués amb la veritat. És a dir, que el religiós havia passat per aquell indret mentre ell sembrava les faves i que de ben segur el trobarien pocs metres més avall. El Roseli Padró és un enamorat dels mites i les llegendes. Queda reflectit al seu llibre Mites i llegendes de Sant Cugat. Benvingut, Roseli.
1: Hola, què tal? Com estem?
0: Explica'ns, què té de cert o de real aquesta història, aquesta llegenda?
1: Bé, és una història real, em pregunta. Doncs sí i no. És una barreja d'història i de llegenda.
0: Clar, sens dubte, les llegendes ens ajuden a comprendre coses que van passar en el passat, posant-hi després una miqueta d'imaginació. Però què hi ha de cert, aleshores, en aquesta història?
1: Cert. Les llegendes ens ajuden a completar la història. Però també és veritat que les llegendes poques vegades arriben senceres fins a nosaltres. Sempre en queda algun tros pel camí o si n'hi afegeix un pam més per alguna banda. És l'imaginari popular que les modifica, les estira, les arronsa, de manera que quan les explica i les transmet, doncs hi afegeix o en treu coses. Sé que existeixen diverses versions d'algunes de les nostres llegendes del Vallès i també a diferents llocs de Catalunya, però estan tan arrelades i algunes ens les hem apropiat tan sàviament que ningú no diria que no fossin de casa nostra.
0: I costa acabar sabent quina part és certa i quina no, però sí que ens ajuden, si més no aquesta, a conèixer part de la història de la civilització romana. Com van influenciar els romans al parc?
1: En temps de l'Imperi Romà, el territori de Sant Cugat del Vallès es trobava a prop de la Via Augusta, que, procedent de Roma, passava per Tarraco i s'endinsava cap al sud de la península. Però hi havia també un pas, una via secundària, que unia Egara, l'actual Terrassa, amb Arsino, Barcelona, passant per la Serra de Collserola, però on els romans passaven per la fortalesa coneguda com a Castrum Octavianum, ara dit al monestir de Sant Cugat, i això va passar i era en temps de l'emperador César August, o sigui que estem parlant l'any 27 abans de Crist. Per tant, el parc va ser lloc de pas, i pel que fa a Sant Cugat, la vila va evolucionar entorn del centre econòmic del monestir.
0: I tornant a la llegenda, Roseli, tenim a dos herois, que són el bisbe i el pagès, però no sé si hi ha un dels dos que sigui el veritable heroi de la llegenda, perquè al cap i a la fi representen a dos antagonistes. D'una banda, el poder, seria el bisbe, i de l'altra, el poble, encarnat pel pagès.
1: Efectivament. D'una banda, el bisbe Sever, que s'escapava de Barcelona perseguit per Dacià, segons ordres rebudes per l'emperador Dioclecià, és un dels protagonistes. La llegenda explica que el camí, a l'indret on hi ha l'actual ermita, hi trobava Medir, que plantava faves. El veritable heroi protagonista, per mi, i jo crec que la història ho ha demostrat i fins al dia d'avui, és Medir, que és qui va contactar amb el bisbe i després amb els perseguidors. I fou la víctima més innocent, però la que més ha transcendit al llarg de la història.
0: Quan el bisbe va marxar, les faves van començar a créixer i florir de manera miraculosa. Els romans es van pensar que el pagès se'n mofava i que protegia el bisbe. No van trigar a capturar en Sever, i més tard en Medir com a còmplice, i els martiritzaren a tots dos fins a la mort. Medir dia que va molt mal parat en aquesta llegenda, quin aprenentatge o quina lliçó en podem extreure?
1: Hi ha moltes coses que sí que se'n poden treure, sobretot el de Sant Medí, que era un pagès honest, que va dir la veritat, diguem-ho així, que era un home que s'estimava el poble, que després ha estat molt venerat, reconegut i celebrat. Per tant, sí, sí, en podem treure moltes vivències, perquè era un home honest, un home senzill, com han estat en general tots els pagesos de Catalunya. Tot i que en molts llocs fora de Catalunya i també a Catalunya tenen per patró un altre sant. I per tant, què podem fer amb tot això? Doncs nosaltres, aquí a Sant Cugat, continuem tenint el patró, que és Sant Medí.
0: Deies que Sant Medí és l'heroi i representa la honestedat, però els antagonistes en aquest cas són els romans. Per què són ells aquí els dolents de la història?
1: Sí, la llegenda, tal com ens ha arribat i se'ns explica, en Medí el van matar a cops d'espasa i a saber li van clavar un clau al cap. Això ho van fer l'exèrcit romà. Per això encara avui se l'invoca com a protector del mal de cap. I no en tingueren prou els romans, que també van prendre quatre clergues coronats que allí s'estaven, en aquest cas a vora del monestir, i els varen ferir i assotar greument a cops de corregues i armats de ploms. Està clar que aquesta història llegenda està escrita des d'una perspectiva i visió totalment cristiana. Per tant, té sentit i s'ha d'entendre des d'aquesta òptica.
0: Perfecte, Rogeli. I quan pensem tots nosaltres en Sant Medí, ens venen al cap les cercaviles de molts pobles, els carmels que es llencen. Què celebrem a partir d'aquesta llegenda? Quina vinculació hi ha entre això que jo ara et deia i la història que hem conegut?
1: L'any 1804, ja, segle XIX, es crea a Sant Cugat la Germandat de Sant Medí, que fou la primera colla que cada 3 de març anava a l'ermita amb la bandera i acompanyats de músics i forces santcugatencs i també veïns de la zona, de Rubí, de Cerdanyola, Montcada i Ripollet. A partir d'aquests esdeveniments, molts pagesos varen confiar en el sant i solien visitar l'ermita per demanar-li protecció. Durant l'edat mitjana, els pagesos de la zona el tingueren com a patró. I enguany, encara, quan és Sant Medí, cada 3 de març té lloc l'aplec de Sant Medí i les colles de Barcelona i Sant Cugat es troben en la celebració i ho fan, doncs, amb sardanes, aixecada de castells i també molta gent que s'hi queda a dinar.
0: Rogeli Padró, moltíssimes gràcies per haver-nos apropat una mica més a aquesta llegenda i per haver deixat clar que les llegendes estan vives i que les que duren com aquestes s'adapten als nous temps. La llegenda de Sant Medí ha perdurat al llarg dels segles i és un homenatge al nostre heroi, Sant Medí, que habitava un parc de llegenda, el Parc Natural de la Serra de Collserola. Has escoltat el podcast Parcs de Llegenda.

T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

0: L'activitat física és saludable a totes les edats. L'activitat física té un munt de beneficis.
1: Ajuda a sentir-se millor, a estar més relaxat, amb més energia i amb més facilitat per dormir i descansar.
2: Millora el funcionament de tot l'organisme. Tonifica els músculs, les artèries i el cor, els ossos, les articulacions i el sistema nerviós.
0: Millora l'estat d'ànim i facilita les relacions socials.
1: Ajuda a prevenir i a tractar l'excés de pes.
2: 60 minuts diaris d'activitat física moderada millora el creixement de joves infants.
0: Poseu-vos en marxa.
1: Sumeu minuts d'activitat física al llarg del dia.
0: Adults i gent gran, 30 minuts. I nens i joves, 60 minuts.
3: Ràdio Vila-sacra.
2: Trieu activitats que us agradin i compartiu-les amb familiars o amics.
0: Sigueu persones actives.
1: Camineu i pugeu escales en lloc d'agafar l'ascensor.
2: Jugueu amb els nens, amb el gos.
0: Balleu.
1: Treballeu a l'hort o al jardí.
2: Feu excursions per la ciutat o la natura.
0: Limiteu el temps d'estar asseguts davant del televisor.
1: Sortiu a passejar.
0: Sigueu persones actives. Fer activitat física és cuidar-se.

0: Apuja, apuja la ràdio.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Bon dia. Mira, tocava per saludar-te perquè la dona ja s'ha anat a la peluqueria per estar guapa per demà. Mira, fa 3 setmanes que no ha anat a la peluqueria, s'ha arreglat el capella i se'n va a la peluqueria ben pentinada encara. Té molta gràcia, però ja ho havia fet de joveneta, saps? Una abraçada, fins demà. Gràcies.
4: Per parlar amb la ràdio.
5: 972 51 12 68. Deixa el teu missatge.
4: Calent, calent, calent.
6: Bona nit.
7: Si escoltes Ràdio Vila-sacra habitualment, notaràs millores a la teva ment.
8: A la carta, els restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.

0: I parlant d'emocions.
1: 87.
2: Tria Bacus i rebràs els teus llibres en només 48 hores. Ho trobaràs tot al web, fàcil, ràpid i a un sol clic. Bacus patrocina aquest espai.

0: Quan caduca el cafè? Mentre que els grans de cafè, el cafè instantani i altres presentacions que es venen a les botigues tenen una durada de mesos i fins i tot anys, el problema és quan preparem cafè i bebem menys del que esperàvem. En casos en què sobrebeguda i no volem desaprofitar-la, hem de saber que el cafè comença amb el seu procés d'oxidació tan aviat com entra en contacte amb l'aire, per la qual cosa cal afanyar-se per gaudir-lo. Els professionals expliquen que el cafè, que sobra d'un dia per l'altre, tindrà alteracions gairebé amb seguretat, tant pel que fa a l'aroma com al sabor, però no representa cap problema per la salut. Una bona opció, si vols que et duri una mica més, és comprar una d'aquestes cafeteres que inclouen funcions per mantenir el cafè calent i asseguren que mantindrà les seves propietats almenys del matí a la nit. Si només has begut una tassa i et queda massa preparat, però vols servir-lo més tard de les millors condicions possibles, una bona idea és deixar-ho en un termo segellat, perquè no tingui cap contacte amb l'aire. Mentre prenguis aquesta precaució, pots estar segur de que les seves qualitats no es veuran adulterades.
1: Desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso. No hallar fuera del bien centro y reposo. Mostrarse alegre, triste, humilde. Enojado, valiente, fugitivo, satisfecho, ofendido, receloso. Huir el rostro al claro desengaño. Beber veneno por licor suave. Olvidar el provecho. Amar el daño. Creer que un cielo en un infierno cabe. Dar la vida y el alma a un desengaño. Esto es amor. Quien lo probó,

0: comença. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
1: Sí, Ràdio Vila-sacra, sí!
2: Com?
3: El municipi de la Vajol acollirà el pròxim dissabte 18 de juliol, de 11 a 1 del matí, la quarta i última trobada del cicle Salines Saludables 2, una iniciativa que durant els darrers mesos ha reunit professionals de la salut, la psicologia, l'educació i el benestar en diferents municipis de les Salines, amb l'objectiu d'apropar coneixement científic i eines pràctiques per millorar la salut i la qualitat de vida de la població. Després de les jornades celebrades a Darnius, a Agullana i la Jonquera, el cicle es tanca amb una temàtica especialment present en la vida actual, la gestió de l'estrès i la capacitat de recuperar parar-nos davant les dificultats. Vivim en una societat exigent, marcada per un ritme accelerat, la incertesa i una elevada càrrega emocional. Tot això activa de manera constant els mecanismes d'adaptació del nostre organisme. La jornada proposa comprendre millor aquests processos i descobrir recursos que poden ajudar a gestionar l'estrès amb més consciència, afavorir la resiliència i mantenir l'equilibri físic i emocional davant els reptes del dia a dia. Les diferents ponències oferiran mirades complementàries des de la psicologia, el ioga, el creixement personal i la neurociència aplicada al benestar. Com a totes les jornades del cicle, la trobada està pensada com un espai divulgatiu, pràctic, proper i obert a tothom, sense necessitat de coneixements previs. L'activitat finalitzarà amb un espai de pica-pica que afavorirà la convivència, l'intercanvi d'experiències i la creació de vincles entre les persones assistents. I per últim, recordem que l'esdeveniment succeirà el dissabte 18 de juliol, d'entre les 11 i la 1 del matí, a la sala polivalent de la Vajol. La participació és gratuïta, però cal reservar plaça abans del dijous 16 de juliol a la 1 del matí. Les inscripcions es poden realitzar contactant amb l'Ajuntament de la Vajol o amb l'Estel. Amb aquesta quarta jornada conclou la segona edició de Salines Saludables, consolidant així una iniciativa que ha recorregut diversos municipis de les Salines. El projecte ha assolit el seu objectiu de crear comunitat i xarxa local, unint professionals i ciutadans per promoure la salut, el benestar i la prevenció des de la proximitat i la divulgació.

0: 16 de juliol al 23 d'agost. Dijous i divendres a les 19 i 15 hores. Teatre Museu Dalí Figueres. De l'1 al 23 d'agost, de les 21:30 a les 24.
1: Visites nocturnes d'Esgala.
2: Reserves. Salvador, Guiomig, Dalí.org.
3: Informació, música, entreteniment.
0: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
4: Aquest estiu, refresca't com mai!
5: Aquabrava!
4: Tens emocions fortes a la zona Aqua Edge Jam i aventures molt divertides a l'Anaconda, la Cobra, el riu Amazones, pels més petits Tropic Island i Pirate Island. Descobreix el nou riu tranquil, totalment renovat, que ara ja no serà sempre tan tranquil.
5: Vine a Roses i viu l'estiu més emocionant!
4: A Aquabrava!
6: Busques inspiració?
7: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar?
6: D'acord.
7: Quin és l'autèntic operador 100% català?
6: Vera.
7: I el més ben valorat pels usuaris?
6: Vera.
7: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
6: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
7: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
6: Vera.
7: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
8: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. I punt.

0: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
1: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
2: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
3: L'Alt Empordà no arriba a la renda mitjana catalana i és la comarca més pobra de Girona. Castelló d'Empúries se situa entre els 10 municipis de Catalunya amb la renda per habitant més baixa. El castell de Sant Ferran de Figueres amplia l'oferta nocturna i diurna d'estiu i millora l'accés a les cisternes. La Fortalesa, la més gran d'Europa, ofereix visites, espectacles i rutes amb vehicles elèctrics. Cabanelles, Lladó i Navata engeguen un procés compartit amb el veïnat que culminarà amb la Plec ILTI 2026, que se celebrarà a la tardor el 16, 17 i 18 d'octubre.
2: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: sopar amb nosaltres?
1: Sí!
0: Seleccionat i mirat de ben a prop.
2: MRV. Enviaments urbans, nacionals i internacionals. Més de 500 agències a Andorra, Espanya, Gibraltar i Portugal. Telèfon d'informació gratuït 900 300 400. 900 300 400. MRV.

0: Radio Vila Sacra, la de l'Empordà, així de clar.
1: Drets de butxaca. Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
2: Doncs sigueu benvinguts un dia més a Drets de Butxaca, aquesta secció on descobrim aquells drets que no sabíem que teníem amb el nostre expert jurista en dret constitucional, Jan Botí. Bon dia, Jan, com estàs?
3: Molt bon dia, Ona.
2: Quin dret descobrirem avui?
3: Avui parlarem d'aquelles qüestions clau a l'hora de llogar un pis.
2: Ah, això és molt interessant, perquè avui en dia cada vegada hi ha més gent, no?, que lloga en comptes de comprar. És més habitual el fet de llogar un pis. I, per tant, què hem de tenir en compte?
3: Correcte, a més, el tema del lloguer i de l'habitatge està a l'ordre del dia. Per tant,
2: sí.
3: Res millor com per comentar-ho. Mira, jo en aquest cas pensava, ostres, imagina't, no?, que has trobat el pis perfecte, que el preu és correcte, té llum, està a prop de la feina, tots els avantatges que li vulguis trobar. I que signes el contracte de pressa perquè no te'l treguin. Ara que quan anem als portals veiem que n'hi ha poquets a bon preu, doncs perquè no te'l treguin, signes. I al cap de 2 mesos peta la caldera.
2: Ui, problema bàsic, això crec
3: comencem
2: que li ha passat
3: malament.
2: A
3: tothom. Correcte. Per tant, i aquí dius, parlem amb el propietari i el propietari et diu, mira, això ho has de pagar tu, perquè en el contracte que vàrem signar hi ha una clàusula que estableix que les reparacions són a càrrec del arrendatari, del llogater. Tu t'ho creus, perquè escolta, tens bona fe i al propietari doncs, no li veus cap maldat, però resulta que la llei diu una altra cosa.
2: Ah.
3: Per tant, avui parlarem de què pots i què no pots assumir com a llogater, què ha d'assumir i què no ha d'assumir el propietari quan establim un lloguer dels que entenem de tota la vida, de llarga durada, i quines clàusules ens hauríem de mirar amb lupa abans de signar. Per tant, veurem aquests drets i aquests deures que tenim com a propietaris i com a inquilins des que el pis el veiem fins que el signem i acabem vivint-hi.
2: Molt bé, i quins són aquests drets i deures? Quina legislació ho regula, tot això?
3: En aquest cas, per parlar d'aquests lloguers de llarga temporada, hem de basar-nos en la Llei d'Arrendaments Urbans, la LAU, que és la normativa que a nivell estatal regula aquestes relacions entre propietaris i arrendadors. En el cas del contracte de lloguer, sabem que hi ha una lliure disposició entre el propietari i l'inquilí. Per tant, en principi podríem pactar el que volguessin. Mm-hmm. Però, clar, la llei hi és per garantir
2: que no
3: una sèrie de qüestions.
2: Que no hi hagi pràctiques abusives,
3: no? Correcte. Mm-hmm. Aleshores, no hi ha cap clàusula dins d'un contracte que pugui contradir la llei.
2: Mm-hmm.
3: Les clàusules han de ser d'acord amb la llei. Per tant, les concessions i allò que pactem ha d'estar dins de la llei. Per tant, encara que tu signis una clàusula que és considerada abusiva, però tu no ho sabies, això després no tindrà validesa.
2: Per tant, signar-ho no és una garantia, no?, per al propietari? Vull dir, si l'inquilí se n'adona que aquella clàusula és abusiva, ell podrà recórrer i el propietari haurà de fer cas.
3: Efectivament. Mm-hmm. Ara bé, ja entrem en un procés.
2: Clar.
3: Que potser ens podem evitar. Si seguim les 3 pautes que ara us marcaré en el llarg de la vida del que ha de ser el lloguer.
2: Uh-huh.
3: Abans, durant i després. Abans, ostres, revisem el contracte, revisem les clàusules,
2: uh-huh,
3: parlem amb algú que en sàpiga, assessorem-nos, no ho signem a la babalà. I per tant, veiem quines obligacions s'estableixen i quines potser no em pertocarien. Per tant, deixem-ho mirat i establert.
2: Uh-huh.
3: Després, durant el lloguer, hem de tenir molt clar què podem assumir i què no. Què podem assumir i què no. I finalment, hem de poder saber què fer en el cas de que hi hagi problemes. Quins canals podem fer servir i quines vies tenim per reclamar allò que no s'estigui d'acord amb la llei.
2: Vale. Abans de continuar, però, estem parlant ara de lloguers de llarga durada, no? Per tant, tots aquells lloguers temporals o lloguers d'habitacions, tot això aquí no hi entra.
3: Tot això entrarà en un altre programa si la nostra audiència així ho reclama. Però de moment, que ja és un tema prou dens, parlem d'aquests que menciones, sí.
2: Molt bé. Per tant, anem a veure. Què hem de tenir en compte, no?, per poder fer tot això?
3: Doncs mira, hem de tenir en compte, abans d'iniciar tota l'explicació que farem de què li correspon al propietari o què no, etcètera, etcètera, tinguem en compte que en aquests lloguers que entenem de llarga durada hi ha una durada que estableix la norma per defecte. I aquesta durada és de 5 anys.
2: Uh-huh.
3: Si jo faig un lloguer amb un pis per viure-hi, jo sé que allà hi puc ser durant mínim 5 anys.
2: I així de base, eh?
3: I així de base. Encara que jo pacti menys anys. Si jo pacto menys anys, el contracte es prorrogarà automàticament fins a arribar als 5 cada anualitat. D'acord? Per tant, això hem de tenir molt clar. No se'ns pot fer fora abans de 5 anys, a no ser que el propietari necessiti disposar del pis per un ús personal seu o per alguna sèrie de qüestions taxades a la llei. Però per garantia de l'inquilí, mínim 5 anys. Amb les persones físiques, 7 anys amb les jurídiques, una empresa, per exemple. Tinguem en compte això.
2: Per tant, si hem pactat que són 3 anys en comptes de 5, els 3 sí que ens poden fer fora?
3: No.
2: No, tampoc.
3: Els 3 anys es prorrogarà automàticament fins als 5 de manera normal, per tant, dels 3 als 4 i dels 4 als 5, fins a assolir els 5. No podem ser-hi menys de 5 anys, a no ser que nosaltres voluntàriament decidim abandonar-lo i rescindir el contracte amb els terminis que també estableix la normativa, que haguem d'avisar el propietari i per tant ho fem d'acord amb la llei, però termini de 5 anys.
2: I el propietari té dret només a rescindir si el vol fer servir ell, no pot rescindir-nos-el per llogar-lo a una altra persona, per exemple.
3: No seria una causa que la llei contempli, per tant, en el cas de que el propietari ens al·legués que ell en té una necessitat i que per tant el necessita i ens fes fora o ens digués que no el renova o que l'hem de deixar en el termini que estableix la llei, si nosaltres després tinguéssim coneixement per una altra via de que l'ha llogat a uns tercers, nosaltres aquí podríem demanar-lo perquè el propietari hauria actuat en frau de llei, hauria fet servir, diguem-ne, la pròpia legislació per evadir una responsabilitat seva, que és que no pot rescindir-lo si no és per causa justificada.
2: Molt bé. Anem a parlar d'un altre tema que també preocupa molt, la fiança.
3: La fiança. La fiança, com a norma general, hem de tenir en compte que la fiança és un mes de la mensualitat del cost del lloguer. Si el lloguer val 800 euros al mes, la fiança hauria de ser de 800 euros al mes. Que el propietari ens podria demanar alguna altra tipologia de garantia com un aval, per exemple, sí, però si ens demana alguna altra garantia, no podrà superar el cost de 2 mesos del que correspon de cost de lloguer. Per tant, excepte que hi hagi una sèrie de punts taxats per la llei, la norma és un mes de fiança, màxim 2 si hi ha alguna garantia extra, com podria ser un aval.
2: I anem a una guia pràctica. Què no pot fer el propietari?
3: Bé, aquí, com deia, ens hem de centrar en el que estableix la LAU, la Llei d'Arrendaments Urbans, i el Codi Civil subsidiàriament. Subsidiàriament vol dir, no?, en tot allò que no trobem específicament la regulació a la LAU, podem anar al Codi Civil perquè d'alguna manera ho haurem de cobrir. Per tant, tot el que siguin reparacions necessàries estructurals de l'habitatge perquè sigui habitable corresponen al propietari.
2: O sigui, tot el que se'ns espatlli, que sigui de l'habitatge, tipus calderes, persianes, neveres, coses així molt grans.
3: Si ja hi és, sí.
2: Si ja hi és, ho ha d'arreglar el propietari.
3: Correcte. Tinguem en compte, si el pis se'm lloga sense moblar i la nevera la poso jo, és responsabilitat meva. Però tot allò que estigui en l'habitatge en el moment en el que jo hi entri a viure, ja sigui estructural o d'electrodomèstics proveïts pel propietari, això corre a càrrec del propietari. A no ser que jo n'estigui fent un mal ús, i hagi donat cops de destral a la rentadora, home, doncs aleshores em correspondrà a mi. Però, per tant, per un desgast habitual i ordinari, li correspondrà al propietari. Després, totes aquelles despeses que siguin extraordinàries de la comunitat, hem de posar un ascensor, hem de fer la façana nova, correspondran al propietari. Les despeses ordinàries de neteja de l'ascensor, del manteniment, etc., sí que, si es pacta, es podrien repercutir en el preu. Però les extraordinàries seran sempre a càrrec de qui té la propietat de l'habitatge. Després, pel que té a veure amb els impostos i els tributs, com a norma general, la llei ens diu que correspon al propietari també. Després hi ha vies de repercutir-ho en el preu. És a dir, jo et puc pujar-ho i amb allò cobreixo.
2: Bueno, et pujo el lloguer.
3: Correcte, però això ja és una estratègia, diguem-ne, que no correspon. La llei diu, l'IBI, per exemple, l'impost de béns immobles, no? Allò que paguem per aquell trosset de terreny que fem servir, correspon al propietari.
2: Clar, i també les taxes municipals, no?
3: Correcte, és a dir, en cas que hagis de pagar les brosses. És a dir, com a norma, això correspon al propietari.
2: Les brosses corresponen al propietari, també, però són residus que fa el llogater.
3: Sí, per això aquí podríem estar en la línia de que potser sí que es podria repercutir en el preu, és a dir, no és una cosa tan estricta com ho seria s'ha d'arreglar la baixant del lavabo. Escolti'm, això és del propietari absolutament, no? Després, l'assegurança de l'habitatge també li correspon al propietari, que és el qui n'és el titular, sobretot en el cas de que l'assegurança ens estigui cobrint responsabilitat civil, danys estructurals, etc, etc, no? Després, quan nosaltres hi entrem, evidentment, per poder llogar un habitatge, ha de tenir la cèdula d'habitabilitat i ha de tenir el certificat d'eficiència energètica. Això és un cost que correspon al propietari. Et dic, que al final ens ho pot repercutir pujant-nos al preu del lloguer, però mai podrà fer-ho sota aquest concepte. En tot cas, ho podrà fer per altres raons, però no sota aquest concepte, no? I finalment, el que dèiem, les qüestions bàsiques d'aigua, llum, gas, no és tant que això ho hagi d'assumir el propietari a nivell de cost, però sí que ens ho ha de proveir a l'inici, i per tant després nosaltres doncs ja n'assumirem el cost, o el propietari, això sí que en funció del que s'hagi impactat entre les parts.
2: Per tant, ja la llum i l'aigua han d'estar donats d'alta i el llogater només ha de fer el canvi de nom, no?
3: Seria desitjable. Seria desitjable.
2: Per tant, recapitulem, reparacions necessàries com estructurals de l'habitatge, despeses extraordinàries de comunitat, tributs i impostos, assegurança de l'habitatge, els certificats d'eficiència energètica, cèdula d'habitabilitat i les instal·lacions bàsiques en bon estat. Tot això és responsabilitat del propietari.
3: Correcte. No?
2: Doncs anem a unes 5 clàusules habituals que podrien ser abusives. Per exemple, l'inquilí assumeix totes les reparacions de l'habitatge que s'hagin de produir durant la seva estada. Això es pot fer o no es pot fer?
3: Això és il·legal.
2: Això és
3: il·legal. Es refereix a reparacions estructurals o necessàries per l'habitabilitat de l'habitatge.
2: Per tant, no...
3: Això no seria... Bé, en tot cas, seria una clàusula que es podria considerar nul·la o que no tindria validesa perquè correspon al propietari i no pas a l'inquilí.
2: Per tant, revisem, anem tothom a revisar els seus contractes a veure si tenim aquesta clàusula. Una altra que hi podríem tenir. El llogater pagarà totes les despeses de la comunitat.
3: Com deia abans, si pactem les ordinàries, la neteja, el manteniment de l'ascensor, tot inclòs, això ho podríem pactar. Les extraordinàries, façana, qualsevol pagament sobrevingut de qüestions de l'edifici, estructurals, corresponen al propietari.
2: I no ens les poden traspassar els llogaters.
3: No ens les poden traspassar.
2: Una altra clàusula que hem de tenir en compte perquè és abusiva. El propietari pot entrar a l'habitatge per revisar-ne l'estat.
3: Mai de la vida.
2: No pot entrar mai mentre nosaltres hi estiguem vivint.
3: I mentre no hi estiguem. Vull dir, en el moment en el que jo tinc un habitatge llogat, aquell habitatge és el meu domicili. És el meu domicili. Per tant, en el cas de que el propietari, per molt propietari que sigui, entrés mentre jo tinc arrendat aquell pis, estaríem parlant de violació de domicili. Això és un delicte bastant greu. Per tant, el que pot fer el propietari és, home, si li fa il·lusió veure el pis i em truca per telèfon i em pregunta si pot venir i jo li dono permís exprés, home, doncs aleshores podrà entrar com qualsevol altre convidat. Però venir a fer revisions perquè així ho pactem, això no té ni cap ni peus.
2: Per tant, allò de presentar-se per sorpresa a veure com tenen els llogaters al meu pis, això no ho podem fer.
3: No tinc per què obrir-li la porta.
2: Anem a una altra clàusula. Si el llogater rescindeix el contracte abans del termini, haurà de pagar totes les mensualitats que faltin fins a la finalització.
3: Compte. Com a molt, podrà pagar o haurà de pagar les mensualitats que faltin fins a la finalització, comptant les anualitats que faltin. Si jo porto 3 anys i me'n vaig, com que n'havien pactat 5, potser se'n podrien reclamar 2 mensualitats, que són els 2 anys que falten. Mai de la vida mensualitats. Imagineu-vos si haguéssim de pagar 24 mesos de lloguer per avisar amb temps i forma que els 3 anys marxo perquè m'han donat una feina en qualsevol altre lloc. Seria una absoluta bestiesa. Per tant, no. Parlem de quantes anualitats queden, això ho transformem en les mensualitats que el propietari sí que podria reclamar.
2: Per tant, si em queda un any, una mensualitat. Si em queden 2 anys, 2 mensualitats. Però aquí sí que podem pactar, no? Si podem deixar per escrit el contracte que si jo el rescindeixo hauré de pagar com a mesura compensatòria una mensualitat, per exemple, independentment dels anys que em quedin. Això es pot fer?
3: A veure, hi ha qüestions que les podem, que les podem valorar. Però d'entrada, el que seria desitjable és seguir el que hem establert.
2: Anem a una altra clàusula. El llogater renuncia al seu dret de pròrroga legal del contracte.
3: Aquesta clàusula seria nul·la de ple dret. La pròrroga legal era el que dèiem abans. Si jo tinc un contracte per un termini de 5 anys, que és el que estableix la llei, però l'hem pactat de 3, jo no puc renunciar a la pròrroga de 3 a 5 anys. Vull dir-te, és, la LAU estableix aquests terminis i, per tant, la pròrroga és obligatòria i no ens poden fer fora abans. Per tant, no és un dret que jo pugui renunciar-hi.
2: I si totes aquestes clàusules ens porten problemes, què podem fer?
3: Jo, d'entrada, depenent de la relació, evidentment, recomanaria, com sempre, que abans de començar la via judicial, la via de la reclamació, intentem arribar a un enteniment.
2: Parlem-ne, no?
3: Parlem-ne, que som persones. Hi ha vegades que costa. Que costa, perquè hi ha persones que això del diàleg no ho tenen gaire ben entès, i per tant és una mica donar-se cops contra una paret. Aleshores sí que hauríem d'iniciar, doncs, algun procés. Com podríem començar això? Home, ho podem començar, a part d'haver-ho fet ja verbalment, comunicar-ho per escrit. Quins són aquests greuges que s'estan produint, aquests incompliments, directament al propietari, amb un burofax, amb un correu certificat. Tenim diverses opcions. En el cas de que això no tingui cap mena de fruit...
2: Clar, què passa si no ens respon, per exemple?
3: Respon, però jo ho he intentat. Per tant, jo estic demostrant bona fe. Estic demostrant actuar de manera diligent. És l'altre que està ignorant i, diguem-ne, evadint la seva responsabilitat, no? Per tant, si no respon o es nega a resoldre-ho perquè diu, escolti'm, aquí és que no passa res, tenim altres vies. Podem també assessorar-nos a través de les oficines d'habitatge de les nostres ciutats, per qüestió de mida, no totes les ciutats en tenen, sinó també podem anar a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, on podrien assessorar-te i fins i tot iniciar d'una manera més institucional una mediació, si és que aquella que tu has intentat no ha estat fructífera. No?
2: Per tant, abans d'anar a la via legal, intentem parlar-ne, i si no pot ser entre nosaltres, doncs amb una institució pel mig, no?
3: Correcte.
2: En aquest cas, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.
3: Correcte. I si aquestes vies, que serien les desitjables, perquè ens agradaria viure en una societat en comunitat, doncs sí que ens queda com a últim recurs anar als tribunals, anar a la via judicial i podríem presentar una demanda per incompliment de contracte. En aquest cas, per incompliment de contracte per part, evidentment, de la part propietària.
2: Doncs ja per acabar, dona'ns uns últims consells, perquè clar, normalment quan anem a llogar un pis estem en una situació molt vulnerable, no?
3: Sí.
2: En el sentit que, o sigui, nosaltres necessitem aquell habitatge, n'hem vist molts i tots són molt cars o ens costa molt que tinguin tot allò que voldríem, i quan trobem el que se'ns ajusta per lloc, se'ns ajusta per preu, se'ns ajusta per estat, no?, de com està l'habitatge, que no és massa vell. Llavors ens passa que té unes clàusules al contracte abusives o algunes coses que no ens acaben de fer sentir còmodes. I en la situació que estem de vulnerabilitat ens costa, doncs dir que no, ho volem allò, no? Perquè pensem, si dic que no aquí, doncs ja em quedo sense pis. Què podem fer?
3: És cert tot el que acabes d'exposar. És cert que el llogater, en aquest cas, és la part feble, la part vulnerable de l'equació, però sí que hem d'evitar assumir qüestions que no ens corresponen. Sabent, com deia abans, que algunes d'aquestes són nul·les o, encara que les signem, no tindran validesa. Per tant, podran ser impugnables després. Tinguem això present.
2: Per tant, no hem de tenir por i hem de reclamar els nostres drets.
3: No hem de tenir por i hem de reclamar els nostres drets, perquè si no entrem en l'espiral de sempre. Que aquestes coses costen, són feixugues, és abordar una situació conflictiva, certament, però hi ha vegades que, com deia, amb un bon assessorament, amb una persona que en sàpiga al costat, un advocat, unes finques que es dediquin a això abans de fer-ho, ostres, posem-hi tots els ulls per intentar evitar d'entrada problemàtiques que ens poden evitar problemes en el futur, eh?
2: Per tant, jo crec que el consell més important és llegim-nos bé els contractes, no? Sapiguem què estem firmant i sapiguem que encara que ho hàgim firmat tenim dret, no?, a revisar aquell contracte, i que si són clàusules abusives, doncs a reclamar.
3: Correcte, i tinguem present que allò que feia molta il·lusió a l'inici ens lliga durant molts anys.
2: Clàssic tant, any, eh?
3: Correcte. És convenient que tinguem en compte aquest petit matrimoni que fem amb el contracte i que, per tant, el tinguem ben conegut, ben mastegat, perquè d'aquesta manera, si tot va bé, és fantàstic, i si no va bé, que no hi hagi una escletxa a través de la qual doncs ens puguin enganxar.
2: Doncs molt bé, moltes gràcies, Jan. Ens apuntem tots aquests consells i ho tindrem en compte cada vegada que hàgim de canviar de pis o de llogar-ne un. Gràcies, Jan. Ens trobem al proper programa.
3: Gràcies, Ona.
4: Ràdio Vila Sacra, som la teva veu per fer camí. Queda't amb nosaltres.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Una empresa catalana construirà una factoria de processament de dades d'intel·ligència artificial a Flix, a la Ribera d'Ebre, en una part dels terrenys d'Aircross, que és on hi havia la planta de clor. Ens ho explica des de Flix, Ariadna Escoda.
2: La companyia Summer Group serà l'encarregada de tirar endavant el projecte anomenat Flix Data Centers, pel qual invertiran més de 1.000 milions d'euros. L'objectiu és que el centre es comenci a posar en marxa l'any vinent i que estigui a ple rendiment el 2029. En la primera fase, la fàbrica tindrà una potència de 50 megawatts i preveu la creació de 150 llocs de treball. El president del govern, Salvador Illa, ha destacat la reindustrialització de la zona.
3: Aquí hi ha molt més espai, com vostès veuen, hi ha altres projectes industrials i, diguem-ne, com les coses van bé, tothom s'hi apunta. I, per tant, com que això començarà a arrencar, doncs ja veuran vostès com vindran més empreses, i jo també vull venir-hi, i tornarem a engegar aquest cercle virtuós de reindustrialitzar aquest terreny aquí a Flix. No?
2: Segons ella, aquest projecte no competirà amb la gigafactoria que es planteja a Móra la Nova, sinó que es complementarà. Ara bé, la factoria de Flix serà més gran tant en potència com en superfície. Ni el govern ni l'empresa han donat detalls de la iniciativa, ja que no s'han permès preguntes dels periodistes.
4: La xarxa de comunicació local.

és millor que espereu que torni a canviar de color. Si dubteu, és millor que no creueu el carrer. Els vehicles que giren o aparquen poden ser especialment perillosos. És possible que en maniobrar no us vegin. Si camineu per carreteres o carrers sense voreres, procureu fer-ho en el sentit contrari al dels vehicles. Quan es faci fosc, utilitzeu dispositius reflectors. Si conduïu, eviteu conduir de nit o amb mal temps. Prioritzeu els itineraris coneguts. Alguns medicaments poden afectar la vostra capacitat per conduir. Si teniu algun dubte, consulteu un professional sanitari. El vostre exemple és molt important per als infants. Ensenyeu-los a respectar les normes. 061 CatSalut respon. canalsalut.gencat.cat. Agència de Salut Pública de Catalunya. Generalitat de

Un món de músiques diverses i contrastades que formen un tot musical ple de colors, sovint fina ironia, que desprenen talent, molta força expressiva i un missatge directe i sincer.

celebrem l'aniversari de l'Heroi Merlin sense estar-nos de res. Tot un esdeveniment al qual casa teva i tu esteu convidats. Apropa't i gaudeix de grans ofertes. Fins a un 40% de descompte per millorar casa teva. Posar aire condicionat, estrenar piscina i molt més. Vine a celebrar.

Amb el pla 1-2-3 aconseguiràs aprimar-te i reduir la panxa. És un tractament ràpid i segur, amb registre sanitari, natural i apte per a tothom. Té un efecte drenant que fa que et desinflis i no t'has de preocupar perquè seguiràs menjant com ho feies. No és cap batut. Tan sols et prens un sobre al dia i una càpsula l'última setmana amb un got d'aigua. I en tan sols 3 setmanes baixaràs de 4 a 7 quilos. La primera setmana prendrem els sobres de pinya, que netegen l'intestí i eliminen toxines, reduint 2 quilos el pes. La segona setmana, amb els sobres de taronja, renovaràs i reduiràs la panxa i l'estrenyiment. La tercera setmana, amb les càpsules ja es nota la pèrdua de greix a la cara, la cintura, l'esquena, la panxa i les cames, perquè cremen i capten el greix. Són saciants i aprimen de 4 a 7 quilos. Fes la teva comanda al 650 51 52 53 i t'enduràs de franc una caixa de galetes dietètiques ecològiques de pura fibra i oli extra verge. 650 51 52 53. És econòmic i amb enviament gratis. Informa-te'n sense compromís. 650 51 52 53.

0: Llibres de ciència. Avui us proposem un llibre que reivindica l'aportació de les dones en l'àmbit de la salut i la medicina a Catalunya entre els segles XV i XX.
1: L'obra Dones sàvies, herbolàries, llevadores, infermeres, metgesses, d'Elisenda Albertí, fa un recorregut històric per la vida de dones que, malgrat les restriccions socials i culturals de l'època, van exercir professions relacionades amb la cura i el benestar. I descobrirem les seves aportacions i com van poder desafiar les normes establertes per superar les limitacions que la societat els imposava a causa del seu sexe, unes limitacions que, de vegades, les conduïen fins i tot a ser acusades de bruixeria. Es tracta, en definitiva, d'un llibre que vol reflectir la contribució de les dones en l'àmbit de la salut al llarg dels segles i com van ser clau, fins i tot, a la definició del nostre actual sistema sanitari.
2: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
3: Tota la programació a fastempordà.cat.
4: Jess? Hi.
5: Sou molts els que estareu de vacances, però també sou molts els que treballareu. Sigueu del primer grup o del segon, nosaltres estarem aquí. Tant si ens sintonitzeu una estona al matí, mentre esmorzeu, abans de baixar a la platja o a la piscina, com si ens poseu al cotxe o al tren o al bus anant cap a la feina.
6: Radio Vila Sacra!
5: Amb les manies i fòbies de cadascun dels que ens posarem davant d'aquest micròfon. Però ja m'enteneu, 365 dies l'any. Mentre el món no s'aturi, nosaltres tampoc.
6: Radio Vila Sacra!
5: No és pas poca cosa. Nosaltres hi serem. I si ens voleu acompanyar, estarem encantadíssims que ho feu.
7: Perquè ho tinguin en compte.
8: Amb la col·laboració de BN Group.
9: Imagina, crea, sorprèn.

0: L'ànima i el cor de la nostra costa. El que les guies de turisme no ensenyen i només qui ho busca, ho troba. Segur que vol seguir bevent la cervesa que veu tothom? La Brava. Cervesa inspirada en la Costa Brava.
1: Sopars a la fresca, revetlles, concerts. És temps d'estiu.
2: I també és temps de madurar el fruit, de deixar que la terra faci la seva màgia.
3: Un cava que parla de la nostra història. Castell d'Or, escollit per segon any consecutiu com el millor celler de Catalunya als Premis Binari.
2: Perquè cada brindis d'estiu mereix l'essència del nostre territori. Castell d'Or, quan el temps és art.
4: Mare meva, quin somni.
5: T'apassiona el món audiovisual? A ITES Hub Audiovisual impartim cicles formatius, formació especialitzada i formació contínua en audiovisuals. Inscriu-t'hi a ites.es.
6: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
7: Sí, Ràdio Vila Sacra, sí!

0: I parlant d'emocions.
1: 31.
2: Vale.
3: Servei de socorro de Radio Vilasacra 107 FM.
4: Socorro! Socorro!
5: Es prega a qui ha perdut deixalles al mar que les vingui a recuperar i se les emporti a casa seva. Hi ha lavadores velles, pneumàtics a dojo, bosses de plàstic a tones, fins i tot un cotxe rovellat. Que se les fiqui al menjador de casa seva. Al costat de la tele, segur que quedarà preciós.
6: Podeu deixar la vostra crida de socorro al contestador 972-51-1268.

0: Eric Arthur Blair, més conegut pel pseudònim George Orwell, va néixer el 25 de juny del 1903 a Motihari, a la colònia britànica de l'Índia. Va estudiar a Anglaterra, però després va formar part de la policia imperial de l'Índia a Birmània. Més tard, el 1927, va tornar a Anglaterra amb la intenció de guanyar-se la vida com a periodista i escriptor. El resultat? La pobresa extrema a Londres i a París. Les coses van millorar. George Orwell es va afiliar al Partit Laborista Independent i per això es va apuntar a la defensa de la República a la Guerra Civil Espanyola. Vivia a Barcelona i anava i venia del front. Arran d'això va escriure Homenatge a Catalunya, on explica les seves experiències dins i fora del front, on, per cert, va rebre un tret al coll que per poc no el mata i que descriu a la perfecció al llibre. A la Segona Guerra Mundial va treballar en programes de la BBC per guanyar el suport pels aliats de l'Índia i de l'est de l'Àsia. També va escriure un diari de guerra aquells anys. No us penseu que no el vigilava la intel·ligència britànica, perquè ho va fer durant 12 anys per la seva tendència a tirar cap a l'esquerra. Potser aquesta va ser la inspiració que va tenir per escriure 1984, una novel·la on un estat poderós en la figura del gran germà controla tothom, tots els moviments i tots els pensaments. No va ser aquesta l'única novel·la de denúncia institucional. A la Revolta Animal del 1945, Orwell va disparar contra els soviètics. Els animals d'una granja es revolucionen, els porcs agafen el poder i la dictadura que s'instaura és molt pitjor. Hi ha unes normes exposades a la paret molt clares. Massa clares.
1: Cap animal no dormirà en un llit. Cap animal no beurà alcohol. Cap animal no matarà un altre animal. Tots els animals són iguals, però alguns animals són més iguals que d'altres.
0: Orwell va entrar a la redacció del diari Tribune i després va col·laborar amb l'Observer. Això va ser fins que va morir, esclar, perquè no va viure gaire. Després de tanta guerra i tanta lluita, Orwell va morir als 47 anys.

0: Propostes en xarxa.
1: L'origen de l'orde cartoixana el trobem a finals del segle XI a Grenoble, França. No va ser fins un segle més tard que la comunitat va aterrar la península Ibèrica. Ho va fer per primera vegada a la cartoixa d'Escaladei, fundada l'any 1194 per Alfons I el Cast. El rei va cedir l'espai als monjos cartoixans perquè trobessin silenci, solitud i natura. Si passeu per la Morera del Montsant, heu de visitar la cartoixa d'Escaladei. Al fons d'una vall, tranquil i protegit per la serralada de Montsant, hi trobareu un complex on la vida contemplativa i espiritual van ser el pal de paller durant molts segles. I tot això ho podeu veure o intuir, visitant cada racó de la cartoixa. Els patis, l'església, el refetó, la sala capitular, els claustres i les cel·les. Un joc de llums i textures i unes vistes espectaculars. Tot passejant per la història podreu dibuixar l'esplendor que va viure Escaladei entre els segles XVI i XVII, una època de prestigi i influència que va permetre als cartoixans dur a terme una remodelació arquitectònica. Al segle XIX, però, la desamortització i els saquejos van provocar l'abandonament i la degradació del conjunt. Tot i així, les últimes obres de restauració han recuperat part de l'essència d'aquell moment d'esplendor. Durant tot l'any podeu visitar la cartoixa d'Escaladei. Trobareu més informació sobre el conjunt i la seva història als webs turismepriorat.org i patrimoni.gencat.cat.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El preu mitjà dels nous contractes de lloguer a les zones tensionades de Catalunya ha pujat un 3,71% en l'últim any i se situa en els 877 euros de mitjana. És el que es desprèn del darrer informe de l'Incasòl, que correspon al primer trimestre d'aquest 2026. A la resta de Catalunya els preus s'han encarit 4 punts i destaca el creixement de Barcelona, amb un augment interanual per sobre del 4,5%. Pel que fa a Barcelona ciutat, en comparació amb el trimestre anterior, el preu dels arrendaments se situa de mitjana als 1.137 euros i baixa a tots els barris, excepte a Nou Barris i Sant Andreu. Segons aquestes dades de l'Incasòl, els tres municipis amb el preu mitjà de lloguer més alt són tots el Maresme, Alella, Sant Vicenç de Montalt i Cabrils, que superen els 1.700 euros. Pel que fa a l'activitat del mercat, el saldo entre nous contractes i extincions va tornar a ser positiu durant el primer trimestre. Un dels que van créixer van ser els lloguers de temporada.
0: A Ràdio Vila-sacra, busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
2: La millor oferta musical, les novetats, els millors suggeriments, el número 1 de la radiofórmula informativa.
3: Radiofórmula informativa.
0: Només a Ràdio Vila-sacra.

0: Vull saber com et lleves.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
3: Pues no me n'entero.
4: Torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència. Oh!
5: Ole!
2: Oh!
5: Ole!
2: Oh!
5: Ole!
6: La notícia seleccionada de Ràdio Vilasacra.
7: El gegant tecnològic Apple demana a OpenAI, creadora del xat GPT, per una possible apropiació indeguda d'informació confidencial i secrets comercials. També acusa dos dels seus antics treballadors, que ara estan en OpenAI, d'endur-se dades relacionades amb la tecnologia d'iPhone per desenvolupar els seus propis dispositius incorporant intel·ligència artificial. La companyia de la Poma sosté que molts antics treballadors seus s'han incorporat a OpenAI en els últims anys.
8: La xarxa de comunicació
9: coses
8: local.
9: Que passen.

0: Ei, ei, ei, pugeu el volum i escolteu bé.
1: En vas? On vas? Ets de plàstic, el groc. Carall, tu ets de metall, el groc i avall. Oh, pric de llet, el groc vas i fet. Però tu, tu de plàstic ets, però no ets cap en vas. I si no ets cap en vas, tu on vas?

0: ens vam conèixer en un ball, i aquest ball estava, era el Rancho Chico, un bar de barriada. Ballant, doncs vam veure que se veníem, ens hi vam trobar uns quants diumenges, cada diumenge anava la cosa millor, i a última hora, doncs, bueno, que ets un nòvio? Sí. Com que ens agradàvem, doncs ho vam fer.
1: Jo tenia uns 19 anys, i ell, doncs, 21. Ens portem 2 anys, i, bueno, a mi ja m'agradava una miqueta, però era allò que encara abans teníem aquella cosa. Després ja, doncs, vam anar coneixent, ens vam anar veient, ja no solament al ball, sinó que venia, anàvem a donar una volta a la nit, bueno, a la tarda, i així ens vam anar coneixent, veiem que teníem els mateixos gustos, ens agradava molt passejar, i bueno, i així vam tindre ja una relació.
0: Resulta que ens agradava, tots dos teníem els mateixos gustos, ens agradava el ball, ens agradava passejar, jo treballava llavors, com és lògic, i quan plegava l'anava a buscar el treball amb ella, passejava sempre un rato cada dia, i ens anava bé, ens agradava a tots dos això. Llavors, doncs, bueno, sobre la marxa mateix, doncs mira, què farem diumenge, que on anirem diumenge, buscarem algun lloc, diumenge podríem anar al cine, vale. Llavors hi havia l'assumpte de l'acompanyant, eh? No podies anar a un cine nosaltres dos sols, tenies que anar, doncs, amb la, com se deia allò? La carabina, exacte, es deia la carabina, sa germana. I, bueno, doncs, pues, ho teníem enfocat així i teníem els mateixos gustos, ens agradava tot igual.
1: Pues el primer petó, jo no sé si se'n recorda ell, però me'l va fer passejant, com que ja eren les 7 del vespre, quan les 8 ja es començava a fer fos, a mi em va fer vergonya, però com que llavors encara que et tornessin vermell era igual, del segon petó ja no m'hi vaig tornar i cada vegada menys. I bueno,
0: jo suposo que això duria vida, ho duria portar el mateix rosa, el mateix carinyo, i quan ens vam donar compte, doncs ens estàvem fent el primer petó, però no perquè fos per veritat, quan demanes per part meva, eh?
1: Vam estar molt bé de relacions i de tot, era ha sigut sempre un home molt bo i ens hem avingut molt.
2: L'Hora de la Gent Gran, un espai radiofònic
3: per tu
2: i per tots.
3: Escolta'ns,
2: t'agradarà, amb molta il·lusió, amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
4: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.

0: I parlant d'emocions.
1: 26.
2: La màquina del temps.

0: Parlant de música, amb Margarida Arbàs.
1: El caixet.
2: El caixet és la cotització d'un artista. S'escriu com caixa, amb I i X, i del caixet que tingui l'artista en depèn la caixa que faci, és a dir, els ingressos que obtingui. Amb això podria semblar que l'origen de caixet té a veure amb caixa, però no és així. La paraula ve de caixer, que en francès és un segell, dels que imprimeixen una marca en relleu sobre l'acre, o dels que, sucats amb tinta, permeten estampar un text o una imatge sobre un paper. En anglès i en italià, que també agafen la paraula del francès, caixer té relació amb prestigi, amb elegància i distinció. De fet, en francès també té aquest significat d'originalitat i distinció. El caixet que cobra un artista ve d'aquesta distinció, que té un preu, i també del fet que quan se li encarrega una actuació queda segellat un contracte amb les condicions econòmiques. Grans cantants d'òpera, com Cecilia Bartoli o Jonas Kaufmann, tenen un caixet que arriba als 50.000 euros per actuació. La majoria dels músics s'han de conformar amb quantitats molt més petites. Si és el vostre cas i teniu un caixet que no arriba a aquests nivells, no penseu que la diferència de mèrits sigui abismal. L'explicació pot ser que en aquest món de mones són sobretot les atzaroses lleis del mercat les que decideixen el caixet de cadascú.

0: El dol és un procés delicat, una etapa complicada, sobretot a determinades edats. Com explicar la mort als més petits perquè entenguin el significat i sigui menys dolorós? Maria Gómez.
1: Que tinguin informació és clau. Segons l'experta en pedagogia del dol, Ricard Díaz Mallofré, cal adaptar-la a l'edat de la criatura i ha de ser curta, concreta i de veritat.
2: La informació és el primer antídot important per la por. I què vol dir la informació? La que ell pugui sostenir. A vegades hi ha nens que pregunten i hi ha nens que no.
1: La Núria Parera, després de la mort del seu pare, va haver de respondre preguntes perquè la seva canalla volia saber on estava l'avi. Periodista sempre vinculada a l'escriptura, en aquell moment estava embarcada en un projecte editorial i va acabar publicant l'àlbum il·lustrat El meu avi i jo, una eina per trencar barreres.
3: Una amiga meva estava preocupada perquè la seva filla d'uns 10 anys havia perdut l'avi, més un avi molt present a la família, i no en parlava, no plorava, no havia expressat absolutament res de la mort d'aquell avi. I llavors un dia se la va trobar que havia posat tots els seus ninos a dins de l'habitació com si fossin una classe, bueno, i a través de la història d'aquesta nena que perd l'avi, explicat a uns peluixos, ella estava intentant pair o gestionar tot això.
1: La Isabel Palà, arran de la mort del seu avi Rafel, va escriure el conte On s'amaga l'avi, un procés terapèutic.
4: I perquè aquesta curiositat fa doncs que acabin preguntant coses que com adults potser fins i tot, jo ho he dit moltes vegades, no?, que a mi el fet d'escriure el llibre també em va ser com una eina molt terapèutica, perquè em va permetre una conversa amb el meu fill que d'una altra manera, que amb un adult potser no hagués tingut. Els adults no tenim massa cultura de la mort.
1: La canalla sempre amb la necessitat de preguntar i, segons la Núria, de saber.
3: A vegades els expliquem com un conte de pues ara potser és una estrella que està al cel, no sé què, però com que està al cel? Però si l'acabem d'enterrar aquí baix, però com que no sé què, vull dir, que a vegades t'aterren molt de dir, vale, no els vulguis vendre no sé quina moto.
1: La lectura en general i els contes en particular, una manera perquè grans i petits parlin de la mort.
5: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.

0: EAE Business School patrocina aquest espai.
1: Llibres de ciència. La nostra proposta d'avui és un llibre que ens descobreix els secrets de l'exploració espacial.
2: Más allá de la Tierra, de l'escriptor i divulgador científic Rafael Clemente. Hi trobarem històries, aventures, secrets i anècdotes de l'exploració de l'espai i de les persones que l'han protagonitzada. El llibre, il·lustrat amb fotografies en blanc i negre i també en color, ens mostra també la tecnologia i els enginys desenvolupats per fer possible la investigació espacial. Hi trobarem capítols dedicats als diferents planetes explorats i també d'altres cossos del sistema solar. I pel que fa a imatges, veurem, entre moltes altres, la superfície de Venus, la de Júpiter o alguns dels volcans més espectaculars de Mart. L'obra és un petit tresor pels que vulguin saber més sobre tot el que la humanitat ha anat descobrint sobre la realitat que envolta el nostre planeta.
3: Quan tots es limiten a fer, tu segueixes fent realitat els teus somnis.
4: Veus Blanques, Vilasacra, Recerca Veus. Contacta a 972 50 75 23 i 678 431 701. Vine a cantar amb nosaltres.

0: la de l'Empordà, a Ixí de Clar.
1: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem del significat de l'expressió «valet en or com pesa». Per ponderar el valor, sobretot moral, d'una persona, es diu que val tant or com pesa. També es diu costar més or que no pesa, aplicat generalment a persones malaltisses que han hagut de gastar molt en cerca de la salut. Sabeu, però, quin és l'origen d'aquesta expressió? Té l'origen en l'antic concepte que tenien de la llei els països bàrbars del nord, segons el qual el que havia mort un altre podia redimir-se si satisfeia la família del mort una quantitat en or igual al pes del seu cos. Això és, que es comprava a si mateix o l'indult de la mort pagant-se a pes d'or o argent segons els casos. Aquesta idea, molt arrelada en els antics pobles bàrbars, també fou acceptada pel cristianisme i s'estengué el costum de reclamar el favor d'un sant per obtenir la salut o un altre benefit, d'oferir-li en cera, blat o una altra substància una quantitat igual en pes al de la persona que reclamava el favor, costum en certa forma encara existent en algun lloc, canviant el pes de la cera pel ciri de l'alçada del qui fa el vot. Aquesta informació l'hem extreta del refranyer català comentat de Joan Amades.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Des de la sintonia de la Municipal de Vila-sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.

0: Pensant en les vacances? Més de 50 càmpings d'en Somni a la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre t'esperen.
1: Amb 6 dels millors càmpings d'Europa, bungalows de luxe i parcel·les amb vistes al mar. Reserva-ho a campingstarragona.com.
0: Càmpings Tarragona, l'únic càmping de...

0: Carricondo. Vaig a l'escola de Avinyonet Puigventós. M'agraden les músiques de pop o així de rock. M'agradaria Ràdio Avinyonet.
1: Em dic Paula Muñoz. El que m'agrada més de la ràdio és les entrevistes.
2: Em dic Judit Duran i el que més m'agrada de la ràdio és la música.
3: Em dic Sangrada Benjumea i el que més m'agrada és la música.
4: Em dic Ivet de la Fuente i el que més m'agrada de la ràdio és la comèdia i la música.
5: Em dic José Gómez i el que més m'agrada de la ràdio són les notícies.
6: Soc la Paula Fuentes i el que més m'agrada de la ràdio és l'energia que em transmet als locutors.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Preparar l'itinerari, buscar recomanacions de llocs per visitar o demanar suggeriments a restaurants. Totes aquestes accions que es fan amb una intel·ligència artificial poden ser també una font per als ciberdelinqüents per crear anuncis falsos d'allotjaments amb imatges creades amb IA o publicacions amb ofertes fraudulentes de viatges massa bones per ser reals o crear pàgines web que suplanten organismes oficials. Des de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya recomanen anar directament a fonts oficials, trucar si tenim dubtes i sospitar si ens demanen pagar amb molta urgència. Laura Caballerón és la directora.
2: Hem d'entendre doncs, que amb la intel·ligència artificial doncs, les coses són més difícils de detectar. Hem d'agafar les mesures i les preventives i estar més alerta que mai en aquest estiu. És a dir, utilitzar la intel·ligència artificial, utilitzar-la amb criteri, amb aquest esperit crític, no? Que és molt útil, però també doncs, més alerta que mai doncs, perquè els riscos són evidents.
1: I si, malgrat prendre totes les mesures necessàries, són víctimes d'un frau financer, cal trucar al banc, bloquejar la targeta i fer la denúncia perquè, si no, no hi ha possibilitat d'investigació i, per tant, de detectar patrons comuns en aquests tipus d'estafes.
0: A Ràdio Vila-sacra, busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber i no la que ens volen fer saber.

0: Tú cómo estás.
1: Yo no sé, Ray.
0: Imagina, crea, sorprenda.
2: Una societat ben informada sap tot allò que passa. Des de tots els punts de vista, amb totes les opinions. La informació que necessites, tal com la vols. Amb rigor, clara i directa. Cada dia,

0: lai lo lady lai lai lai la la di la la la la lai lai la.
1: Telèfons per a aquells que tinguin clar que volen comentar alguna cosa amb nosaltres.
2: 972-51-1268.
1: Què t'ha passat aquestes últimes hores? Quina notícia t'ha cridat l'atenció?
2: 656-19-70-62.
1: Tilin, tilin, tilin, tilin, tilin. Doncs sí, que truqui el més valent, vinga!
3: A que truco! A que truco!
1: Bueno...

0: les ones de Ràdio Vila-sacra. Tot arriba com sensacions de casa. Entre muntanyes i camps s'expandeix, amb històries que l'ànima encén. A cada cançó i cada paraula, l'essència d'un poble es declara, murmuris de tradició i cultura, que a l'aire troben la seva partitura. Ràdio Vila-sacra, far de llum, que ens il·lumina amb amor i gratitud, teixint llaços entre cors, en aquesta terra plena de calor. Sintonitzats en aquesta freqüència, units en una mateixa cadència, Ràdio Vila-sacra, eterna melodia, que en els nostres somnis encara perdura i ens genera alegria. Figueres, poema de Roger Buch.
1: Un viatge en el temps.

0: Diuen que en els moments més durs, les persones donen el millor de si mateixes. Ara et toca a tu donar. Contra la pobresa, donem el millor de nosaltres.cat.
1: La pregunta.
2: Per què la música d'avui dia sona tota igual, canti qui canti? Serà la intel·ligència artificial o és que allò artificial ja és la intel·ligència?

0: Ja té uns anys, consumeix molt. Hauries de canviar la nevera.
1: Ni m'ho plantejo.
0: I la rentadora?
1: Són caríssimes.
0: A Electrofigueres sí que ens hem plantejat un cop de mà a tothom. Tenir electrodomèstics eficients de marques líder ara és imprescindible. Amb els preus que tenim a Electrofigueres. Amb finançament si ho vols. T'ho plantejaràs segur. També hostaleria professional. Electrofigueres, a la plaça Creu de la Mà, al final del carrer Nou.

0: Cap Roig Festival presenta Anastasia, Amaya, Mica, Pablo López, Ana Torroja, Miki Núñez, Taburete, 31 Fam, Malú i molts artistes més en concert. Del 3 de juliol al 18 d'agost. Compra ara les entrades a caproigfestival.com. Cap Roig Festival, l'has de viure.
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Llibres de ciència. La nostra proposta d'avui ens acosta a l'últim gran depredador marí que va viure fa 3 milions d'anys.
1: Es tracta del llibre Megalodon, dels investigadors i divulgadors científics Tim i Emma Flannery. L'obra és el primer gran assaig sobre aquest tauró gegant que feia fins a 20 metres, amb mandíbules de 2 metres d'ample i 10 vegades més pesat que el Tyrannosaurus rex. Els dos autors ens acosten a la vida d'aquest gran animal i analitzen diferents teories al seu voltant, fins i tot la possibilitat que encara en quedi algun exemplar viu. Es tracta, en definitiva, d'una biografia rigorosa i alhora amena d'un ésser apassionant que va ser una peça clau en la història natural del nostre planeta.

0: el patrimoni més excepcional de Catalunya com mai l'havies escoltat.
1: Què és l'espantassogres? I vosaltres sabeu què és un espantassogres?
2: Si volguéssim preparar una bona nit de revetlla, sigui per Sant Joan, Sant Pere o per Cap d'Any, segurament aniríem a un dels basars que potser hi ha a prop de casa nostra i compraríem algunes de les conegudes bosses de cotilló. Per cert, que el mot cotilló és un galicisme que fa referència a un ball francès d'inicis del segle XVIII que era ballat per parelles de quatre formant un quadrat on els participants es presentaven socialment. Però amb el temps s'ha acabat anomenant cotilló o bosses de cotilló el que nosaltres coneixem per a festes on hi hagi música i ball. En aquestes entranyables bosses, un element que no falta mai és el nostre espantassogres. Quina cosa, oi? Doncs potser no coneixeu el que ara us explicaré sobre aquest objecte sonor, classificat com a aeròfon de bisell de buf directe. L'origen de l'espantassogres no és gens clar, ves per on. Alguns el situen a finals del segle XIX o a principis del segle XX. Pel que fa a la seva procedència, hi ha qui creu que és Àsia i altres apunten a l'Europa continental. No hi ha massa històries que explicar, però quan m'he adonat dels diferents noms que rep arreu del món, m'he quedat garratibat. Com a curiositat, inicialment, aquest objecte no rebia cap nom en concret, sinó que se'l coneixia com la cosa aquella que bufa, segons testifiquen diversos documents de l'època en què es tractaven assumptes relatius a les celebracions. Sembla que els primers a trobar un terme per definir aquest objecte van ser els italians, que el van anomenar Lingua di Menelik. I això per què? Doncs Menelik II, que va ser l'emperador d'Etiòpia de 1889 a 1916, de l'anomenada Abissínia, aleshores, es va convertir en colònia de la corona italiana i, alhora, es van començar a produir conflictes. Per aquest motiu, es van signar els Tractats de Bushale, un document bilingüe en italià i ahmàric, que pretenia regular les relacions entre ambdós països, però va acabar creant una gran polèmica perquè la traducció a aquesta última llengua no reflectia completament l'original, a favor de Menelik II, que tenia fama de ser un home amb una llengua mordaç i feridora que podia dir-ne de molt grosses en qualsevol moment. I això va recordar als italians la llengua feridora dels camaleons, criatura pròpia de les terres etíops. Segons els historiadors, a Europa va agradar molt la idea de relacionar l'objecte amb algun personatge. I a França, que venien anomenant-ho Saint-Jean, que podríem traduir com a desvergonyit o poca vergonya, van començar a dir langue de belle-mère, llengua de sogra o madrastra, en al·lusió a la creença popular que aquestes tenien una llengua verinosa i feridora. Aquesta moda va passar de terres gales a territori lusità, en què els portuguesos van començar a utilitzar lingua di sogra, expressió que va arribar anàlogament a Espanya a través del gallec. No obstant això, aquesta no va gaudir de la mateixa popularitat, i és que, segons sembla, l'objecte s'usava amb freqüència per espantar les àvies quan es començaven a quedar adormides a les festes, motiu per la qual en espanyol va adquirir la denominació de espantassuegres o matassuegres, així com va succeir amb el català, espantassogres o espantavells. En anglès, rep una gran varietat de noms en funció de la seva forma, ús o mètode d'accionament. Party horn, trompa per a festes, party blower, dispositiu per al seu ús a festes que s'acciona bufant, party elephant, trompa d'elefant per a festes, o party pipe, flauta per al seu ús a festes, entre d'altres. En alemany es diu Luftdrossel, o també party trot. En danès i noruec en diuen Rissler. En rus hi ha diverses opcions, però només n'esmentaré una. Bumacini jessic, llengua feta de paper. En euskera se'n diu aire serpentinà. En coreà en diuen patisonpongi i en neerlandès roltong. També en àrab, referint-se al desagradable xiulet que emet, l'anomenen el dawadà, el soroll. Si n'és d'internacional, l'espantassogres, eh? Però d'un objecte tan aparentment divertit es conta com a certa una història que no és gens divertida sobre l'origen de l'espantassogres. En el llibre Curiosidades Històriques, Anècdotes i Datos, escrit pel professor d'Història Juan Álvarez Nava García, diu que l'inofensiu xiulet va ser concebut com una arma mortífera de curt abast. Sembla que el dictador rus Joseph Stalin havia demanat a l'inventor i compatriota Sergei Álvaro la creació d'una arma mortífera de curt abast, fàcil de camuflar, per tal que els agents del KGB poguessin utilitzar-la en el marc de qualsevol celebració i que fos fàcil de disparar en estat d'ebrietat. Després de diversos intents fallits, intuint que seria durament castigat per Stalin per no poder complir amb l'encàrrec, Alvarov preparava l'escriptura del seu testament quan el pergamí enrotllat en què ho faria es va tancar de sobte. Inspirat per aquell fenomen, va dissenyar l'arma sol·licitada, creant el conegut xiulet, incorporant al dels agents un dard verinós a la punta que podia disparar-se amb tan sols desplegar la llengüeta de paper en direcció a l'objectiu, embufar pel broquet de l'invent. Com diu aquell, aquí ho deixo. I he deixat pel final la forma com en diuen al Japó, primer productor mundial d'espantassogres. En diuen Fukimodoshi, literalment bufar i tornar. És un producte que continua sent força popular i el que, de fet, al Japó li van dedicar un dia, el 6 de juny. Aquesta data es va escollir perquè la forma del número 6 recorda el desplegament de la llengua de les espantassogres. Pel que no s'empesquin els japonesos. Dels espantassogres que hi ha al museu, dos varen ser comprats per Violant i Simorra a Barcelona, que l'any 1945 li van costar 3 rals cadascun, o sigui, 75 cèntims de pesseta, un total d'una pesseta i 50 cèntims. Dit d'altra manera, 0,0023 euros. També se'n conserva un del llegat de Peles Mestres, encara més antic, ja que Apeles va morir el 1936. La resta d'espantassogres, un xic més evolucionats, incorporen una mascareta de cartó i van ser adquirits pel museu l'any 1978 a una joguineria. Doncs, bona revetlla. I aneu amb compte de qui us bufa l'orella amb un espantassogres, eh?

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Llibertat amb l'obligació de presentar-se davant de la justícia quan ho requereixi per l'exalcalde de Sant Feliu de Guíxols i exdiputat Pere Albó, investigat per un delicte d'exhibicionisme després que diumenge a la tarda el detinguessin acusat de masturbar-se en públic en una piscina d'un hotel de Santa Susana, al Maresme. Clara Jordan.
2: Segons fonts coneixedores dels fets, Pere Albó, de 54 anys, s'hauria colat a la piscina plena de gent en aquell moment, s'hauria estirat en una gandula, s'hauria baixat els pantalons i hauria començat a masturbar-se de manera visible. També hauria agafat del braç una noia que és qui ho hauria denunciat als Mossos d'Esquadra. Quan el van detenir, segons les mateixes fonts, semblava desorientat i no sabia com havia arribat a l'hotel ni on tenia el cotxe. Arran dels fets, la coordinadora nacional del partit MESCAT, Independentistes d'Esquerra, l'ha suspès de militància.
3: Ai! Dentispray.
4: Denti què?
3: Dentispray.
5: A la vida, cadascú segons els seus gustos i les seves capacitats mentals. I tothom content i el seu aire.
6: Upa! Què passa, doncs?

0: my God!
1: Sons de taverna, on cada cançó té una història, amb Joan Brugués.
2: Torrevieja és una d'aquelles habaneres himne per una localitat on aquest gènere musical li donen una singular important. Cada any s'hi celebra el certamen d'habaneres i polifonia, que ja porten més de 60 edicions. El mestre Ricardo Lafuente, gran impulsor del certamen i excel·lent compositor, va dedicar aquesta habanera a la terra on va néixer. És d'obligada interpretació pels grups que hi participen i que la majoria de les formacions d'habaneres de casa nostra la tenen en el seu repertori. L'escoltarem per al grup bergantí de Malgrat de Mar.

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai, ai. I ara...

La llei 5/2003 de prevenció d'incendis forestals té com a objectiu protegir les persones i els béns ubicats dins de terrenys forestals o a menys de 500 metres, sense cap excepció. La manca de gestió forestal i l'abandonament de les zones rurals ha comportat una modificació del paisatge en pràcticament només una generació, de manera que ha augmentat considerablement la superfície forestal i, per tant, el combustible per cremar. Aquest fet, juntament amb el canvi climàtic, fa que existeixi un alt risc d'incendi forestal i que les cases i altres edificacions siguin molt vulnerables al foc. Avui en dia, els incendis forestals poden arribar a tenir intensitats extraordinàries, cosa que dificulta enormement les tasques d'extinció, sobretot en zones habitades. Per això, la llei obliga a assegurar una franja de protecció d'almenys 25 metres al voltant de les edificacions, nuclis de població i urbanitzacions. També s'han de mantenir les parcel·les interiors i les zones verdes en les mateixes condicions de les franges, ja que una guspira pot saltar fins a centenars de metres de distància i cremar tanques vegetals o qualsevol altre material inflamable. S'ha de tenir en compte que un incendi forestal també es pot iniciar dins d'una zona habitada i propagar-se cap al bosc. Les condicions d'aquestes franges d'almenys 25 metres són: evitar la continuïtat del combustible, mantenir els arbres podats i espaiats, amb un mínim de 6 metres entre ells i el sotabosc desbrossat. S'ha comprovat que mantenir aquestes franges de protecció redueix molt l'alçària de les flames, disminueix la radiació, la intensitat del foc i el llançament de focus secundaris. Per tant, si protegeixes casa teva, en cas d'incendi forestal, estaràs segur dins la teva llar i evitaràs una possible evacuació. L'obligació de fer i mantenir la franja és sempre del propietari de l'edificació. I l'obligació del propietari dels terrenys contigus és permetre que es faci i es mantingui aquesta franja. Els propietaris de les parcel·les interiors i zones verdes han de mantenir-les netes.

0: Volem saber com et lleves.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
3: Pues no me n'entero.
4: Torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
5: Oh!
6: Ole!
5: Oh!
6: Ole!
5: Oh!
6: Ole!
7: Vespres de gala, Dalí de nit.
8: Visites nocturnes d'Esgala.
9: Castell Gala Dalí Púbol. Del 16 de juliol al 23 d'agost. Dijous i divendres a les 19 i 15 hores. Teatre Museu Dalí Figueres. De l'1 al 23 d'agost. De les 21:30 a les 24.
8: Visites nocturnes d'Esgala.
7: Reserves. A Salvador. Guió mig, dalí.org.

0: iniciativa que durant els darrers mesos ha reunit professionals de la salut, la psicologia, l'educació i el benestar en diferents municipis de les Salines, amb l'objectiu d'apropar coneixement científic i eines pràctiques per millorar la salut i la qualitat de vida de la població. Després de les jornades celebrades a Darnius, a Agullana i la Jonquera, el cicle es tanca amb una temàtica especialment present en la vida actual, la gestió de l'estrès i la capacitat de recuperar-nos davant les dificultats. Vivim en una societat exigent, marcada per un ritme accelerat, la incertesa i una elevada càrrega emocional. Tot això activa de manera constant els mecanismes d'adaptació del nostre organisme. La jornada proposa comprendre millor aquests processos i descobrir recursos que poden ajudar a gestionar l'estrès amb més consciència, afavorir la resiliència i mantenir l'equilibri físic i emocional davant els reptes del dia a dia. Les diferents ponències oferiran mirades complementàries des de la psicologia, el ioga, el creixement personal i la neurociència aplicada al benestar. Com a totes les jornades del cicle, la trobada està pensada com un espai divulgatiu, pràctic, proper i obert a tothom, sense necessitat de coneixements previs. L'activitat finalitzarà amb un espai de pica-pica que afavorirà la convivència, l'intercanvi d'experiències i la creació de vincles entre les persones assistents. I per últim, recordem que l'esdeveniment succeirà el dissabte 18 de juliol, d'entre les 11 i la 1 del matí, a la sala polivalent de la Vajol. La participació és gratuïta, però cal reservar plaça abans del dijous 16 de juliol a la 1 del matí. Les inscripcions es poden realitzar contactant amb l'Ajuntament de la Vajol o amb l'Estel. Amb aquesta quarta jornada conclou la segona edició de Salines Saludables, consolidant així una iniciativa que ha recorregut diversos municipis de les Salines. El projecte ha assolit el seu objectiu de crear comunitat i xarxa local, unint professionals i ciutadans per promoure la salut, el benestar i la prevenció des de la proximitat i la divulgació.
1: Apunta bé. La ràdio més experimental és a Vilasacra.
2: Oh, és meva.
3: No, no, és meva.
2: Meva, meva, meva.
3: No, no, no, no, és meva.
4: A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser.
5: La calaixera més musical.
2: Uau, deixa!

0: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: El secret de l'amor.
2: Explica'ns el teu secret de l'amor.
3: 972-51-1268.
2: Deixa missatge i et visitarem.
4: Viu una història d'amor.

0: secret de l'amor. Rafel, 67 anys. Teresa, 65 anys. 40 anys casats.
1: Desgraciadament, la felicitat no existeix. No existeix perquè jo tinc dos morts. El gran i el petit. El petit se va morir en l'any 84, a l'1 de febrer, m'existia del meu cumpleanys, desgraciadament, i el meu gran se va morir en 31 anys, fa 8 anys, el dia 25 de juliol. Sí, no existeix la felicitat. Entre la parella, la felicitat no. Perquè en deia jo, doncs sí, sincerament, estem molt bé, gràcies a Déu, que és l'únic que tenim, però...
2: Aquestes coses, si no, si la parella no està unida, si la parella, o la paraula, no té l'amor que té que tindre, no es poden superar. Nosaltres ho hem superat gràcies a això, gràcies a nosaltres dos, a que estem units, a que ens agradem, a que ens hem agradat sempre, a que ens hem agradat durant els 40 anys que estem, i gràcies a això podem subsuperar les males dates aquestes.
1: El meu petit va morir d'un tumor cerebral, que en seguida van dir que, si de vida que li van entrar d'això, van dir que no havia res a fer. Està un nen bé, un nen sa, un nen guapo, un nen... I el meu gran de leucèmia, però que va viure 2 mesos menys una setmana. Quan li van dir, Rafael, tu tens leucèmia, va durar res, 2 mesos menys una setmana. Són coses molt dures, és que... Però bueno, jo dic que la vida és així, si ell em deia mama, la vida continua i el que té sort de viure ha de viure, has de lluitar, mama.
2: Jo m'ho passo, em passo jo, anem a dir-ho així. Jo m'he refugiat amb la feina, amb la meva feina, i continuat treballant. Ara ja estic jubilat, encara que ajudo encara el meu fill, perquè ha agafat el negoci, i m'ho passo així. O sigui, que vull dir que amb la feina, amb feina, amb feina, amb feina, amb feina, i anar fent així. Però ho passo interiorment, clar, interiorment està la professora interior.
1: Cada un s'ho passa a la seva manera. Mai a la vida, mai. Jo mai li a casa meva, doncs els nens, clar, tenia els altres dos, mai, no m'han vist mai plorar, mai. I ploro cada dia. Ara actualment ploro cada dia. Però això ha sigut una cosa meva, perquè ells també ho senten. Perquè quan va morir el seu germà, un tenia 14 anys i l'altre tenia 15. Llavors, això ha sigut... Ho passo jo. Jo mai a ell tampoc parlem del nen. El nen era el gran, en un 93 que maria, però, o amb l'Òscar, parlem de l'Òscar i això, però ho passem nosaltres. No, ni jo l'he donat a demostrar a ell, ni ell m'ho ha donat a demostrar a mi. Cada un ho passem a la nostra manera. Perquè, clar, escolta'm, jo comprenc que és molt dur i ell també ho passa, així no puc amargar els que tinc al costat.
2: La independència cada un, pues, es fa la seva, no? Sabem com fer-ho, encara que estem bastant units, en el sentit que parlem bastant d'ells. No és allò de dir, pues, no vull parlar d'això, no vull parlar, vull que s'oblidi, vull que... No, nosaltres no ho oblidem. I parlem del petit, parlem del gran, de lo que feien, de lo que no feien, dels estudis d'això, el meu fill gran, que era físic, i, en fi, això ens ajuda, encara que no us sembli, ens ajuda.
1: Les festes no estem sols, estem sols. El sentit de les festes, ell i jo solets i ja està.

Bon dia. Pots consultar números premiats a Juegos 11 Punes. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.

Uns diuen sí, sí, sí. Altres diuen no, no, no. Uns d'això, altres d'allò. A Ràdio Vila-sacra només, sensacions i punt. Senzillament i així de fàcil. Què vols fer-hi? És el que hi ha.

0: I parlant d'emocions.
1: 25.
2: Epa!
1: Torno a recordar telèfons.
3: Contestador 972 51 12 68 i WhatsApp 656 19 70 62.
1: Hem d'aprofitar que tenim uns telèfons i que la gent pot parlar lliurement per expressar el que vulgueu.
3: Contestador 972 51 12 68.
1: Sí, sí.
3: I WhatsApp 656 19 70 62.
1: I tenim una feina molt important encara per fer, de multiplicació, per aconseguir arreplegar oients que poden escoltar, que possiblement no saben què escoltar a aquesta hora perquè no els agrada res, i tal i Pasqual. Ens ajudes a multiplicar? Els hi dius?
4: Multiplica.
1: Doncs multiplica per nosaltres. Promociona'ns, publicita'ns.
4: Multiplica.
1: Afegeix-t'hi i opina sempre que vulguis.

0: 100% Empordà.
1: Sabies que antigament les persones que es deien Deulofeu no tenien pare? Aquest cognom es posava a la canalla de qui no es tenia constància qui era el pare. Com que no sabien qui era el pare, no tenien un cognom patern per posar-los. De fet, Deulofeu significa literalment Déu el va fer, perquè entenc que a ningú li va passar pel cap posar el cognom de la mare dels nens.
2: A la vida, com en el gust, cadascú segons les seves capacitats. I cal entendre i saber conformar-se.

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà, a Ixí de Clar.
1: En el 107 de la FM.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
3: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
4: Durant aquest dilluns, els bombers han atès una seixantena d'avisos relacionats amb incendis de vegetació urbana, agrícola o forestal. A banda del d'Aiguamúrcia, els més destacats s'han cremat a Lladurs, al Solsonès, on les flames han calcinat 3 hectàrees i mitja, i Argençola, on la superfície afectada ha estat de 2 hectàrees. Durant aquest dilluns, els bombers han atès una seixantena d'avisos relacionats amb incendis de vegetació urbana, agrícola o forestal. Durant aquest dilluns, els bombers han atès una seixantena d'avisos relacionats amb incendis de vegetació urbana, agrícola o forestal. Durant aquest dilluns, els bombers han atès una seixantena d'avisos relacionats amb incendis de vegetació urbana, agrícola o forestal.
5: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
6: És Ràdio Vila-sacra.
5: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
6: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: Fes-te soci del grup cultural Club i tindràs el control dels esdeveniments, futurs i presents, a través de l'espai control del web, de forma fàcil i senzilla.
1: Pilla que te pilla. Demana-ho al 656-19-70-62 i vine amb nosaltres al proper arròs.
2: Entra a formar part del club més privat, que mai s'ha creat.

0: Radio.
1: Aquí fem experiments. Experiments radiofònics. T'hi apuntes?
2: Hi ha persones amb energia pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I això les fa més felices i el planeta també. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil.
3: Gent Ràdio Vila-seca.

La teva empresa pot fer camí tota sola. Però si aquest trajecte el fa acompanyada de la televisió de referència, avança encara més de pressa i arriba molt més lluny.

0: Falta un mes per a l'eclipsi solar del 12 d'agost i la demanda d'ulleres especials per veure'l no para d'augmentar. Els fabricants treballen a ple rendiment per atendre totes les peticions. L'única que les produeix amb certificació a Catalunya avisa que la gent ha anat a última hora per demanar-les. El director comercial de Celestec és José Crespo.
1: La població s'ha despertat una mica tard, no? Pensant que era un producte que sempre hi seria. Sí que és cert que tenim molt d'estoc per vendre, però hem tancat ja vendes per opcions personalitzades, només venem estoc, i estem treballant a màxim ritme per poder cobrir tota la quantitat de feina que tenim.
0: De fet, Crespo diu que ja comencen a treballar en l'eclipsi de l'any vinent, que es veurà en part a Catalunya i completament al sud de la península Ibèrica.
1: Serà un dels eclipsis més llargs de la història, del segle, de fet. Encara que no tinguem la totalitat aquí, es podrà veure la parcialitat, amb la qual serà molt important també el 2 d'agost de l'any vinent, no? Ja tenim comandes, ja tenim volum de feina.
0: Les ulleres homologades han de permetre veure l'eclipsi sense perjudicar la vista. Per evitar fraus, l'Agència Catalana de Consum revisa una quinzena de models que es venen al país per verificar que siguin segures.

0: No sé res.
1: Imagina, crea, sorprèn-te.
2: I parlant d'emocions...
3: 93.
4: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
5: Llargs i curts.
6: El programa dels diumenges a les 6 del matí.
7: Vila, descans.
8: Residència canina, 10.000 metres quadrats en plena natura. Guarderia canina. Amplis i confortables habitacles individuals.
9: Higiene i desinfecció rigorosa. Vigilància 24 hores. Passeig diari i ensinistrament.
8: Carretera Pont de Molins a Cabanes, quilòmetre 2, Cabanes, telèfon 972-5162-80 i mòbil 650-50-99-99.

0: Está 25.
1: La música, a les discoteques, llibres, a les llibreries, menjar, a la cuina, fantasmes als castells o cases encantades, llestos a les xarxes socials, cracs als esports, paranoies, als psiquiàtrics, medicaments a les farmàcies, gasolina a les gasolineres, savis a les universitats, mala sang a les presons, espectacles als escenaris, però sensacions només a Ràdio Vila-sacra. Qui sap, bé ho sap.
2: I parlant d'emocions.
3: 76.
4: Aquí, cada hora té la selecció precisa, pensada, organitzada en mesura. Deixem allò de barrejar el bolets per als que seleccionar el detall els hi costa i prefereixen fer-ho fàcil, soni el que soni. Ara, doncs, obrim nova carpeta de selecció detallada, on cada arxiu està molt ben pensat. Molt de molt. Això és Ràdio Vila-sacra.

0: molt bon dia.
1: Hola, quina alegria més gran poder sentir la teva veu. Ostres, tu, quina alegria que ens has donat.
2: Quina il·lusió sentir-te.
3: Estic contenta que hagis tornat. És molt bona senyal, eh? Estic molt, molt contenta. Quan t'he sentit la veu...
4: Hola, monstre. Tu ets el monstre de la ràdio. Com m'ho van dir, escolta, se'm va posar la pell de gallina, dic, ai... Oh, això corre, corre, amb l'ordenador, escolta, ja me n'entenc de tot. I això s'escampa com una taca d'oli, eh?
1: Contenta de tornar-te a sentir, de veritat. Ha sigut una gran alegria.
5: Veig el lluentor que fa permet sentir a mà. Ara vindran els avis Lluís.
0: M'ho imagino.
6: Hombre, m'alegro molt de sentir la teva veu.
0: Petó!
6: M'ha alegrat tant de sentir-te que escolta.
7: Cada dia fem un pas endavant.
3: Bueno, pots comptar.
0: Molt bé, doncs.
8: És K25. K25.
9: Escriure bon dia al grup de la família ja és parlar més amb ells. Que fàcil és complir propòsits, oi?

0: Et ve de gust un remenat d'escudella amb sardines en escabeig?
1: No.
0: I un parell d'ous dins un got de vi?
1: No.
0: Què tal uns canelons de carn trossejats en una sarsuela de marisc?
1: No.
0: Cada cosa alhora, no?
1: I és clar.
0: Doncs amb la música passa igual. No et mengis qualsevol cosa, no sigui que t'indigis el cervell.
2: Què prendran els senyors?
1: Barreges musicals intel·ligents. Gràcies.
3: El primer cop i he tingut moltes ganes, molts dies de trucar. Bona nit.
4: L'aleteig d'una papallona es pot sentir a l'altra punta del món. Tot comença per tu.
5: Cervells Ràdio Vila-seca.
4: Una finestra oberta.
6: Una ventana abierta.
4: A un futur sostenible.
7: Etorkizun jasan garribaten ardatz.
8: Una finestra oberta.
9: A un futur sostenible.
5: Sensacions Ràdio Vila-seca.
4: Tal qual.

0: tal?
1: La ràdio de Vilasacra
2: és com un bombonet que us volem oferir a aquesta hora del matí.
0: Veniu!
3: Són de confiança, són d'aquí.
4: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
5: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Que ens agrada la poesia, ja ho sabem. Però us agrada també el suc de taronja?
6: Hola, me'n dic Joel Parrera Jarabo. El poema que he llegit se diu Suc de taronja. I l'escriptor se diu Lola Cases. I he llegit aquest poema perquè m'agrada el suc de taronja. Suc de taronja, del cor de l'esperit, del cor la fruta fresca, et lleva tot l'esperit per omplir de vitamines i el cos encara dormit.
5: Moltíssimes gràcies, Joel. Aquest poema ens fa recordar el sabor de les taronges ben exprimides. Mmm, que bones! Fins al proper embaladits. Adeu!
6: Adeu, embaladits!

Tot sovint ens passen coses bones. Només hem de parar-hi atenció, saber valorar-les. A Montcorb fem pernil cuit des de fa més de 100 anys, fidels a la idea que, per menjar bé, hem de menjar bo. Arrelats a Sils, seguim l'ofici de l'alta xarcuteria des de 1913. Montcorb, el gust de les coses bones.

0: és que no hi ha alternativa, és que ara s'ha de fer alguna cosa.
1: S'ha de fer alguna cosa, diu, per poder sobreviure aquest estiu i solucionar un problema que s'anirà repetint any rere any. Un col·lectiu amb patologies complexes i cròniques, menció especial també per a les persones amb Alzheimer. Des de la Fundació Pasqual Maragall recomanen planificar l'estiu per minimitzar l'impacte de la calor i les elevades temperatures. Lorena Grau, neuropsicòloga de l'àrea social de l'entitat.
2: A mesura que va avançant la malaltia, les persones perden la capacitat de detectar les seves pròpies necessitats i, per tant, doncs, hem de tenir com una especial cura per poder, no, atendre i marcar com certes rutines, no, pues per hidratació, perquè no perdin, no, aquest hàbit.
1: L'embat de la calor també impacta en les persones en situació de carrer que sovint no es poden resguardar de la radiació solar ni tampoc hidratar-se. Unes afectacions encara més greus a partir dels 55 anys. Beatriz Fernández és la directora d'Arrels.
3: Que tenen problemes de salut cronificada, sobretot temes cardiovasculars i respiratoris. Aquestes temperatures en aquesta població, que és relativament jove i que, per tant, no té accés a un recurs per majors de 65 anys, doncs també empitjora aquestes malalties cròniques.
1: Unes setmanes d'estiu amb una xarxa de refugis climàtics que no sempre estan oberts i que, segons Fernández, no sempre veuen amb bons ulls, ens diu l'entrada de persones en situació de carrer.
4: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.

0: Moltes persones, escoles i associacions ens demanen com visitar les instal·lacions de Ràdio Vila-sacra. Fàcil, demana visita al 656-19-70-62 i podràs venir i visitar-nos.
1: El Martí és un propietari que es vol vendre el pis per 250.000 euros. La Sara es vol comprar un pis com el del Martí. A la Sara i al Martí els creuarà el destí? No, els creuarà HouseFi Connect, la tecnologia de HouseFi que troba el comprador ideal 3 vegades més ràpid.

0: Hola, què tal, com estem? Anem avui a fer una pregunta de rabiosa actualitat. Anem a preguntar a la gent quina és la millor hora? Les 4? Les 3? La 1? Les 8 del matí? Les 9 del vespre? L'hora de dinar? La de sopar? La de llevar-se? Digui'ns quina és la millor hora.
1: La millor hora de què?
2: Les 12.
3: Per fer què?
2: Perquè s'apropa l'hora d'anar a menjar.
3: No, la de dinar no tant, l'esmorzar millor.
4: ¿Qué cuál es la mejor hora? ¿Para qué?
5: Tarda.
6: A 6 de la tarda, però.
2: Sí.
4: Para mí, si me encuentro bien, todas las horas del día son buenas. Igual, me da lo mismo.
6: A mí ya me va bien, porque plego de trabajar.
1: D'anar a gastar-los? No, perquè veïn de gastar-los i escolta... Ai, perdona, ai, no mire, no em poseu... Sant Antoni, meu Dios.
6: No sé.
3: Les 6 de la tarda.
7: Això potser la nit, no?
0: A quina hora?
7: A les 12.
0: A les 12 de la nit ja estàs de juerga i tot plegat, i és millor, no?
2: Home, això tots els dies.
0: Sí, sí.
2: Si es pot, sí, tots els dies. A tota hora, vaja.
8: Tinc molta pressa, però digues.
0: Va, vinga, quina és la millor hora?
8: La millor hora per què?
9: Les 12.
4: ¿Por qué va a haber horas malas y horas buenas? Unos tendrán horas... Unas horas serán malas para unos y otras horas serán malas para otros. Pienso yo, vamos.
0: Nit o dia?
9: No.
0: Ara tens dubtes, ara tens dubtes.
9: El migdia.
1: Digues que ha estat molt car. Jo tota sola venia pensant, això de les bosses envasat, escolta'm, és una estafa, eh?
4: Esa es mi respuesta.
0: Per què? Perquè els nens ja són fora de col·legi i els tens allà?
8: No tinc nens, perquè jo tinc tota la feina feta i puc estar un rato a l'ordinador.
4: A ver, que jo no encuentro que haiga hores males.
10: Les 11 del matí.
4: Sí?
10: Sí.
11: El mediodia, les 12, per a mi les 12.
0: Sí, per què?
11: Bueno, l'encuentro molt... Más normal, vaya. En el asunto del día lo encuentro más normal.
1: És una estafa, però és d'ara la moda de les bosses. A granel es comprava més bé, les coses com sigui. Perdona, que ja no vull xerrar més, eh? Però, doncs, és... la vida està molt canviada, antes. Està molt canviada. I a l'euro, també. I a l'euro, la veritat, eh? Perquè comptes que sembla un euro, que sembla un duro, i no és un duro, eh? Un euro, que antes dèiem.
4: Lo que va fatal es España, es una pena.
1: Perdoneu, que jo ara m'enredaria.
10: Quan se'n van els nens a dormir? A les 9 de la nit. És la millora.
3: És màgica, la tarda.
4: Però, vamos, és una pregunta un poco así chorreta, ¿no?
0: Sí, és actualidad.
4: Esta pregunta es de actualidad.
3: Però m'agrada més la tarda. I la... Quan, la posta del sol i això és molt bonic.
0: 6 de la tarda?
12: No és bona hora.
0: 3 del migdia?
12: No, el diumenge al matí. Doncs no sé. Potser l'hora d'esmorzar, no sé.
4: Pues perdona que te diga, pero es una pregunta tontísima, porque es lo que yo te digo.

0: emissora no convence.
1: Ràdio Vila-sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
2: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
3: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
4: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.

vida no és fàcil, ho sabem tots. Que tela, tela, el que hem de conèixer i veure cada dia, doncs per descomptat. Que hi ha cervells que no tenen remei i per això el mal no ens deixa estar tranquils. Què és el que et puc dir jo? Ara bé, entre nosaltres, aquí ens prenem tot amb molt de sentit de l'humor i et demanem disculpes si el nostre sentit de l'humor no és del teu estil. Entenem que per a gustos els colors i el nostre és el color de l'experimentació, la vida i l'alegria. Tu pots lliurement triar un altre color sense problema. És clar.

0: Andreu. Toco el dos. Fins demà, bacallà. Adéu-siau.
1: Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
2: Adéu, adéu.
3: Gent Ràdio Vila-sacra. Gent amb civisme total.
4: Adéu, adéu, adéu, adéu.
3: Ser cívic és tenir servei.

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: Jess?
3: Sou molts els que estareu de vacances, però també sou molts els que treballareu. Sigueu del primer grup o del segon, nosaltres estarem aquí. Tant si ens sintonitzeu una estona al matí, mentre esmorzeu, abans de baixar a la platja o a la piscina, com si ens poseu al cotxe o al tren o al bus anant cap a la feina.
4: Radio Vila Sacra!
3: Amb les manies i fòbies de cadascun dels que ens posarem davant d'aquest micròfon. Però ja m'enteneu, 365 dies l'any. Mentre el món no s'aturi, nosaltres tampoc.
4: Radio Vila Sacra!
3: No és pas poca cosa. Nosaltres hi serem. I si ens voleu acompanyar, estarem encantadíssims que ho feu.
5: Perquè ho tinguin en compte.
1: Amb la col·laboració de BN Group.
6: Imagina, crea
7: sorpresa. Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra. Avui fa...

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: I parlant d'emocions...
3: 97.
4: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
5: Això és la caixa de sorpreses.
6: Mmm, que bo!

0: I parlant d'emocions.
1: 5.
2: Aquí recull d'interès, deixa'm la resta.

0: Ràdio Vila-sacra.
1: On les cançons lliguen amb la història.
2: Tu miris com tu miris, amb la ràdio sempre té un altre sentit.
3: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: bones. Nosaltres som l'Arnau Serra i l'Arnau Cruz.
1: Nosaltres recomanem un llibre que ens ha produït tota mena de sensacions. L'Àvia Gàngster, de David Williams.
0: Encara que el títol sembla sospitós, és un llibre recomanat per totes les edats. És emocionant, intrigant i molt emotiu.
1: El llibre tracta d'un noi que els caps de setmana va a casa la seva àvia. El noi odia tot d'ella, fins i tot la seva forma de caminar. Imagineu-vos. El cas és que a mesura que la història va avançant, es va descobrint coses de l'àvia que el nen no sabia, com per exemple joies i habitacions secretes.
0: A nosaltres aquest llibre ens ha agradat molt, ja que és molt entretingut i el recomanem molt per als que inicien a la lectura.
1: Aquest llibre ens ha ensenyat moltes lliçons, entre elles a no jutjar per l'aspecte.

0: informació, música, entreteniment. La ràdio de Vila-sacra
1: és com un bombonet que us volem oferir a aquesta hora del matí.
2: Veniu!
3: Són de confiança, són d'aquí.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Fins ara parlàvem de nits tropicals i de nits tòrrides, però la calor d'aquest estiu ens obliga a incorporar un nou concepte, les nits roents. És el nom que reben les nits més extremes quan el termòmetre no baixa dels 30 graus, Maria Huet.
2: Dormir malament no només provoca cansament, sinó que també pot repercutir en la memòria, la concentració i l'estat d'ànim. La neuròloga especialista en son, Ana Fernández Arcos, ha explicat les recomanacions més bàsiques per superar aquestes nits.
3: Intentar refredar l'habitació abans d'anar-hi a dormir. Se recomana a vegades ventiladors de sostre perquè faciliten aquesta pèrdua de calor del cos i la pèrdua d'humitat de la pell. Dutxar-se amb aigua tèbia o remullar-se els peus perquè hi hagi aquest intercanvi de temperatura, però no amb aigua molt freda, perquè si no el cos correspon produint més calor.
2: També hidratar-se durant tot el dia, evitar l'alcohol i sopar lleuger, i abaixar les persianes durant el dia per evitar que entri el sol a les estances.
0: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
4: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
5: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
0: El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
7: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
8: Bon dia, una jornada de calor. De fet, a hores d'ara ja despertem amb una temperatura francament suau i sobretot amb una aixafogor infinita, i aquest migdia i tarda el vent anirà girant més cap a Garbí. Compte perquè entre el Ripollès i la Garrotxa bufarà amb força intensitat, sobretot en el cas garrotxí. Això farà que es dispari la temperatura a la vall del Fluvià, o com a mínim la vall alta del Fluvià. Per exemple, a Olot i Rodalies arribarem a fregar els 40 graus. També aquests 40 graus al voltant de la ciutat de Girona, de Santa Coloma de Farners, en general cap a la selva, el Gironès i al sud de la Garrotxa, com dèiem, tindrem un forn, i només arran de mar, especialment ja al nord de la Costa Brava, aquest vent serà més de xaloc, per tant refrontall, que frenarà la temperatura, però amb molta aixafogor. De pluges poquetes, alguna gotellada de fang i poca cosa més, i sempre compta amb aquest vent, ja diem, especialment a les comarques interiors. N'estem pendents a la xarxa.
9: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
10: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi

0: recordeu.
1: Sintonia del 107 tots els dies. Un equip de persones desinteressadament treballa colze a colze, doncs, per oferir-vos allò que altres no tenen.
2: Mucho más que eso.
1: Gràcies per ser-hi, i si voleu, si ens deixen, si tot va bé, si hi ha cordialitat, si no hi ha enveges, si no hi ha coses rares, recordeu...
3: La vida sona bé. Escolta.

Per a tu, esportista, Nutrisport ha ampliat la seva gamma de barretes i batuts de proteïna, ara amb més sabors que mai. Les barretes i els batuts de Nutrisport són l'snack proteic perfecte per prendre on vulguis i quan vulguis. Nutrisport, l'aliment dels esportistes. A la venda al teu gimnàs, a la teva farmàcia, botigues especialitzades i al web nutrisport.es.

0: El mapa indica que és la segona sortida.
1: Clar que no. Si sortim per aquí anem cap a l'est i es parla altra banda. Fixa-t'hi bé.
0: Que sí? Ara en sabràs més tu que el mapa i la tecnologia?
1: A veure, ensenya'm el mòbil. Coneixent-te, segur que vas escriure malament la destinació.
2: Al volant, apartar la vista de la carretera pot provocar un accident. No te la fotis. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya.

0: Muchas gracias.
1: Les cançons es diuen a mitja veu, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
2: Dilluns a les 11 de la nit.
3: Tanca els ulls.

0: Volem saber com et lleves.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
3: Pues no me n'entero.
4: Torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
4: Oh!
5: Ole!
4: Oh!
5: Ole!
4: Oh!
5: Ole!
6: La ràdio a la ràdio. Dies de ràdio.

0: Vespres de gala, Dalí de nit.
1: Visites nocturnes d'Esgala.
2: Castell Gala Dalí Púbol. Del 16 de juliol al 23 d'agost. Dijous i divendres a les 19 i 15 hores. Teatre Museu Dalí Figueres. De l'1 al 23 d'agost. De les 21:30 a les 24.
1: Visites nocturnes d'Esgala.
0: Reserves. A Salvador. Guió mig, dalí.org.

0: Mirona de Sal. Lamirona.cat.
1: Ràdio Vilasacra, la de l'Empordà. I punt.
2: És normal passar quan pregunten per cinquena vegada quan arribem. Però no que s'ho fessin un accident perquè has passat de la ITB. La ITB salva vides, cuida el medi ambient i evita greus conseqüències. Si no passes, passarà.
1: Això és Ràdio Vilasacra. Wow. Que no et confonguin.
3: Au,
4: mira que bé.
5: Gran bufet lliure Girona. Qualitat a bon preu i amb una amplíssima varietat de possibilitats amb el show cooking, la cuina mediterrània i un bon ventall de plats de cuina internacional. Cada migdia de dilluns a diumenge fins a les 5 de la tarda. La qualitat d'un bon restaurant en un bufet. Gran bufet lliure Girona. Al costat de l'Espai Gironès. Un renovat bufet que has de descobrir.

0: Ateno portem més de 30 anys cuidant els menjadors escolars amb menjar saludable de proximitat i de temporada.
1: Cuinem seguint el receptari de la cuina tradicional catalana.
0: Oferim projectes educatius propis per a reduir el soroll al menjador, potenciar l'autonomia dels infants i millorar la resolució de conflictes.
1: Vols un espai de migdia divertit i innovador?
0: Tria Ateno, cuina i lleure de proximitat.
2: Boeci, el gran pensador llatí, va deixar dit que la música està lligada a nosaltres d'una forma tan natural que no podem deslliurar-nos d'ella encara que vulguem. És aquesta una frase magnífica que resumeix, en certa manera, el que ens passa a nosaltres. Un temps de ràdio on reivindiquem la música com un plaer, però alhora també com un vehicle per aprendre, per reflexionar i, en certa manera, per fer-nos millors. Un espai on la música mai ve sola, reflexions, poesia, biografies i, per què no, anècdotes, de vegades, són l'embolcall perfecte. En tot cas, i això ho tenim molt clar, és sempre música que val la pena ser escoltada amb atenció.
3: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda't a la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
4: I parlant d'emocions,

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: I parlant d'emocions...
1: 70. Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
3: Denuncien un camioner per llançar una cigarreta encesa a l'autopista APC Tallers. El conductor va quedar finalment detingut per trencar una ordre d'allunyament per violència de gènere. Com diem sempre aquí, hi ha cervells que no tenen remei. Els pisos a la Costa Brava s'encareixen fins a un 69% en 5 anys. Calonge i Sant Antoni, Palamós i Roses ja superen els 300.000 euros de mitjana per un pis d'uns 80 metres quadrats i el futur no promet millores. El festival Poem Estiu farà vibrar l'Empordà amb poesia, violí i dansa. Per aquesta 16a edició, dedicada als poetes Blai Bonet i Josep Piera, s'han programat 6 vetllades del 17 de juliol al 9 d'agost a Campmany, Darnius, Agullana i el celler La Vinyeta, a Masarac.
1: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: Piqué me dejó porque escucho Radio Villa Sacra siempre y a él le gusta más Justo Molinero.
1: Et sona la marca Branding Plan?
2: Té alguna cosa a veure amb la ràdio i els negocis, no?
1: Sí, per aquí va. Els negocis, les empreses. Però és més que això. És una subscripció que pot sumar a la teva estratègia de comunicació per millorar els resultats. I tu que tens un negoci, l'hauries de conèixer. No hi perds res. Porten molts anys ajudant a pimes de tot l'estat a créixer.
2: I per apuntar-se?
1: Molt fàcil. Entra al web serempresarios.com. Busca Girona. És gratuït, ràpid, fàcil i accessible per a qualsevol negoci.
3: Amb Branding Plan, els negocis millor.
4: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
5: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: El temps.
8: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
9: Finca GRN Samons. Experts en compra i venda a l'Empordà us ofereixen el temps.
10: Bon dia, una jornada de calor. De fet, a hores d'ara ja despertem amb una temperatura francament suau i sobretot amb una xafogó infinita, i aquest migdia i tarda el vent anirà girant més cap a Garbí. Compte perquè entre el Ripollès i la Garrotxa bufarà amb força intensitat, sobretot en el cas garrotxí. Això farà que es dispari la temperatura a la vall del Fluvià o, com a mínim, la vall alta del Fluvià. Per exemple, a Olot i Rodalies arribarem a fregar els 40 graus. També aquests 40 graus al voltant de la ciutat de Girona, de Santa Coloma de Farners, en general cap a la Selva, el Gironès i al sud de la Garrotxa, com dèiem, tindrem un forn, i només arran de mar, especialment ja al nord de la Costa Brava, aquest vent serà més de xaloc, per tant refrontall, que frenarà la temperatura, però amb molta xafogó. De pluges poquetes, alguna gotellada de fang i poca cosa més, i sempre compta amb aquest vent, ja diem, especialment a les comarques interiors. N'estem pendents a la xarxa.
11: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
12: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70%. I lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga.

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà, a Ixí de Clar.
1: En el 107 de la FM.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
3: Ràdio Vila-sacra és l'única emissora del món que utilitza veus d'ordinador per crear sensacions. Ho sabies?
4: Doncs ara ja ho saps.
5: Que no se t'oblidi.
6: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
7: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
8: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
9: M'interessa.
8: Sí, sí, el que tu vulguis. Però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix, només Ràdio Vila-sacra.
10: La ràdio que s'entén, intel·ligentment.
11: Tant si es vol com si no es vol.
8: 107 FM i punt.
12: Amb el suport de la xarxa de museus de les comarques de Girona, la Diputació de Girona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: A Catalunya hi ha un consens polític ampli per cobrar l'anomenada vinyeta per finançar el manteniment de les autopistes com la P7. Es tracta d'una taxa ja vigent a Europa perquè els usuaris paguin per l'ús que fan de la infraestructura. Els matisos afloren sobre qui i com s'hauria d'abonar aquesta taxa. Tampoc hi ha acord sobre si caldria ampliar l'autopista. Jordi Corbalan.
2: Des que fa 5 anys es van suprimir els peatges quan van vèncer les concessions, el dèficit inversor de l'Estat en el manteniment i la millora de les autopistes a Catalunya s'ha convertit en una assignatura pendent de resoldre. En el cas de la P7, la gran artèria que travessa de nord a sud el país, han saltat totes les alarmes. L'increment de la mobilitat, en part pels camions de gran tonatge, ha disparat la sinistralitat i les cues. El govern de Salvador Illa defensa un acord ampli amb els grups parlamentaris per trobar una fórmula perquè l'usuari contribueixi a finançar el manteniment de les autopistes. Neus Comas és diputada del PSC.
3: En cap cas passa per recuperar la lògica dels peatges de abans del 2021, sinó que anem més encaminats exactament amb un model, podria ser el de vinyeta, com ja existeix en altres països, com Suïssa, Àustria, etc., que podria garantir aquest manteniment de les vies.
2: Qui ha de pagar la vinyeta ha de ser una taxa fixa anual, cal pagar per ús. Aquí afloren els matisos. Des de Junts per Catalunya, el primer partit de l'oposició, Salvador Vergés avala la vinyeta, però avisa que no es pot convertir en un nou greuge per a Catalunya.
4: Ha de ser una vinyeta doncs que no vagi en contra dels nostres transportistes i dels nostres ciutadans, que els hi pugui doncs donar unes bonificacions, uns descomptes i que sobretot afecti el trànsit de pas. El que no pot ser és que la vinyeta sigui un greuge per Catalunya respecte a l'Estat espanyol, no?
2: Els socis parlamentaris del govern i també la CUP rebutgen que la solució sigui ampliar la capacitat de la P7 amb més carrils. També aposten per la vinyeta. Sentim Esther Capella d'Esquerra, Lluís Mijoler dels Comuns i Dani Cornellà de la CUP.
5: El model que no és just és un peatge pels catalans i les catalanes, perquè això ha sigut la injustícia històrica que nosaltres hem patit. Per tant, la vinyeta és el que és just.
6: Val la pena que amb aquesta vinyeta s'introdueixin criteris ambientals, és evident també qui més contamina, per tant qui fa un ús més contaminant d'una infraestructura com aquesta també que pagui més, i també un que tingui un caràcter social, no?
7: Les persones que venen de turistes, que passen per aquí a Catalunya o les empreses, doncs haurien de pagar, si més no, el seu manteniment.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra. Ser a prop vol dir veure les coses més bé.

0: Ràdio Vila-sacra no segueix modes. Ràdio Vila-sacra no t'interessa en viralitzar res de res, perquè té els millors oients i les millors sensacions i això ningú ho pot negar.
1: Ai, caramba!
2: 1, 2, 3...

0: Quan tota empenya a marxar del camp i abandonar la pagesia, hi ha adolescents que desafien tot pronòstic, s'estan formant per agafar el relleu dels seus avis, conscients de salvar un llegat, però també una cultura i una tradició. Testimonis que recull el llibre Arrels Rebels.
1: Jo des de ben petit he crescut vivint la passió i la tradició del Delta i he vist que és això que em vull dedicar.
2: En Sergi de Deltebre prové d'una família de rossaires de tota la vida. Ell és l'únic del seu institut que ho vol seguir. Va decidir dedicar el seu treball de recerca de batxillerat a recuperar varietats autòctones del Delta.
1: Vaig veure que seria un treball que me seria com agradable de fer, xalaria i podria disfrutar-lo i a part ne podria traure algun aprofitament, no només per a mi sinó pels demés. I va ser així com vaig decidir fer el treball nomenat Arrels al Fang, que se centra en buscar un sistema de cultiu d'arròs ecològic que sigui sostenible i eficient.
2: En Sergi va acabar obtenint el curs passat la màxima qualificació amb distinció de mèrits per part de la Generalitat. Ara està estudiant enginyeria agrònoma a Lleida per acabar agafant el relleu de l'avi als camps d'arròs i a les muscleres. Igual que en Jan, a la Pera, al Baix Empordà, que està acabant els estudis per entomar la feina de l'avi al camp i a les granges. Agafar el relleu dels avis no sempre és fàcil.
3: Sempre qui treballa mai ens entendrem, però...
2: L'empenta i la fermesa per tirar endavant la troben a les arrels. L'Anna, de 18 anys, del sector de l'Horta al Vallès, agafa el relleu de l'avi, de 92.
4: El que és molt guai d'aquesta feina és que passem moltes hores junts. Jo amb l'avi em faig un far, perquè ara quan comencem a plantar la mongeta del ganxet, doncs el meu pare ja marxa sol a Barcelona i jo em quedo aquí amb el meu avi. Ara hem d'anar a regar, doncs va.
2: 10 adolescents de diferents comarques i sectors, exemples de relleu generacional a pagès, expliquen els seus somnis, neguits, inquietuds i projectes de futur, conscients que qui perd les arrels, perd la identitat.

0: recordi bé.
1: Ràdio Vila-sacra.
2: És que té de tot.
3: Bé, sempre diuen, no?, que tot el que val la pena costa.
4: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

La mecànica del cor ja ha enamorat a més de 100.000 lectors. La nit més freda de la història neix el petit Jack. Té el cor glaçat, però si segueix dues condicions, sobreviurà. 1. Domina la teva ràbia. 2. No t'enamoris mai. La mecànica del cor, un relat fantàstic i tendre per tots els que hem patit per amor.

0: Som creadors de contingut. Si tens ganes d'aventura, acompanya'ns en aquest viatge.
1: Masia Piguillem, especialistes en l'organització d'esdeveniments. Vine a Masia Piguillem i fes el teu dinar o sopar envoltat de natura i en cuina de qualitat. Més informació i reserves a masiapiguillem.com.

0: Les vacances són meravelloses, però com explicar que en tornar penses ai, em trobo molt a gust a casa. Les coses van sobre rodes quan els que t'envolten saben cuidar-te.
1: Ràdio Vila-sacra, l'emissora que cuida al detall el teu cervell.

0: Ràdio Vila Sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Hola, bon dia. Bueno, doncs, jo el que volia dir és que hi ha matrimonis, doncs, que un d'ells es posa malalt, té molts problemes d'operacions, i llavors, doncs, li canvia el seu comportament, la seva manera de ser, canvia degut als medicaments, a les operacions, a tot això. I que llavors, doncs, la...

0: l'altra persona el deixi, perquè diu, digui que no vulgui patir. Amb fills, perquè ella diu que no pot patir, i és clar, no té, o sigui, aquesta persona, el marit, doncs no està com estava abans, té descuits, es distreu una mica. Si tu l'estimes en aquella persona, sembla que no es pot deixar. Mira, jo et diré un cas meu particular. L'Andreu en tenia 34 i va tenir un infart. Va estar molt greu i llavors doncs, el metge li va dir, diu, mira, diu, si tu fas la vida d'un home de 80 anys, pots viure molts anys. Ara, si tu vols seguir la vida de 34, no. Vale, això va quedar així, jo ho vaig passar molt malament, ell també, ell va agafar una depressió, bueno, en fi. Llavors un dia jo portava els nens a col·legi i una persona que també duia els nens a col·legi em diu, perquè sabia el meu cas, diu, escolta'm, diu, ara suposo que el deixaràs anar a l'Andreu, diu, perquè clar, no et serveix per res. Aquesta persona, jo com la veig, mira que han passat anys, i em fa una ràbia, perquè dic, home, com pots parlar, com pots dir això, perquè aquella persona està malalta, tu t'hi has casat perquè l'estimaves i continues estimant-te'l i ara el tens que deixar perquè no es troba bé, perquè té uns problemes que ell no els ha buscat, que han sortit. Que a mi no m'hauria agradat que si jo hagués estat malalta, hagués tingut una malaltia, haguessin deixat, perquè quan tens un problema així, el que vols és carinyo, o sigui, un costat, un lloc on apoyar-te. I si aquella persona que tu estimes més i que confies més en ella et deixa, és per desmoralitzar, bueno, per caure en el fons d'un forat. Jo crec que així és. Molt bé. Gràcies.
1: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
2: Truca.
1: Repetiràs.

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: Jess?
3: Sou molts els que estareu de vacances, però també sou molts els que treballareu. Sigueu del primer grup o del segon, nosaltres estarem aquí. Tant si ens sintonitzeu una estona al matí, mentre esmorzeu, abans de baixar a la platja o a la piscina, com si ens poseu al cotxe o al tren o al bus anant cap a la feina.
4: Radio Vila Sacra!
3: Amb les manies i fòbies de cadascun dels que ens posarem davant d'aquest micròfon. Però ja m'enteneu, 365 dies l'any. Mentre el món no s'aturi, nosaltres tampoc.
4: Radio Sacra.
3: No és pas poca cosa. Nosaltres hi serem. I si ens voleu acompanyar, estarem encantadíssims que ho feu.
5: Perquè ho tinguin en compte.
1: Amb la col·laboració de BN Group.
6: Imagina, crea, sorprèn-te.
7: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra. Avui

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11,

0: Tens una cita amb el mar, amb el patrimoni musical de les Havaneres.
1: Ràdio Vilasacra és diferent. Les matinades dels dissabtes i diumenges, des de la 1 fins les 6 del matí.
2: I parlant d'emocions...
3: 89.
4: Una nova il·lusió. Una creació que només serà teva. Una atmosfera per viure, per sentir, per gaudir del teu espai. La forma i el contingut han trobat l'equilibri.

La salut és alegria, deia un que en sabia. I molt hauria de saber per poder-ho dir també. Salut i viure bé, jo res més demanaré, deia un que ara mateix no sé. Salut a l'hora de brindar, salut al riure, salut al dir adéu, salut al dir hola, salut com un desig permanent que ens guia tota la gent. Que sigui sempre amb salut i més ara que teniu ja sabor a mi.

0: El xou de la Xandi Xou.
1: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
2: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
3: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: El temps.
5: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
6: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
7: Bon dia, una jornada de calor. De fet, a hores d'ara ja despertem amb una temperatura francament suau i sobretot amb una xafogor infinita, i aquest migdia i tarda el vent anirà girant més cap a Garbí. Compte perquè entre el Ripollès i la Garrotxa bufarà amb força intensitat, sobretot en el cas Garrotxí. Això farà que es dispari la temperatura a la vall del Fluvià, o com a mínim la vall alta del Fluvià. Per exemple, a Olot i Rodalies arribarem a fregar els 40 graus. També aquests 40 graus al voltant de la ciutat de Girona, de Santa Coloma de Farners, en general cap a la Selva, el Gironès i al sud de la Garrotxa, com dèiem, tindrem un forn, i només arran de mar, especialment ja al nord de la Costa Brava, aquest vent serà més de xaloc, per tant refrontall, que frenarà la temperatura, però amb molta xafogor. De pluges poquetes, alguna gotellada de fang i poca cosa més. I sempre compta amb aquest vent, ja diem, especialment a les comarques interiors. N'estem pendents a la xarxa.
8: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
9: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70%. I lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.

0: Ràdio Vila-sacra.
1: On les cançons lliguen amb la història.
2: Hola, molt bon dia.
3: Hola, quina alegria més gran poder sentir la teva veu. Ostres, tu, quina alegria que ens has donat.
4: Quina il·lusió sentir-te.
5: Estic contenta que hagis tornat. És molt bona senyal, eh? Estic molt, molt contenta. Quan t'he sentit la veu...
6: Hola, monstre. Tu ets el monstre de la ràdio. Com m'ho van dir, escolta, se'm va posar la pell de gallina, dic, ai... Oh, això corre, corre. Amb l'ordenador, escolta, jo me n'entego de tot. I això s'escampa com una taca d'oli, eh?
3: Intenta de tornar-te a sentir, de veritat. Ha sigut una gran alegria.
7: Veig el lluentor que fa, permet ser un dia mac. Ara vindran els avis i ulls.
3: M'ho imagino.
8: Hombre, m'alegro molt de sentir la teva veu.
3: Petó!
8: M'alegra tant de sentir-te que escolta.
9: Cada dia fem un pas endavant.
5: Bueno, pots comptar.
3: Molt bé, doncs.
10: És K25.

La teva ciutat és la teva herència. Només hi ha dos condicions. Que el soroll no ofegui la teva veu ni pertorbi el teu son. I que mantinguis el seu aire net perquè la teva ciutat sigui més habitable. Has heretat una gran terra. Cuida-la.

0: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos.
1: Què li diu el 0 al 8? Bonic cinturó!

0: Si busques inspiració,
1: veniu, veniu, us revelarem un secret.
2: Sabies que...
3: Tots hem patit alguna picada de mosquit i hem experimentat la sensació que produeix rascar-nos, però a què es deu aquest alleugeriment? Tot i que els experts no estan plenament convençuts d'això, diuen que rascar-se estimula determinats nervis de la pell que ajuden a regular el viatge dels impulsos de la picor a través de les cèl·lules, creant curtcircuits temporals. Però, per molt plaent que pugui semblar-nos, rascar-se acaba empitjorant les coses perquè posa en marxa un cicle interminable de picor i rascar-se. Al rascar-nos estimulem els nervis de la picor, que augmenten la seva acció. Al cap d'una estona, però, no pots parar de rascar-te i fins i tot corres el risc de provocar una infecció a la pell.
4: Per una comunicació fidel, divertida, original, exclusiva i sana,
5: Ràdio Vila-sacra tota la setmana.
6: Escolta,

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Mentre altres fa anys que fan, nosaltres continuem compartint sensacions.
3: És història.
4: Senzillament.
5: Au. Veniu, veniu. Us revelarem un secret.
6: Bé, i què voleu fer aquests dies?
7: Anar a una piscina caribenya.
8: Dormir en un hotel del Far West.
9: Volar a llops d'un drac.
6: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
10: Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per gaudir.
11: Més info a espaigironès.com.
12: Centre Kaplan. Psicologia, logopèdia, neuropsicologia, psicologia de la gent gran. Majors de 60 anys, prevenció, seguiment, consulta, orientació familiar.
13: Centre Kaplan. Telèfon 972 25 57 57.

La vida és plena de sensacions. Ràdio Vilasacra les tria, selecciona i les posa totes dins una gran caixa màgica, perquè tothom pugui sentir una altra forma de viure.

0: mateix món.
1: Quina sorpresa tan agradable. Sí, de veritat, és que em sento allò, aquella calidesa com que jo recordo tant d'altres temps de quan era petita.
2: Per mi, el programa vostre és imaginació i relaxació.
0: Que al final tot anirà bé.
3: Si Déu vol, Déu nostre Senyor ens ajudarà a tots. Ho demano amb molta fe.
4: Deixa un missatge.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Ràdio Vila-sacra. Qui sap el que vol, sap amb qui i sap a on.

Barcelona és molt més. És gaudir de més de 5 quilòmetres de costa i platja. És descobrir parcs i espais naturals. Barcelona és arribar fins als Pirineus. És viure l'art i la cultura. Barcelona és única. És un munt de likes. Quina Barcelona coneixes tu? Descobreix-les totes a barcelonaesmoltmes.cat. Barcelona és única.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Les condemnes per delictes sexuals van créixer un 15% en adults el 2025 i un 6% en menors. Són dades de l'INE sobre la població condemnada adulta i menor d'edat l'any 2025. Àlex Eloi.
2: Sí, tot i aquest increment en els delictes sexuals, els adults amb sentència ferma per tota mena de delictes comesos enguany o en exercicis anteriors va disminuir lleugerament un 0,2% fins als poc més de 306.000 condemnats. D'aquests, 8 de cada 10 van ser homes i un 20% dones. Entre els delictes més freqüents, els relacionats amb la seguretat viària, gairebé un de cada quatre, seguit del de lesions i furts. En termes absoluts, el 70% dels condemnats són espanyols i la resta estrangers, però en proporció a la població va haver-hi més del doble de persones no nacionals condemnades, 15 per cada 1.000 adults enfront dels 6 dels espanyols. Ceuta, Melilla i les Balears són les regions amb la taxa més alta de Dalí.
0: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber i no la que ens volen fer saber.
3: Vés a saber, tot és possible. No passa res.

0: Vespres de gala, Dalí de nit.
1: Visites nocturnes d'esgala.
2: Castell Gala Dalí Púbol. Del 16 de juliol al 23 d'agost. Dijous i divendres a les 19 i 15 hores. Teatre Museu Dalí Figueres. De l'1 al 23 d'agost. De les 21:30 a les 24.
1: Visites nocturnes d'esgala.
0: Reserves. A Salvador. Guiomig. Dalí.org.
3: Informació, música, entreteniment.
4: Avui l'art ja no només viu als museus, i tothom pot ser mecenes. Som a cada cantonada, a cada barri, a la cua del cinema i a la biblioteca. Perquè cuidar la cultura és un acte senzill a l'abast de tothom. És donar, però sobretot, rebre. És impulsar la nostra comunitat i el nostre territori. Perquè la cultura som tots i totes, i amb el teu suport la fem créixer.
5: A Ràdio Vila-sacra, primer la cultura. Ho entens o encara et costa?
4: Tu també pots ser mecenes. Amb la col·laboració de la Fundació Catalunya Cultura.

0: Persones amb energia pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I això les fa més felices i el planeta també. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil.
1: Gent Ràdio Vila-seca.
2: Quin plaer arribar a casa i no a una sauna, perquè l'aire condicionat no pensa.
3: Airzone és un sistema que s'afegeix a la climatització de casa o de la feina i que es pot, per exemple, encendre des del mòbil abans d'arribar-hi. Algú havia de repensar la climatització? Airzone.
4: Estàs a punt de graduar-te a la universitat i no tens clar què faràs el curs que ve? Busques una especialització que et doni més oportunitats de futur? Doncs el teu màster és a la Universitat de Girona. Tens tota la informació al web udg.edu/màsters. Fes el teu màster oficial a la UDG. Impulsa la teva carrera professional. Preinscripció oberta.

Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minutos t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minutos, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.

0: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te-la a casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: El meu nom és el teu, i com jo, no has entès per què els somnis costen tant si no es compleixen. El meu nom és el teu i et commou el patiment dels altres. I sents la teva petitesa davant el poder desmesurat i devastador de tanta injustícia. El meu nom és el teu perquè tu tens esperança en el demà que construeixes dia a dia, a cops de bellesa. Tens esperança perquè hi ha el vent i el sol i les onades i els ocells i les flors i els arbres. Hi ha camins. Hi ha aquesta música i el moviment d'una dansa improvisada. Hi ha besades. I som tu i jo. I no ens cal res més.

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: Ràdio Vilasacra, emissora per a tothom que n'està fart del de sempre.
3: La teva imaginació és lliure quan escoltes.
4: I gratis, gratis.
5: Recordi bé aquesta combinació.
6: Bueno,
7: no podré, no podré.
8: Una cosa, jo l'he posat al meu mur per guardar-me'l, però per enviar-lo jo amb gent que no està dins de Facebook, com puc fer? Hi ha gent, fins i tot de fora i tot, que m'interessa que sentissin.

0: hi ha un lloc on ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà.
1: Molt més atractiva, molt més emocional. Tenim un bon aparador a l'Empordà que no el teníem.

0: Endevina, endevina. És una capsa de música molt gran, plena de milers de sons diferents. Què és?
1: Ja ho sé.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
4: Detingudes 16 persones, una a Figueres, i alliberades 26 dones explotades sexualment per una xarxa criminal. També s'han fet detencions a Madrid, 4, València, 4, Saragossa, 3, Barcelona, 2 i Tarragona, 2. La majoria de clients que fan servir el servei de prostitutes són homes casats o amb parella de fet. Detenen una parella i desmantellen una plantació de marihuana en una casa de Figueres. Els Mossos van intervenir 153 plantes, material per al cultiu i una escopeta de caça. Hi ha cervells que no tenen remei, com sempre us diem. L'Ajuntament de Vilabertran aconsegueix 400.000 euros per millorar l'entorn de la canònica de Santa Maria. Una bona notícia sempre ens fa falta. El pressupost final, més baix del que es demanava, es destinarà a un recondicionament general i a la millora dels accessos del conjunt monumental.
3: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
5: En el 107 de la FM...
6: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio. Tanca els ulls.
7: I parlant d'emocions.
3: 53.
8: Arrela, el programa que té la nostra realitat agrària local sabent llegir el que passa a la resta del món.
4: El programa dels diumenges a les 10 de la nit.
9: Àbacus, sempre amb la cultura.

0: I parlant d'emocions.
1: 38.
2: Tiki-biki!
3: Vale.
4: Aquí, cada hora té la selecció precisa, pensada, organitzada en mesura. Deixem allò de barrejar el bolets per als que seleccionar el detall els hi costa i prefereixen fer-ho fàcil, soni el que soni. Ara, doncs, obrim nova carpeta de selecció detallada, on cada arxiu està molt ben pensat. Molt de molt. Això és Ràdio Vila-sacra.

0: Avui...
1: Sí?
2: Jo!
3: A vegades, per veure el món des d'un angle nou, necessites fer coses que no has fet mai.
4: Mai estaràs sola.
5: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
6: Quina sorpresa més gran que hem vingut avui, perquè la memòria també se me'n va. M'he vingut una sorpresa molt gran, perquè com et pots imaginar, ja fa molt de temps que no esteu en el programa. I avui l'he posat de casualitat, perquè busco molt música, ho dic bé, oi que sí? Ja tinc una edat també. I la meva sorpresa ha sigut molt agradable, que ja tornem al programa. Bueno, jo estic molt contenta perquè la veritat que us esperava molta alegria.
4: Deixa un missatge. Ràdio Vila-sacra.

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai.
2: Ai.
1: I ara?

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Ràdio convencional que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.
2: Hola, sóc en Joet. Per la carretera de Riudellots passa un carro carregat de rocs. Les rodes li fan carri-carroc, carri-carroc.
3: Hola, sóc la Berta, una bruixa ben embruixada. Qui la desembruixarà? El desembruixador que la desembruixi, bon desembruixador serà. Jo la desembruixaré, perquè sé desembruixar molt bé.
4: Hola, sóc en Mart. I scream, you scream, we all scream for ice cream.
5: Hola, sóc l'Àlex. El gros gos ros no vol l'os. Tot sol vol un bombó, bo com jo.
1: Si vols deixar de patir, Ràdio Vila-sacra de Bon Matí.
6: Propostes en xarxa.
7: Diuen que Jacint Verdaguer va escriure Canigó, la seva gran obra, des del santuari de la Mare de Déu del Món. I va passar dos estius, el 1884 i el 85. Si hi aneu, de fet, podeu visitar la cambra on va residir. I a més, gaudireu d'unes vistes espectaculars. En vehicle, en bicicleta o a peu. I arribeu com hi arribeu, el santuari de la Mare de Déu del Món us rebrà imponent. A mig camí de l'Alt Empordà, el Pla de l'Estany i la Garrotxa, situat a 1.124 metres al capdamunt d'una muntanya escarpada, la seva construcció va començar l'any 1311, fa 4 dies. Hi trobareu molta història, però sobretot una panoràmica que us seduirà. 360 graus de paisatge, imatges de fins a 10 comarques que quedaran ben gravades a les vostres retines. De pujada o de baixada, aprofiteu per fer una parada al monestir de Sant Llorenç de Sous per arrodonir la sortida. Els primers documents que en parlen són de l'any 872 i va ser molt important en el comtat de Besalú durant l'època romànica. Ara bé, els terratrèmols de 1427 i 1429 van suposar la seva decadència. Per sort, diverses campanyes arqueològiques han permès conservar-ne les restes i ara podeu passejar per l'estructura i els diferents espais, tot deixant volar la vostra imaginació. Qualsevol dia de l'any podeu visitar el Santuari de la Mare de Déu del Món i el Monestir de Sant Llorenç de Sous. Més informació a

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Arrestats dos homes i una dona. Unes detencions que s'han efectuat a Sant Adrià del Besòs, a Badalona i a Terrassa durant els escorcolls realitzats en aquests municipis, però també a Barcelona i a Maçanet de la Selva, s'han intervingut diverses armes de foc, en concret tres pistoles, un revòlver, un subfusell i una escopeta de caça. A banda dels Mossos, han decomissat 40.000 euros en efectiu. Un operatiu de màxims en el qual s'han mobilitzat 150 efectius de la policia catalana. Un dispositiu que estaria relacionat, expliquen fonts consultades, amb el doble tiroteig sense ferits que va tenir lloc el passat 12 de maig al barri de la mina de Sant Adrià. Hauria estat protagonitzat per clans familiars rivals dedicats al narcotràfic. Pel que fa als tres arrestats, els imputa pertinença a grup criminal i tinença il·lícita d'armes. Fonts consultades detallen que se sospita que haurien adquirit aquestes armes de narcotraficants del sud de França per posteriorment distribuir-les a narcotraficants locals.

0: La pregunta.
1: Per què la música d'avui dia sona tota igual, canti qui canti? Serà la intel·ligència artificial o és que allò artificial ja és la intel·ligència?
2: Darrere d'un somni hi ha una llicència d'activitat. Darrere d'una nova vida hi ha una prestació per naixement. Darrere de moments importants en la vida de les persones, els professionals, les empreses, les famílies, hi ha una gestora o un gestor administratiu col·legiat. Amb la meva gestoria, sí.

0: Digues, Albert, que veig que aixeques la mà, t'aixeques el peu, et poses damunt la taula, digues, Albert, digues.
1: Doncs escolta.
0: T'escolto.
1: De tot el que hem dit, doncs, si hi ha un punt central, encara n'hi ha un altre que és més central. Tens moltes ganes, m'ho has comunicat, de parlar-ne. I avui parlem d'això, de pensar, i pensar és la ment. O sigui, primer hauríem d'endevinar una mica com és la moto i de com funciona aquesta moto. I després tindríem que dir què és el que la fa funcionar. Enveja, egoisme, mentides, crueltat... O sigui, tot això són efectes emocionals que es produeixen en la nostra ment. La nostra ment és complicada i una de les parts que contempla la nostra ment, molt important per cert, són les emocions i els sentiments. Però no és exclusivament el que nosaltres som. O sigui, les emocions, els sentiments, és només una part. El que passa que ens hi sentim tan identificats que quan volem parlar d'això, doncs, ens quedem només en aquesta part, i és una part. O sigui, tot això funciona per un sistema que tenim, que es diu el sistema nerviós, i que va parar, i aquest sistema, com si fos un clavejat, doncs, amb un òrgan, com podria ser l'estómac, com podria ser el cor o el fetge, doncs es diu el cervell, té dos sistemes. Això ara, doncs, la ciència hi està investigant tant, no? I ja se'n comença a saber molt. Curiosament, encara es veu que estem en les vassalles, o sigui, en els començaments de lo que realment amaga tot això, veritat. Però ja se sap que tenim un sistema central que controla la nostra part intel·lectual, o sigui, de tot el que podem pensar. I llavors es veu que hi ha un altre sistema que no el podem controlar, que és autònom, que va al seu aire, no? I diu que no filtra la realitat.
0: El cervell.
1: El cervell. No filtra la realitat. Aquesta realitat que sempre en parlem, doncs, no és el que nosaltres creiem, sinó que és el que nosaltres pensem. O sigui que el que el cervell pensa i es creu, això en diem realitat. Fixa't que complicat arriba a ser tot això. O sigui, no et creguis res de el que penses com a realitat, sinó només com el que penses. Diu que el sistema autònom central és aquesta part imaginativa, que és la part més profunda de la nostra psicologia, i que d'aquí procedeix tot. Mira, hi ha un exemple que diu que si jo veig patir amb una altra persona, el meu cervell té la capacitat de simular aquest patiment en mi mateix i de recrear-lo. Això, en aquest moment, tenim això que en parlem tant i no sabem exactament el que és, no? Doncs mira, que senzill, un sentiment. Si veig a una altra persona alegre, doncs el mateix. Diu que jo entenc l'altre perquè el meu cervell recrea les sensacions que té l'altre. I és per això que ens podem comunicar. Hi ha un mecanisme en tot això. O sigui que nosaltres, el nostre cervell, té un estímul, un canvi, o sigui, hi ha algú que el sorprèn en un moment determinat. Tant pot ser, doncs, un cop de vent com una paraula d'una persona, no? I això crea el que en diem una emoció. Aquesta emoció, que la rebem en aquest moment, produeix un sentiment. I aquest sentiment, que l'ha produït aquesta emoció que hem rebut, ens n'hem donat compte, no? És l'idea que tenim justament d'aquesta emoció. O sigui que la idea és la representació d'aquesta emoció inicial que hem tingut. Aquí tenim tot el mecanisme. Una emoció, un sentiment
0: fàcil
1: i una idea.
0: Facilillo, facilillo. Ara el que realment ens cal preguntar és quina és la capacitat de la nostra ment. La nostra ment és capaç d'assimilar-ho tot. Per exemple, la nostra ment, en quant a llengües, és capaç d'assimilar-les, d'aprendre-les totes? Els que vivim a Catalunya, per exemple, que som nats a Catalunya, cap problema, però els que venen de fora, el seu cervell els hi facilita que aprenguin el català o no? Molt bon dia, Mònica Jaume.
2: Bon dia.
0: Què tal?
2: Molt bé.
0: Molt bé, tu ets responsable de la plataforma per la llengua.
2: Jo sóc que treballo al Consorci de Normalització de Vic i tinc la campanya a la plataforma.
0: Sí, treballes al Consorci de Normalització Lingüística de Vic.
2: De Vic, mm. Sí, sí.
0: Heu posat en marxa en català, si us plau.
2: Si us plau, parla'm en català.
0: Si us plau, parla'm en català. Jo ara et pregunto, avui, com ja has escoltat, parlem del cervell, de la ment. Totes les ments tenen la capacitat d'aprendre una llengua?
2: I tant que sí, totes. Les llengües s'aprenen, doncs, bàsicament a partir de sentir-les i de practicar-les. També s'aprenen a l'aula, però s'aprenen bàsicament al carrer. I la capacitat d'aprendre llengües és a base d'això, de sentir-les. Per tant, si una llengua no la sents i no te la parlen, no l'aprens fàcilment, no sé què, hi posis moltes hores, això sí que ho pots fer. Però no d'una manera... Sempre costa un esforç aprendre'n, però aquest esforç s'ha de veure complementat amb una pràctica i amb un sentir. El sentir fa molt, ajuda molt.
0: Sí, el passat dijous en l'Ajuntament de Vic vau fer un acte d'alguna manera per potenciar el que es parli en català. En què va consistir aquest acte?
2: Doncs va ser l'acte de presentació d'una campanya que es diu Si us plau, parla'm en català. És una campanya que vol promoure l'ús de la llengua. Estem en un moment en què l'aprenentatge està molt assegurat. És a dir, una persona que no sap català té molt fàcil accés a l'aprenentatge a través dels consorcis de normalització, etc. Poden accedir fàcilment a aprendre la llengua i els que no són adults, els infants, a l'escola. Però en aquest moment el que preocupa més és l'ús social de la llengua. I és una campanya que pot semblar que va dirigida els no catalanoparlants, i en canvi és el contrari, ens inclou a tots. En el moment que ens demanen que parlem en català, és una campanya que incideix directament en els catalanoparlants. Perquè, ara que parlaven de ment, no sé, hi ha com un mecanisme que tenim tots que ens fa, si reflexionem i pensem, segur que ens ha passat a tots. Quan estem davant d'una persona que no coneixem o que pensam que és de fora, automàticament, normalment, no sempre, però la majoria de casos canviem i parlem en castellà. Llavors, és per conscienciar que aquest canvi de llengua la majoria de vegades no és necessari i que no fa cap bé, perquè si aquesta llengua no s'utilitza, la persona que encara no l'ha après, és molt difícil que l'aprengui i que se senti part d'aquest sistema lingüístic.
0: Sí, tinc entès que Francesc Escrivà, no?, era el director de TV3, va estar present en l'acte, sí. I doncs també es va dirigir als assistents en aquest acte. Què va dir Francesc Escrivano?
2: Escrivano, bàsicament, primer és una persona que no té el català com a llengua materna, però

0: altres llengües, i si els comparem amb els que tenim en català, realment són pocs. Per tant, és molt important que els que tenim facin una programació de qualitat i cuidin molt l'aspecte lingüístic, perquè a través dels mitjans de comunicació, vull dir, és una cosa que arriba a tothom, i per tant és molt important que siguin en català, que n'hi hagi i que tinguin una qualitat.
1: Des de la teva opinió, i ara que no ens escolta ningú...
0: Ningú, oi?
1: Sí, quin és l'estat de la llengua catalana en els països catalans en el dia d'avui?
0: A veure, jo no voldria ser una persona negativa en absolut. El català és una llengua que no podem parlar d'una llengua normal, perquè no ho és. Estem en una situació, tots som... de bilingüisme, i això en principi no és una situació normal, perquè el bilingüisme no és mai 50% i 50%. El bilingüisme parteix, sempre que hi ha una situació de bilingüisme, hi ha una llengua més subordinada i una altra que, doncs, que predomina més, o com li vulgueu dir. És a dir, en aquest cas, en espanyol, la veritat és que s'hi pot viure, a Catalunya. Sobretot si mirem, per exemple, a Barcelona i l'àrea metropolitana, te'n pot sortir perfectament. En canvi, una persona que parli només català, és difícil que se'n surti. Vull dir que a l'hora de treballar i això, és normal també que li demanin saber una altra llengua. Això, però no crec que la situació sigui... transmetre un missatge que la situació és dolenta. Actualment la llengua s'està ensenyant als instituts, a les escoles, i per mi el que em falta és una empenta a l'ús social. Creure realment que aquesta llengua es pot utilitzar amb tota normalitat en tots els àmbits, i que és important en aquest moment que arriba molta gent de fora que percebin que ells són part d'aquest sistema lingüístic, i per formar part d'aquest sistema lingüístic els han de fer partíceps. Perquè també quan ens adreçam a una persona en castellà, perquè és de fora, l'estem fent diferent, l'estem marcant d'alguna manera, en dient tu ets diferent, per tant jo parlo en una altra llengua. Doncs el que ens falta ara és fer del català la verdadera llengua de relació, al carrer, a tot arreu. És a dir, cadascú té la seva llengua i a casa parla, no sé, o parlarà castellà, n'hi ha d'altres que parlen anglès, n'hi ha d'altres que parlen àrab, no ho sé. Però la llengua comuna i de relació seria important que fos el català, i aquesta campanya em vol incidir en això, en fer del català la llengua comuna.
1: Sí, Mònica, quina és la llengua comuna actualment?
0: A mi m'agradaria pensar que el català també depèn molt de la part del territori en què ens moguem. La realitat no és homogènia a tot arreu. És diferent de si parlem, per exemple, de Vic, que si parlem de, no ho sé, no vull marcar, però de qualsevol població o àrea metropolitana. Però tampoc no hem de mitificar. És veritat que l'àrea metropolitana hi viu molta més gent, i el que està més subjecte a canvis. Però a tot arreu, com si diguéssim, a tot arreu es parla una mica més de castellà, jo crec. A Vic, per exemple, fa uns anys era molt, molt difícil, i ara se sent bastant al carrer.
1: Com em pots explicar que gent que porten aquí 20 anys renunci a tot el que tingui que veure amb Catalunya? Com ho expliques?
0: No, primer, això és una qüestió, no sempre té a veure amb llengua. Hem d'aconseguir que la llengua és molt difícil, perquè és un concepte que va lligat a moltes coses. Hem d'aconseguir fer de la llengua un concepte que manquem de diguéssim, de connotacions polítiques, etc. La llengua ens ha de servir per unir, en aquest cas. I si hi ha alguna persona que viu a Catalunya fa molts anys i no vol sentir parlar català o no li agrada el català, en aquest cas, en aquesta persona potser té un problema, però no és lingüístic. Si volgués,

0: ho podria fer. El que passa que tot això és fruit, i el fet que canviem de llengua els catalanoparlants tampoc no ens hem de donar la culpa, és fruit d'un context de fa molts anys, d'un context de certa anormalitat. Per tant, tot això s'ha de contextualitzar, però s'ha de veure que es pot trencar i que podem sortir d'aquest cercle i fer això, que la llengua sigui un vehicle de comunicació normal entre la gent que viu a Catalunya. Igual, nosaltres, jo tinc una alumna que em diu, és veneçolana, i em diu: home, tothom em demana, ai, com és que parles català? Que bé que parles català, parles molt bé. I home, però per què us estranyeu que jo vingui aquí i parli català? Si hagués anat a França, hagués parlat francès. Si hagués anat a Alemanya, hagués après alemany. Com que visc a Catalunya, he après i parlo català. És així de senzill, em deia ella. Doncs hem d'entendre que les coses haurien, no són, però haurien de ser així de senzilles. Vivim a Catalunya i parlem català. És així.
1: Molt bé, Mònica. Doncs mira, el temps a la ràdio ja saps que vola. T'agraïm moltíssim la participació, i et deixem un minut per si vols afegir alguna cosa que la nostra imperfectament, i mai millor dit, no t'hagi preguntat.
0: Si en voleu més informació, podeu entrar al web www.parlacatalà.cat. I res, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, Mònica. A la teva disposició.
0: Adéu, a reveure.
1: Adéu, bon dia.
2: Pots mirar el passat i triar el futur. Pots triar on vas, com i amb qui. Pots triar què fas, qui ets i qui t'agradaria ser. I pots triar com vius i fins i tot com sobrevius. Tria el món on t'agradaria viure.

0: Vespres de Gala, Dalí de nit.
1: Visites nocturnes d'Esgala.
2: Castell Gala Dalí Púbol, del 16 de juliol al 23 d'agost. Dijous i divendres a les 19:15. Teatre Museu Dalí Figueres. De l'1 al 23 d'agost, de les 21:30 a les 24.
1: Visites nocturnes d'Esgala.
0: Reserves. A Salvador, guió mig, dalí.org.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Ràdio Vila-sacra. Que no... Que...

0: Pero fue una locura, ya te lo digo.
1: I aquí deu estar la cosa.
2: Fins ara.
3: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
4: Tota la programació a fastempordà.cat.
5: Jess?
6: Sou molts els que estareu de vacances, però també sou molts els que treballareu. Sigueu del primer grup o del segon, nosaltres estarem aquí. Tant si ens sintonitzeu una estona al matí, mentre esmorzeu, abans de baixar a la platja o a la piscina, com si ens poseu al cotxe o al tren o al bus anant cap a la feina.
7: Radio Vila Sacra!
6: Amb les manies i fòbies de cadascun dels que ens posarem davant d'aquest micròfon. Però ja m'enteneu, 365 dies l'any. Mentre el món no s'aturi, nosaltres tampoc.
7: Radio Vila Sacra!
6: No és pas poca cosa. Nosaltres hi serem. I si ens voleu acompanyar, estarem encantadíssims que ho feu.
8: Perquè ho tinguin en compte.
4: Amb la col·laboració de BN Group.
9: Imagina, crea, sorprèn.
10: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11.

0: En les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida.
1: Això és la caixa de sorpreses. La, la, la, la, la, la.

0: Sintonitzes Ràdio Vila-sacra. Tot un arxiu audiovisual de sensacions. Res més que això.
1: Amb la col·laboració de Komoot, l'aplicació mòbil per a la navegació i planificació de rutes.

0: I parlant d'emocions.
1: 2. A punt per dir sí. Yes.
2: Això és la caixa de sorpreses.
3: Les millors coses de la vida arriben per sorpresa. I la millor sorpresa sempre és la que encara ha d'arribar.

0: I parlant d'emocions.
1: 14.
2: L'espai curiós.

En els temps actuals, totes les veus són importants. Fuig d'aquells que volen acaparar l'espai que ens pertoca als demés. Avui dia, els protagonistes al cinema. Aquí, les persones primer. Fes-te sentir. Missatge de veu al WhatsApp 648 65 26 21 o missatge al 972 51 12 68. A nosaltres sí ens interessa el que tinguis que dir.

0: Llibres per somiar.
1: La cançó del soldadet, de Pep Puig, publicat per l'Altra Tribu, a partir de 10 anys.
0: Llibres per somiar.
2: Folks, I'm

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Catalunya serà un dels territoris europeus on més augmentarà la població d'aquí al 2050. Són projeccions publicades per la Comissió Europea. La demarcació de Barcelona és l'onzena de tota Europa que més creixerà en habitants. La de Girona, la setzena, sobre un total de gairebé 1.200 subregions arreu del continent. Tarragona ocupa el lloc 80 i Lleida el 108. Brussel·les, Bruno Fortea Mires.
2: D'aquí al 2050, la població de Catalunya creixerà un 23% a causa, sobretot, de la immigració. A l'informe, la Comissió Europea avisa que l'arribada d'immigrants pot pressionar els serveis públics i comprometre'n la qualitat als territoris que, com Catalunya, experimentaran un creixement demogràfic tan pronunciat. Alhora, però, Brussel·les també diu que els nouvinguts poden ajudar a contrarrestar l'envelliment poblacional. I diu la seva, el director del Centre d'Estudis Demogràfics, Albert Esteve.
3: Molta més gent significa doncs, molt més millor transports, habitatge, sobretot. El tema de les escoles no tant, perquè com està creixent els immigrants hi arriben, diguem, grandets, doncs es donarà la paradoxa doncs, de que la població seguirà creixent, però no necessàriament la població de 0,15.
2: El creixement de Catalunya contrasta amb la tendència general d'Europa, on les projeccions assenyalen una baixada de la població. Això passarà a la immensa majoria de regions europees. Segons l'informe, els únics territoris que esquivaran aquesta tendència a la baixa seran les capitals i les grans àrees urbanes amb una economia dinàmica, diu. És el cas del Mediterrani francès, el sud d'Alemanya o els Països Catalans en el seu conjunt. I aquí també crida l'atenció el cas de les Illes Balears. El 2050 tindran un 28% més d'habitants que ara.
0: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber i no la que ens volen fer saber.

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
2: Bon dia.
3: Hola, quina alegria més gran poder sentir la teva veu. Ostres, tu, quina alegria que ens has donat.
4: Quina il·lusió sentir-te. Estic contenta que hagis tornat. És molt bona senyal, eh? Estic molt, molt contenta. Quan t'he sentit la veu?
5: Hola, monstru. Tu ets el monstru de la ràdio. Quan m'ho van dir, escolta, se'm va posar la pell de gallina. Dic, ai... Oh, això corre, corre. Amb l'ordenador, escolta, ja me n'entero de tot. I això s'escampa com una taca d'oli, eh?
3: Contenta de tornar-te a sentir, de veritat. Ha sigut una gran alegria.
6: Veig el lluentor que fa permet-se un dia mac. Ara vindran els ais lluïs.
3: M'ho imagino.
7: Hombre, m'alegro molt de sentir la teva veu.
3: Petó!
7: M'ha alegrat tant de sentir-te que escolta.
8: Cada dia fem un pas endavant.
4: Bueno, pots comptar.
3: Molt bé, doncs.
9: És K25.

Diuen que el vi és la cultura que batega les nostres venes. La que ens connecta a la nostra terra, Catalunya. Els seus paisatges, la seva gastronomia i a la gent que hi deixa la pell. Sí, el vi és cultura. I jo trio el nostre paisatge, la riquesa del nostre vi. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. I punt. En defensa de les persones.
1: Queixa't i tens tot el dret.
0: Síndic, el defensor de les persones. 900 124 124.

0: L'origen llatí de la paraula conversa ens remet a conversare, que significa donar voltes entorn d'un concepte. Implica, per tant, en el seu origen que dues o més persones reflexionin en comú sobre una idea per extreure'n les millors conclusions possibles. Però com s'ha de dur a terme la conversa? Doncs bé, ja a l'antiga Roma, el gran pensador Ciceró va dir que el que entaula una conversa mai ha d'impedir als altres participar-hi, com si fos una propietat seva, sinó que ha de pensar que, com en totes les coses, en la conversa general també és just que hi hagi torts. Han passat 2.000 anys des d'aquesta frase i sembla que encara no ens n'hem adonat. Avui, doncs, així serà el nostre temps de la bona música.
1: El programa dels diumenges a les 9 del vespre.

0: l'emissora que escolten les altres emissores. Guarda't a la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: Som catalans. Mengem pernil de jabugo. Prenem vi de la Rioja. Anem a prendre el sol a Andalusia. Visitem el Museu del Prado i anem al teatre a la Gran Via madrilenya. Som europeus, no excloents. En una Catalunya estat, continuarem consumint productes espanyols de qualitat i farem turisme a tot el món, incloent Espanya. No facis el joc als demés. Sigues intel·ligent. Dona exemple. Per una Catalunya estat dins d'Europa amb lligams econòmics i culturals amb la resta del món.

0: Quina raó mou el teu món?
1: Hi ha tant de bo i tant del millor per arreu que nosaltres, a Ràdio Vila-sacra, només tenim sensacions. Que vols fer-hi? Hi ha d'haver de tot a la vinya del Senyor.
2: Home, sí.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: L'Ajuntament de Roses obre un procés selectiu per cobrir en propietat una plaça de tècnic o tècnica de festes, corresponent al grup A2 de l'administració. La convocatòria es farà mitjançant el sistema de concurs d'oposició lliure, després de l'aprovació de les bases per part de la Junta de Govern local. Les bases reguladores es publiquen al butlletí oficial de la província de Girona, i la convocatòria també apareix al butlletí oficial de l'Estat i al diari oficial de la Generalitat de Catalunya. El tràmit per presentar la sol·licitud està oberta de l'1 al 28 de juliol, amb dos inclosos. Les persones interessades poden formalitzar la inscripció tant de manera telemàtica a través de la seu electrònica municipal com presencialment al Servei d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament. Per participar en el procés, els aspirants han d'acreditar que compleixen els requisits establerts a les bases i presentar la documentació corresponent, com la titulació exigida, al currículum i, si s'escau, el certificat de coneixement de llengües.
3: Això és Ràdio Vila-sacra.
5: Què, què?
1: Que això és Ràdio Vila-sacra. Que ets dels que encara ni s'entera, o què?
5: Jo?

0: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Alarma veïnal al barri de l'estació de Figueres per les bretolades d'un piròman reincident. Ha intentat calar foc a l'entrada del garatge d'un bloc de pisos del carrer Pompeu Fabra. La comunitat de veïns ha denunciat els fets a la Guàrdia Urbana i lamenta que el problema fa mesos que dura i ningú hi posa remei. Detenen dos homes a Castelló d'Empúries que circulaven amb un cotxe robat i una pistola amb 24 bales a dins del vehicle. Els Mossos els van aturar en un control rutinari en veure irregularitats en la matrícula i ara investiguen els fets. La Costa Brava, destí preferit entre espanyols. Així ho assenyala un estudi del comparador de viatges Rastreator, que subratlla que el litoral gironí concentra fins al 10% de les preferències dels viatgers que aquest estiu es mouran dins de l'estat.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: I parlant d'emocions...
3: 19.
4: Sintonitzes Ràdio Vila-sacra. Tot un arxiu audiovisual de sensacions. Res més que això.
5: Amb la col·laboració de Komoot, l'aplicació mòbil per a la navegació i planificació de rutes.
2: I parlant d'emocions.
3: 79.
0: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
6: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.

0: Vine a Empúria Brava. Bars, restaurants, discoteques, comerços, amics, amigues i concerts al costat del mar. Gratuïts. A l'estiu tot és millor. Empúria Brava. Comissió de Festes d'Empúria Brava. Ajuntament de Castelló d'Empúries i Empúria Brava.
1: Veïns i veïnes, cafeteros i cafeteres, ara fem un cafè.
2: Well, it's lonesome in this old town. Everybody puts me down. I'm a face without a name. Just walking

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El Consell de Ministres aprova la llei de violència vicària, que reconeix com a agreujant de la violència masclista el mal que l'agressor causa als fills o altres persones de l'entorn de la víctima per fer-la patir. El text posa l'accent a protegir les mares i els fills quan hi hagi indicis de violència masclista i amplia la consideració de víctimes a pares, germans i altres familiars de l'entorn de la dona. Madrid, Àngels Lafuente.
2: Amb aquesta nova llei, la violència vicària passa a ser un agreujant de la violència de gènere i la introdueix al Codi Penal com a delicte específic. El text modifica diverses lleis per cobrir el buit normatiu. Entre altres, retira automàticament la pàtria potestat als agressors condemnats amb sentència ferma. Ana Redondo, ministra d'Igualtat.
3: El interés superior del menor no está en someterse a la patria potestad del maltratador. La premisa, por lo tanto, es clara. Un maltratador, una persona violenta, nunca puede ser un buen padre.
2: Pel que fa a la guàrdia i custòdia, abans de prendre qualsevol decisió, el jutge haurà de demanar informes al fiscal i escoltar els menors d'edat per poder protegir-los i garantir els seus drets. També ampliarà la condició de víctimes a la resta de familiars que siguin atacats amb l'objectiu de fer patir la dona.
3: També aquells majors d'edat que estén sometidos a la guàrdia o custòdia de esa pareja o de esa mujer, por supuesto también a los ascendientes y a los hermanos, hermanas o a la actual pareja de la víctima.
2: Una llei que arriba al Consell de Ministres en segona volta, els ministeris implicats, Igualtat, Joventut, Infància i Justícia, han necessitat més d'un any per llimar diferències i consensuar un text per protegir els menors. Des del 2013, 68 han estat assassinats, dels quals 3 han mort aquest any.
4: Agència Catalana de Notícies.

0: Rialles per la meva mare.
1: No, no, ja, ja.
0: Pel meu germà. Pel petit de la família.
1: I d'allò.
0: Pel meu xicot.
2: Tela marinera.
0: I per les meves amigues.
3: Una aventura en família.
4: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: arriba a les llibreries una nova traducció al català de l'Odissea, el clàssic universal d'Homer. És la tercera versió completa en vers al català després de la de Carla Riba del segle passat i la de Joan Francesc Mira, de fa 15 anys. La traducció actual, publicada per la col·lecció Bernat Metge Universal, l'ha fet Pau Sabater, que es va marcar aquests objectius.
1: Que fos un text accessible, que fos un text que es llegís bé, sense entrebancs, perquè, de fet, el text homèric és, en general, bastant planer, però al mateix temps que fos poesia, esclar, que no fos una novel·la, que no fos una pura narració, perquè, de fet, la gràcia que té és aquesta, no? Que combina una història molt atractiva amb una manera d'explicar-la que és poètica.
0: La història de l'heroi que tarda 20 anys a tornar a casa després de la Guerra de Troia continua interpel·lant el lector actual, segons Sabater.
1: Jo diria que no ens ha deixat mai d'interpel·lar. Jo crec que qualsevol persona que s'acosti a l'Odissea per primera vegada i l'agafi i la comenci a llegir, jo crec que és una obra que de seguida t'atrapa, de seguida se t'emporta, de seguida et fa volar i et desplega tot aquest munt d'imatges magnífiques.
0: No és l'única novetat al voltant d'aquest clàssic. Ara Llibres publica la particular revisió que en fa l'actor i escriptor Stephen Fry i Blacky Books publica El ciclo de Troia, de Gustav Schwab, una de les recopilacions més aclamades de la mitologia grega, que inclou El viaje de Ulisses.

0: No es tracta d'omplir cobertura amb bla bla bla o fer-se la foto. El que és realment important és que a algú li interessi la teva cobertura de bla bla bla i les teves fotos més enllà dels que hi apareixen en aquell precís moment.
1: Que t'ho facin saber amb missatges. Ja és el tot.
2: Vinga, som-hi!
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Hola, guapos. Bueno, molta so... molt... Espera, espera, que baixo la ràdio. Que os estimo molt. ¿Vale? Un petó y que yo estoy al Facebook y no me agregaré a, la, a las vuestras páginas, que no lo he fet, y ya está. Os estimo molt, ¿vale? Y que he sigut molt feliç amb vosaltres.
0: Participa amb nosaltres. Per la màgia del moment.

0: Els periodistes són l'instrument perquè tot allò que passa al món arribi a la ciutadania, és a dir, el nexe entre el dret a informar i el dret a la informació. Però la veritat no sempre agrada i cal desfer-se del missatger. Hem parlat amb l'Edith Rodríguez, vicepresidenta de Reporteros Sin Frontera Espanya, per conèixer de primera mà la persecució que pateixen els periodistes i, sobretot, el per què.
1: Estan perseguidos porque cuentan la verdad. Están perseguidos porque son molestos para el poder. Están perseguidos porque vienen a contar historias que incomodan.
0: Una situació que empitjora en funció dels països on els periodistes intenten treballar. El pitjor escenari, aquells amb règims autoritaris, amb una molt baixa qualitat democràtica, i aquells que controlen la justícia. Per això són tan permissius amb els crims comesos contra els periodistes.
1: Porque los países que encarcelan impunemente, que asesinan impunemente a periodistas, suelen ser países autoritarios que obran sin responder a estàndards de drets humans.
0: La informació és poder, per això hi ha qui la vol controlar. Ho sap en Ricard García Vilanova, fotoperiodista barceloní segrestat per Estat Islàmic ara fa uns anys a Síria mentre cobria el conflicte bèl·lic.
2: I al final controla el relat, lamentablement controla la història.
0: Mai ha volgut ser protagonista perquè ens explica, ell va poder triar.
2: Però clar, nosaltres no som la notícia, nosaltres simplement som els transmissors de les històries que tractem d'explicar per sensibilitzar justament l'opinió pública, i aquesta és la nostra missió, perquè al final el que controla el missatge és una altra forma també de combatre a la part contrària.
0: Des de Reporteros Sin Fronteres Espanya defensen que la figura del periodista s'ha de protegir i també envien un missatge a la ciutadania.
1: La societat ha perdido de vista la importància crucial de la informació i de la llibertat de premsa en la pròpia salut democràtica, no?

0: Imagina una ciutat de proporcions humanes.
1: Coneguda arreu del món.
2: Imagina-la situada entre el mar i la muntanya.
3: Ben comunicada i sempre connectada.
4: Imagina una ciutat de pas i d'acollida.
5: Amb talent per encarar els reptes.
6: Una ciutat arrelada al passat.
7: I projectada cap al futur.
8: Figueres, possiblement, la millor ciutat del món.

0: Cuina amb la Maria.
1: Bueno, avui explicarem per fer lioneses, que fa uns dies que me varen explicar a mi i surten perfectes. Bueno, el primer i el segon vegada no varen funcionar gaire, però després ha estat un èxit. Proveu de fer, que ja veureu que us sortirà bé, perquè és molt i molt senzill. S'agafa 100 grams de farina, un quart de litre de llet, 50 grams entre llard o greix, ara diu un llard, i mantega. Si jo, com que de greix no en tinc, hi he posat només mantega. O sigui, 50 grams entre les dues coses, si no, 50 grams de mantega. I 3 ous. Es posa el cassó al foc, s'hi tira la llet i la llard i la mantega. I una mica de sal, molt poqueta, res de sucre, eh? Quan comença a bullir, s'hi afegeix la farina. Quan la llet comença a bullir, que hi ha la mantega allà barrejada i el greix, que es veu que comença a bullir, després s'hi tira la farina i es remena. A l'instant, ben remenat, i es treu del foc. Es treu el cassó del foc i jo tinc els ous preparats, amb una cada tassa, perquè no sé, em sembla que s'ha d'esperar. Els ous tots tres en allà, ja una cada tassa, i tiro un ou. Anar remenant. Quan ja l'ou no es veu el lloc, ja aquella pasta sembla que puja una miqueta, la trou. I també ben remenat, això sí, se té que remenar, però amb molta consciència. I després, bueno, quan ja et sembla que està bé, tirar-hi l'altre, els tres ous. Això sí, es vol fer. Ara l'altre dia la vaig fer doble, que surten unes 40 lioneses, em varen sortir. Però guapes, amb un goig que feien. Doncs això ben remenat, després ja es té el forn encès, que sigui ben calent. Se posa, jo agafo dues culleres, el que me varen explicar, i agafo una cullera de pasta que no sigui gaire plena, i ja la poso a la plata que sigui untada d'anar al forn. Jo aquest dia que els vaig fer dobles era una plata, bueno, la plata de tot el forn. I amb una cullera es agafa la pasta aquella i es tira a dintre la plata d'anar al forn. Amb l'altra cullera es fa caure i queda, jo què sé, com mig ou de gallina o així, és la quantitat, és. Perquè si n'hi tira massa, després surt molt grossa la lionesa. I així totes, quan totes, res de llevat, de força, de llevat de fer pujar, ni de royal, ni res de res. Només això que us he explicat i prou. Es van posant totes bé, que siguin una miqueta separades l'una de l'altra, perquè llavors, quan són al forn, creixen una mica. I bueno, quan les tens totes allà posades cap al forn i vigilar, i van pujant i queden fantàstiques. Després, quan són fredes, quan les treuen del forn, i quan són fredes els deixes reposar allà on sigui, s'aparteixen i s'hi posa o el que es vol a dintre, o xocolata desfeta, nata, o si no, crema. És clar, n'hi ha de crema, n'hi ha de xocolata i n'hi ha de nata. Bueno, allò s'hi posa el que es vol o el que es té. I cregueu-me que semblen ben bé de pastisseria. Proveu que m'adonareu la raó. I ja estan les lioneses.

0: On et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: Ara toca calma.

Encara no ets del Club Disfrutones? A Ànec Blau, a més d'estar sempre oberts, tenim un club ple d'avantatges per a tu. Sortejos, regals, serveis únics, experiències exclusives i descomptes de fins al 20% a les nostres botigues. Si ets molt de gaudir, descarrega't l'app del Club Disfrutones o inscriu-te gratis a anecblau.com. Ànec Blau, sempre oberts.

0: del 23 al 27 de juliol, vine a gaudir de les activitats i concerts de la Festa Major de Salt. T'hi esperen Mojinos Escocíos, Al·lèrgiques al Polen, Jo Suspendí EGB i molts d'altres que et faran ballar fins a la matinada. Més informació a viladesalt.cat.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Per primera vegada, un hospital públic de Girona ha començat a fer reconstruccions de clítoris a dones que han patit una mutilació genital. Fins ara, aquestes intervencions només es podien fer a Barcelona. A més, s'ha establert un sistema de treball conjunt amb els centres d'atenció primària i les entitats del territori, que són les primeres que detecten aquests casos. Salt, Fèlix Martín.
2: Les operacions de reconstrucció de clítoris les han començat a fer a l'Hospital de Santa Caterina de Salt, al Gironès. Fins ara només se'n feien a l'Hospital Clínic o la Clínica de Xeu a Barcelona. Salt, amb molta població immigrada d'origen subsaharià, és precisament un dels municipis de Catalunya on s'han detectat més casos de mutilació genital femenina. En el primer any de funcionament de la nova unitat han atès ja 22 dones i a 5 els han fet una reconstrucció del clítoris. Han començat a Salt, però la intenció és estendre-ho a tota la demarcació. I en aquest punt és bàsic que expliquen la col·laboració amb els ambulatoris, els serveis socials i les entitats que treballen amb aquest col·lectiu. Ho ha explicat la cap del Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l'Hospital de Santa Caterina, Alicia Carrera.
3: Tenim un circuit establert en primària, que és bastant àgil, perquè ens puguin derivar aquelles dones a la unitat hospitalària que requereixin o vulguin informar-se sobre la possibilitat de fer una cirurgia reconstructiva.
2: I posa en valor que finalment es disposi de la nova unitat de cirurgia Salt, que eviti a aquestes dones haver d'anar a Barcelona, perquè això feia desistir moltes afectades.
3: El problema que hi havia era que pel fet que s'havien de desplaçar, que no els era proper i també era un entorn que per elles no era familiar, sovint desistien de continuar amb el procés.
2: A més de l'operació, Sales fa un procés d'acompanyament mèdic i psicològic de la dona afectada, que també pot seguir tractament amb fisioteràpia. En els últims anys, més de

0: 200 dones han fet aquesta reconstrucció a la Dexeus o al Clínic.
1: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber. I no la que ens volen fer saber.
2: Sentim la comunicació local.

0: Digue'm.
1: Hola, sóc la butaca Strandmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
0: Dispensem?
2: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
3: Tota la programació a fastempordà.cat.
4: Jess?
5: Sou molts els que estareu de vacances, però també sou molts els que treballareu. Sigueu del primer grup o del segon, nosaltres estarem aquí. Tant si ens sintonitzeu una estona al matí, mentre esmorzeu, abans de baixar a la platja o a la piscina, com si ens poseu al cotxe o al tren o al bus anant cap a la feina.
6: Radio Vila Sacra!
5: Amb les manies i fòbies de cadascun dels que ens posarem davant d'aquest micròfon. Però ja m'enteneu, 365 dies l'any. Mentre el món no s'aturi, nosaltres tampoc.
6: Radio Vila Sacra!
5: No és pas poca cosa. Nosaltres hi serem. I si ens voleu acompanyar, estarem encantadíssims que ho feu.
7: Perquè ho tinguin en compte.
3: Amb la col·laboració de BN Group.
8: Imagina't.

0: al cafè de la ràdio,
1: proporcionant sensacions variades i agradables.
2: Hem de treure el cap a Girona. Mama!
3: Del 23 al 27 de juliol, vine a gaudir de les activitats i concerts de la Festa Major de Salt. T'hi esperen Mojinos Escocíos, Al·lèrgiques al Polen, Jo Suspendí EGB i molts d'altres que et faran ballar fins a la matinada. Més informació a Vila de Salt.

0: Darrere d'una gran empresa hi ha una gran idea i un gran magatzem. Lloga el teu magatzem a Blue Space, la xarxa de magatzems més gran d'Espanya. Totes les mides, amb accés les 24 hores, tots els dies de l'any, per tu i el teu equip comercial. Amb servei de recepció de mercaderies i al costat de casa teva, de la teva empresa i dels teus clients. Truca gratis al 900-250-900 i rep un pressupost personalitzat. Blue Space, com més vius, més espai necessites.
1: Pareu bé l'orella.
2: Vine a Empúria Brava. Bars, en restaurants, discoteques, comerços, amics, amigues i concerts. Al costat del mar, gratuïts. A l'estiu, tot és millor. Empúria Brava. Comissió de Festes d'Empúria Brava. Ajuntament de Castelló d'Empúries i Empúria Brava.

0: Ràdio Vila-sacra.
1: Si t'enganxa, ja t'ha enganxat, eh? No en surts d'aquí. És un món que no s'acaba, no? Hi ha molt de tema per trobar. No ho acabarem mai.

Si tens idees, propostes, clares iniciatives de com millorar la comunicació audiovisual i vols col·laborar amb nosaltres, deixa'ns un missatge al 656 19 70 62. Això sí, per favor, realitats, xerrar per xerrar i fantasmades, millor a les cases encantades.

Instagram té eines per a famílies que fomenten un ús més segur i saludable de l'aplicació. Els comptes privats, per defecte, garanteixen que només els adolescents i els seus seguidors puguin veure les seves publicacions. Seleccionar un límit de temps diari a l'aplicació ajuda els adolescents a utilitzar-la de manera saludable. I si configureu junts la supervisió, coneixeràs millor a qui estan seguint. Informa't sobre aquestes i altres funcions a instagram.com/herramientas para familias.

0: Punt i final al teu dia. Tornes a casa, relaxa. Tens un paradís.
1: Tens les sensacions exclusives de Ràdio Vila-sacra.
0: Notaràs la diferència.
2: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

Hola, jo soc en Jan Núñez i us vinc a recomanar una lectura que es diu Maricel. Maricel és una obra teatral adaptada a la lectura. El seu autor va ser Àngel Guimerà i va ser escrita l'any 1888. Es va portar al teatre l'any 1987, convertint-se així en una de les obres teatrals més conegudes del món. Aquest llibre tracta d'una comèdia romàntica dels nostres protagonistes, que són en Said, capità d'un vaixell de pirates algerians, i la seva tripulació. La comèdia tracta d'un amor impossible entre en Said i Blanca, filla del virrei valencià. Aquest llibre és una meravella d'obra la que ens va deixar Àngel Guimerà. Un cop s'entén de què va aquesta obra, la gaudiràs molt. Espero que us la llegiu.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Les analítiques de sang podrien fer un pas més cap a casa. El Vall d'Hebron, l'Institut de Recerca, l'Institut d'Investigació d'Atenció Primària Jordi Gol i l'Institut Català de la Salut avaluen una nova tècnica de microextracció a domicili a Banyeres.
2: El projecte Confort és un dispositiu per utilitzar a casa que permet obtenir petites quantitats de sang de forma menys dolorosa que la que es fa amb vena, perquè actua sobre els capilars del braç, l'espatlla o el dit, semblant als de control de diabetis. Doctor Simó Schwartz, investigador principal.
3: S'enganxen a la pell, no són tan agressius. Aquí no es va buscar la vena, sinó que es va buscar els capilars superficials de la pell i xuclen d'aquí. Llavors, la quantitat que s'agafa de mostra és relativament petita, comparativament amb el que s'agafa quan es fa una venopunció.
2: La mostra de sang que es posa en un tub de 2 centímetres o en un dispositiu que l'absorbeix i la seca per preservar-la millor i que permet obtenir diagnòstics més tardans, es porta al CAP o la passen a buscar per casa i es trasllada amb balissa fins al laboratori perquè sigui analitzat. I és aquí on s'està validant si compleix amb els estàndards de qualitat.
3: Mesura fins a quin punt aquestes mostres, quan arriben als laboratoris, són equivalents amb el que tu trauries si es fes l'anàlisi com es fa sempre.
2: De moment està pensat per a pacients grans pluripatològics o persones que viuen a molta distància que requereixen de controls freqüents.
4: Recull informació.

0: vendre el pis?
1: Amb Immobiliària Espígol.
0: I per què els vas escollir?
1: Pel tracte proper. M'han acompanyat en tot el procés, publicant el meu pis a xarxes socials i portals immobiliaris de renom. El meu pis es veia tot arreu.
0: Entra a espígol.com.
2: Vols una emissora de ràdio normal i corrent? Busca bé, que el dial n'està ple.
3: Doncs no.
2: Vols un arxiu de les millors sensacions organitzades en blocs?
3: Doncs sí.
2: Doncs aquí és el teu lloc.
4: Amb la col·laboració de Komoot, l'aplicació mòbil per a la navegació i planificació de rutes.
5: I parlant d'emocions...
6: 36.

0: Amb clau d'humor i situat a Catalunya, Xavier Sust recull tot un seguit de situacions i miniguies que poden ser útils, però també curioses i a la vegada impensables. Tots hem tingut a les mans guies de ciutats, però en aquest recull ens en presenta una de poc freqüent, una ruta per Santa Coloma de Gramenet.
1: Això és la curiositat a priori. Les guies turístiques es fan de Montserrat, de la Costa Brava, del Romànic de Boí, es fan de llocs, doncs apa, guia turística de Santa... Però no, escolta, vull dir, a tot arreu, un bon restaurant, hi ha un edifici que té un determinat interès.
0: Seguint amb el turisme, proposa descobrir Londres, fent un recorregut per l'exili català.
1: Aquí va fer la conferència aquella seminal importantíssima el doctor Trueta, aquí va fer el concert d'acabar de la guerra al Pau Casals, aquí hi havia aquella al·legació que va obrir la Generalitat als F-30, etc.
0: Més enllà del que entenem com a turisme, entrem en les curiositats. Un diccionari del món del còmic el trobarem a les pàgines centrals, inspirat en els antics TVOs de Bruguera. O què s'ha de fer per anar de públic a un programa de ràdio o de televisió?
1: Vull anar de públic a... Diu, no, aquest programa no, perquè aquest programa, doncs, això és enllaunat. La missa, per exemple, la missa dels diumenges de TV2. Vull anar de públic a la missa dels diumenges.
0: La síndrome d'Estocolm, o una suposada agressió postelectoral, té solució? L'autor troba la resposta a la Fira d'Herbes Remeieres de Vilanova de Sau.
1: Sí. Va fer una llista d'infusions, punyols, tisanes, per curar les malalties de la vida moderna.
0: I com ho podem fer per canviar de religió?
1: Que ha de fer un senyor que es vulgui fer Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna. Si és obligatori rapar-se el cap o no, si t'obliguen a dur aquella túnica, quins estudis o quines obligacions et comportarà.
0: En Xavier Sust és economista i ja ha publicat altres llibres d'aquest estil. Secrets de Catalunya, l'edita Cusatània, i és el primer volum d'una col·lecció que continuarà amb curiositats d'altres indrets. Per cert, l'autor recomana llegir-lo en petites dosis. Un capítol abans d'anar a dormir.
2: Em fa la sensació que... I amb raó.

0: on et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vilassacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: Fisiocrem lamenta interrompre el programa que escoltaves. Ho fem perquè recordis que, preparant els teus músculs i lligaments, evitar lesions que interrompen el teu dia a dia està a les teves mans. Pregunta a la teva farmàcia o parafarmàcia per Fisiocrem Gel Active, la marca líder amb sensació de fred i textura agradable recomanada per fisioterapeutes. Vols Fisiocrem? Pots!

0: Vespres de gala, Dalí de nit.
1: Visites nocturnes d'esgala.
2: Castell Gala Dalí Púbol. Del 16 de juliol al 23 d'agost. Dijous i divendres a les 19:15 hores. Teatre Museu Dalí Figueres. De l'1 al 23 d'agost. De les 21:30 a les 24.
1: Visites nocturnes d'esgala.
0: Reserves. Salvador. Guiomig. Dalí.org.
3: Informació, música, entreteniment.
4: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
2: A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.
5: Empúria Brava quan passis per davant.
6: Mira, para.
5: Sí, atura't. Bistró Montserrat, l'aturada perfecta.
7: Cartes, esmorzars, dinars, berenars, sopars. Vols uns bons calamars a la romana? O un dels nostres irresistibles arrossos caldosos amb llobregat?
5: Uau! Restaurant Bistró Montserrat, a tocar del supermercat Montserrat. Amb fes.
8: Tanca els ulls.
9: Aquesta primavera viatja i desconnecta de veritat. Posa el teu cotxe en mode avió. Aparca al pàrquing oficial d'Aena i oblida't de les preocupacions. Còmode, proper i disponible a l'aeroport a un pas de totes les botigues i serveis de restauració. Estalvia i reserva ja des de l'app o a aenaparking.com.
10: És?
11: Ràdio Vila-sacra.
12: Arriba l'estiu i arriba la Cua Brava.
13: Gaudeix de les atraccions més sensacionals en un entorn paradisíac envoltat de vegetació i molt refrescant.
12: El riu Amazones, les carreres del Doctor Speed o llençant el buit a la cobra.
13: A partir de 16 anys, Aquax Jam.
12: I les zones infantils Pirata i Tropic Island.
13: Aqua Brava, a Roses, un oasi de diversió.

0: Els missatges d'oient a la ràdio, sempre que es puguin demostrar i sentir-los en pròpia veu és tota una garantia, que els que s'escriuen amb noms inventats tots sabem que es poden inventar per intentar enganyar-nos. I això no ens mola a aquestes alçades d'evolució.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.

0: Me llamo José Almansa. Buscaba un pueblo para vivir. Fue ver a su gente abierta, un loa muy especial, carácter y servicial, siempre atenta y servicial. Con ellos, con gente para sentar mi vida y hogar en este hermoso lugar.
1: Infants, joves, grans i més grans. Tothom pot enviar els seus missatges. Al 107 FM, ara i sempre, la teva veu.
2: Digue'm.
3: Hola, sóc la butaca Estranmont i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
2: Dispensem?

Sí, ho sento. Compraràs una tele nova a MediaMarkt i un air fryer de doble cistella per fer moltes croquetes. Ah, i una nevera més gran només per begudes. Sí, ho sento. Hi ha Mundial? Viu el Mundial com et mereixes amb la millor tecnologia. MediaMarkt.

0: No escoltar aquesta emissora si s'està cuinant. Al quedar enganxats, sentint sensacions, s'us podria cremar el sofregit.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: A la demarcació de Lleida hi ha 5.000 aspirants en llista d'espera per examinar-se del carnet de conduir i una demora de 5 mesos. Les autoescoles diuen que la situació és insostenible i demanen més examinadors. Raquel Castro és la presidenta de l'Associació d'Autoescoles de Lleida.
2: Aquí a Lleida hi ha unes 5.000 persones esperant. Pues que si hi ha una plantilla de 9 examinadors, els nous siguin efectius i estiguin treballant. Volem una plantilla estable.
1: I han fet sentir les seves reivindicacions amb una sorollosa protesta davant la Direcció General de Trànsit a Lleida. Dimissió! Aquesta situació afecta sobretot els que es volen treure el permís per conduir camions. Han d'esperar mesos per poder treballar, com és el cas de la Buit Him.
3: Todavía me han dicho que tengo que esperar aún hasta septiembre u octubre porque no hay plazas para examinarse del práctico de circulación. Estoy aquí esperando para poder apuntarme a trabajos que podríamos ayudar al sector de transporte y no estamos consiguiendo nada.
1: Les autoescoles diuen que els exàmens extraordinaris que es van fer un dissabte, ara fa uns mesos, a Lleida, per alleugerir les llistes d'espera no han servit de res.
0: Notícies en xarxa.
4: I ara música.

Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vila-sacra, i apa.

0: Digues allò que has de dir o calla per sempre.
1: Contestador 972511268.
2: Ui!
1: WhatsApp i missatge de veu 656197062.
3: Sí, senyor. Vols deixar-nos un missatge?
4: Bona nit, què tal? Mira, ahir vau parlar de la Pepa Maca i avui ho he estat buscant i sí que va existir la Pepa Maca. La Pepa Maca va ser una senyora que es deia Josefina Agramunt i Costa. Ho he estat mirant avui, que va ser una sindicalista de la CNT i durant les primeres vagues de treballadors a Mataró, sobretot, després de la postguerra, ella va ser una de les líders de sindicalistes que més segur que tenia molta facilitat de paraula i molt dot de lideratge, i va ser una de les abanderades de les vagues que es van fer aquella època, no? I llavors és la Pepa Maca, la sardana aquesta. Vinga, una abraçada.
5: Aquí actuar amb seny és la millor recepta. Vine.

0: 7 de cada 10 joves a Espanya asseguren que estan poc o gens satisfets amb com funciona la democràcia. La meitat pensen que falta més mà dura i que els règims autoritaris poden mantenir millor la pau social. Són dades de l'estudi de la Fundació MS en una enquesta a 1.200 joves que confirma que cada vegada són més conservadors. A l'informe, que s'ha fet a persones d'entre 15 i 29 anys, el suport a la democràcia cau un 20% des de l'any 2019. I és que es detecta que cada vegada són menys liberals. Per exemple, 7 de cada 10 creuen que les dones busquen privilegis pel fet de ser-ho. Javier Lorente, politòleg i professor de la Universitat Carlos III de Madrid i un dels autors de l'estudi, explica el perquè d'aquesta actitud.
1: Són diverses les causes. Los discursos, las élites, cómo los partidos se dirigen a los jóvenes importan. Discursos no solo de los partidos, sino de élites, digamos, sociales, de líderes de opinión. Pienso en redes sociales, influencers. Importará el descontento de los jóvenes, que la democracia muchas veces no satisface alguna de sus demandas tan razonables como las de aspirar, ¿no?, a tener una vivienda.
0: L'enquesta revela també que 6 de cada 10 pensen que els immigrants tenen massa facilitats, 4 de cada 10 afirmen que la religiositat és força o molt important.
2: Ara, ens caldria saber si des de la publicació d'aquesta notícia el món ha millorat en aquest aspecte o no.
3: A veure,

Som ofici, qualitat i territori. Llet de cabres catalanes són formatgers i ramaders compromesos amb el sector del cabrum català. Produïm una llet única, a un preu just, i en fem uns formatges espectaculars. Busca el segell de llet de cabres catalanes i gaudeix del millor formatge de cabra català.

0: Estem a punt directament. Nosaltres ja tenim tota la cuina preparada imaginàriament. I tenim els nostres cuiners aquí presents, en Ventura Cantó. Bon dia, Ventura.
1: Bon dia.
0: I la Joana Molina. Bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Anem a veure, doncs, aquests plats que es porteu avui. Un primer plat, un segon plat. Sempre us ho repartiu. I jo no sé què li toca primer, sembla que li toca en Ventura, no?
1: No, avui toca
2: a Joana.
0: Toca
2: a mi, sí.
0: Va, doncs vinga, va. Sí, Joana, va. A veure, quin fem?
2: Farem crema de carbassa. Avui pot ser un primer o pot ser un per sopar, que és fantàstic aquest plat, eh? Per sopar també, sí.
0: Vols dir que no queda molt espès tot això?
2: No.
0: Doncs vinga, va, posem-se.
2: Mira, ingredients per quatre persones, una carbassa d'aquestes de paperina, que són aquelles llargues. Jo la compro. Un all porro.
0: Per què aquestes llargues, Juanita?
2: Perquè el gust m'agrada més, no té tant de gust de carbassa. Jo sempre compro aquella tipus paperina llarga.
0: Ah, val, val.
2: Un all porro, una patata, oli, sal i pebre, pa del que tenim a casa, que el fregirem, si volem, i pernil salat amb virutes.
0: Ah, molt bé.
2: Val? Llavors farem, agafarem la carbassa, la pelarem, o a vegades la podeu comprar pelada, si voleu. La pelem i llavors agafem un pot, una olla, i posem oli i posem l'all porro i el sofregim una mica. Seguidament hi tirem la carbassa ja tallada a trossets.
0: L'all porro, sofregint. L'all porro,
2: tallat a...
0: la part verda aquella de dalt fora, no?
2: No, aprofitant molt, eh?
0: Val, molt
2: la pelem tot l'all porro.
0: Molt bé.
2: Llavors el sofregim una mica, no massa, perquè no se'ns cremi. Tirem la carbassa i tirem la patata tallada i això ho sofregim uns 5 minuts. Després agafem aigua i ho cobrim, però no ho cobrim massa d'aigua, sinó poca aigua. Quan bull, ho tanquem, ho baixem i tirem la sal i ho deixem coure una mitja hora o així. I després ja toquem una mica la carbassa amb una forquilla, veiem que està cuit, ho traiem, ho passem per la batedora i si ens agrada molt fi, llavors ho passem pel xino.
0: Vale.
2: Jo m'agrada la textura aquesta.
0: Que quedi una miqueta com
2: que
0: crema, no?
2: Sí, però si us agrada molt fi, doncs llavors ho passeu pel xino. I després, al moment de servir-ho, podeu agafar pa del que tenim a casa, el talleu a quadrets, i amb una mica d'oli de girassol el fregiu i li podeu posar. I després el pernil aquest de virutes, una mica, el passeu per la paella, però només que perdi el color, no fregiu molt, i li tireu a sobre. Ja està.
0: Escolta'm, és això que tu dius, és un plat per sopar.
2: Per sopar, fantàstic. Eh? I llavors un raig d'oli d'oliva.
0: Cru, no oli d'oliva.
2: Cru, per sobre.
0: Molt bé.
2: Llavors ja l'heu provat de sal i al vostre gust, i poseu més sal o menys, i pebre, si no us agrada no n'hi poseu, però queda bo. I és un plat exquisit per sopar o de primer.
0: Bé, perquè, és clar, amb aquest plat...
2: Hi ha una fruita o un iogurt i ja heu sopat,
0: Ja sopat. Allò que es recomana que per sopar s'ha de menjar poca cosa.
2: Per sopar s'ha de menjar poca cosa.
0: I aviat.
2: Sí. I aviat, sí, nosaltres ho fem així.
0: Sí, aviat, també. Vinga, Joana, ens hem repetit a trobar doncs aquests components d'aquesta crema.
2: Una carbassa de paperina, un all porro, una patata, oli, sal i pebre, pa del que tingueu a casa, si és sec una mica millor, fregidet, si li voleu fer, si no, no. El fregiu amb oli de girassol, el deixeu amb un paper absorbent perquè perdi l'oli, i pernil salat aquell de virutes, una mica. El passeu una mica per la paella i ja ho teniu.
0: Molt bé,
2: ja
0: fantàstic.
2: Està.
0: Escolta'm, aquest pernil així fregidet...
2: Però ha passat un moment.
0: Sí,
2: sí.
0: És boníssim, es veu,
2: boníssim.
0: Jo no l'he provat, però sí que me l'han servit. I dius, ostres, és un mil gust.
2: Queda molt bo, molt bo.
0: Molt i molt bo. Vinga, Ventura, anem cap al segon plat.
1: Va, anem pel segon.
0: Què hi farem avui?
1: Un pollastre al forn amb poma. Farem un pollastre, oli, sal, pebre. Farem pastanaga, ceba, tomaca i un got de vi rosat. I després fem les pomes per fer les pomes al forn.
0: Molt bé.
1: Farem les pomes al forn, jo les faig així amb una mica amb una plata, amb aigua a sota, les pomes tallades per la meitat i abans d'això hi poso mel. I fes el forn.
0: Això de la mel, molta gent la utilitza en comptes del sucre, eh?
1: Sí, i queda molt bé, eh?
0: Queda sempre amb un color molt...
1: Com el forn, diguéssim, normal. Bueno, el pollastre, el tallarem en 8 talls, es pot fer fregit o al forn de seguida. Jo el faig una mica fregit i després el faig al forn.
0: Hi ha salat i empebrat, verdura,
1: sí,
0: tot
1: això? A 8 talls. El pollastre abans de ser a quarts, el farem a 8 talls, diguéssim. Per quatre persones, més o menys. El posem al forn, com ja està fregit, fet una mica al forn, i després agafo la pastanaga, la ceba i la tomaca amb el mateix oli que has fregit el pollastre. i després ja com està mig fregit i poses el got de vi rosat.
0: Per què rosat?
2: Rosat?
1: Sí, perquè sí. No vull que sigui massa negre per la carn, diguéssim, o que sigui blanc, que és de peix. Més o menys el rosat. I pots posar vi blanc si vols, és igual. Però vull dir, jo el poso el rosat perquè no sigui ni negre ni blanc. Com ja ho tens tot fet, i allà, ja que es faci al forn, 20 minuts, 25, mitja hora, és igual, treus el pollastre i la salsa, o sigui, totes les verdures que has posat, que ja estiguin fetes, passades per un xino, que faci una mica de base pel pollastre.
0: Tots dos feu servir el xino.
2: Però primer els passes pel túrmix, no?
1: Sí, i després pel xino.
2: Perquè el xino no tritura,
1: no,
2: te quedarà gros.
1: No, la salsa. La salsa per fer la salsa.
2: Jo ho passo pel túrmix i després pel xino.
0: Escolta, el feu servir molt el xino?
2: Sí, per fer aquestes coses, sí.
1: Abans, per reclinar, sempre feia el xino.
2: Perquè saps què passa? Si no, te queda la pastanaga grossa, te queda els trossos, en canvi... En aquí queda, el xinú te queda una crema,
0: sí.
2: I ja està.
0: Sí.
1: Doncs ben passat això, després amb la salsa, que vaig fent una mica de xup-xup, i amb les pomes que hem fet al forn, i poso després les pomes amb la mateixa salsa.
0: Ah, està bé.
2: I les pomes els apeles?
1: No.
2: No, la meitat els hi treus al cor i prou.
1: La meitat i només al cor,
2: ja està.
1: Amb la mel... i després el poses amb el pollastre...
2: Al costat del pollastre.
0: Escolta'm, queda ben cuit les pomes?
1: Sí.
0: Perquè hi ha vegades que, esclar, segons la textura d'una cosa o l'altra, una queda més crua i l'altra queda més cuita, no?
1: La poma al forn, per regla general, sempre queden bé. Perquè, a més, si per mala sort queda una mica massa crua, li tornes a posar.
2: I què fas, dalt i baig, no, el forn?
1: No. Com si és la mitja d'allò, se la deixes...
2: Sí, però el forn dalt i baix o només baix?
1: No, dalt i baix perquè cogui una mica...
2: Perquè cogui tot.
1: La pela,
2: i te quedi una mica durada.
1: Que quedi una mica durada.
0: Molt bé.
1: I ha servit i ja està.
0: Quant de temps aproximadament de coure aventura, això?
1: El pollastre pot ser mitja hora així, ben bé, i després que l'hagis fregit i l'hagis posat al forn.
0: Va, perquè tindrà ja el toc de la fregit,
1: La verdura la saltejo una mica... perquè després no quedi massa crua dins el forn. Perquè la verdura, per reclinar, el costa més.
0: Clar, la pastanaga, precisament, és un tipus de verdura que té molta consistència.
1: Que també pot posar-hi un porro, si vols,
2: Sí, totes les verdures que vulguis.
0: Bé, com més verdura, més bon gustet tindrà. Ventura, anem a explicar, doncs, novament aquests continguts, Ventura.
1: El pollastre, l'oli, sal, pebre, pastanaga, ceba, tomàquet, pots posar-hi porro, i un got de vi, jo dic rosat, perquè ja dic, per regla general, el negre, diguéssim, el vi negre, és més per coses de porc senglar, la perdiu, o sigui, la llebre, que es deia abans,
2: La cua de bou.
0: La cua de bou es veu que és molt bona, jo no l'he menjat mai,
2: Molt bona.
1: És boníssima. És boníssim.
0: Bé, tots dos, Es nota que sou bons cuiners,
2: S'ha de notar amb algú.
0: Esclar, molt bé, no?
1: M'agrada el menjar.
0: Molt bé. Us ha de menjar. A veure, escolta'm, això de la cua de bou, un dia o altre, algú que m'ho expliqui, Perquè jo...
1: Ja en farem un dia.
0: Us ho he sentit a parlar molt,
1: jo en farem un dia.
0: Escolta'm una cosa, que la fan pagar cara,
1: Sí.
0: Com vas a algun restaurant?
2: Bueno, de bou, no sé si és de bou o de vaca.
1: És de vedella. Jo me'n recordo quan treballava una empresa de sils, demanaven cua de bou. I
2: la que trobem a la botiga en diem de bou, però és de
1: vedella.
0: Molt bé, cuiners, doncs moltíssimes gràcies.
1: Molt bé.
0: Fins aquí fogons i davantals, me poso a netejar jo els estris que heu fet tot servir per fer aquest plat, i vosaltres ja us podeu anar ben tranquils. Joana, moltíssimes gràcies.
2: A tu.
0: I Ventura, moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies.

0: Del 23 al 27 de juliol, vine a gaudir de les activitats i concerts de la Festa Major de Salt. T'hi esperen mojinos escocíos, al·lèrgiques al polen, jo suspendí EGB i molts d'altres que et faran ballar fins a la matinada. Més informació a viladesalt.cat.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Estàs nerviós, irritable o desanimat? Calma.
3: Ja has trobat Ràdio Vila-sacra i sentiràs la millora.

0: Pista de pàdel Vilasacra.
1: Mitjançant l'aplicació Reserva Play permetrà fer reserves online de la pista de pàdel i també del futbol set.
0: Cal descarregar l'aplicació i sol·licitar alta d'usuari que caldrà ser validada per l'Ajuntament de Vilasacra.
2: Per a qualsevol informació teniu el telèfon 972 50 75 23.
0: Pista de pàdel Vilasacra.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La música en viu va facturar 244 milions d'euros al 2025, amb un rècord de 31,9 milions d'espectadors. Són dades de l'anuari de la música d'aquest any que assenyalen que els ingressos s'estabilitzen, tot i que els concerts es disparen, gairebé 32.000 al llarg de l'any, fins a 8.000 més que el 2024, amb 23,8 milions d'espectadors. Per contra, per primer cop en molts anys, la producció discogràfica en català pateix un fort retrocés. Sentim Lluís Gendrau, director del grup Andarroc.
2: Fins ara sempre havíem dit que la música era l'oasi de la llengua, era un espai on sempre creixia la producció, doncs això ja no ho diem. Per primera vegada en la història de l'anuari hi ha menys producció de discos en qualsevol format en català. Ha baixat un 6% la producció de música en català i a més també han baixat els discos, l'edició de discos, que això ja veiem feia 2 o 3 anys que passava.
1: L'any 2023 el sector musical facturava més amb la venda de discos que amb els concerts i, en canvi, actualment la indústria del directe ja suposa més del 90% de tota la facturació de la indústria musical catalana.
0: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber i no la que ens volen fer saber. Tots sabem el que hi ha en comunicació, per tant, tu al teu aire.

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: Jess?
3: Sou molts els que estareu de vacances, però també sou molts els que treballareu. Sigueu del primer grup o del segon, nosaltres estarem aquí. Tant si ens sintonitzeu una estona al matí, mentre esmorzeu, abans de baixar a la platja o a la piscina, com si ens poseu al cotxe o al tren o al bus anant cap a la feina.
4: Radio Vila Sacra!
3: Amb les manies i fòbies de cadascun dels que ens posarem davant d'aquest micròfon, però ja m'enteneu, 365 dies l'any. Mentre el món no s'aturi, nosaltres tampoc.
4: Radio Vila Sacra!
3: No és pas poca cosa. Nosaltres hi serem, i si ens voleu acompanyar, estarem encantadíssims que ho feu.
5: Perquè ho tinguin en compte.
1: Amb la col·laboració de BN Group.
6: Imagina, crea, sorprèn-te.
7: La cultura et fa somiar, imaginar, descobrir. La cultura et fa posar la pell de gallina, posar-te a cantar, sortir a ballar. Et fa pensar, dubtar i fins i tot canviar. La cultura et fa riure, plorar, celebra'l.
8: És maco, això, eh?
9: Sí, d'alguna forma que això és el futur.
10: Sí. Seguim.

0: Queda't amb el millor.
1: Seleccions Ràdio Vila-sacra. Tot és més bo.
2: Qui diu que si ets de rock no t'agrada la clàssica? Que si ets de petits concerts a la natura, no és de ballar fins que surti el sol. I ara, per què has d'escollir si ho pots tenir tot? Viu la cultura, viu l'estiu. Viu Costa Brava Girona Festivals. Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona.
3: Sona bé.
4: No permetis que humilin a companys de classe.
5: assetjamentescolar.gencat.cat amb informació i recursos per centres, famílies i alumnes.
4: Denuncia que cal canviar les coses.
6: K25.
7: Molt bé, no?
8: Ja fa olor d'estiu, però la meva terrassa encara no. Vaig a Bauhaus. Vull un tendal i una barbacoa. Ah, i gandules. Quina passada. M'ajuden amb tot. Consultes per aquí, assessorament per allà. I quins preus més baixos. És que així sí. Doncs ja està, terrassa llesta. Escolta, que bé que ha quedat, no? La teva llar té ganes d'estiu i tu també. Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.

0: Qüestions lingüístiques.
1: Aquí ho tenim molt clar. Ràdio Vila-sacra.
2: És la memòria de la vida quotidiana de Catalunya.
3: El repte és mantenir l'interès en una societat saturada d'informació.
4: Ho tens prou clar o encara et costa?
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Tenim el que d'altres no tenen.
7: Oi, jote.

A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: informació, música, entreteniment.
1: Si has vist, petit o coneixes algun cas de violència infantil a la família, a l'escola o als espais de lleure, truca al 116 111. El telèfon d'Infància Respon és un servei públic i gratuït on pots denunciar situacions de violència, maltractament, abús sexual o bullying a infants i joves. Diguem no a la violència contra els infants. Aconseguir-ho és responsabilitat de tothom. 012. La millor resposta.

0: L'Hora de la Gent Gran, un espai radiofònic per tu,
1: per tu
2: i per tots.
1: Escolta'ns,
2: t'agradarà, amb molta il·lusió,
0: amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
3: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El 53% de les persones que demanen ajuda a Projecte Home ho fan per la seva addicció a la cocaïna. És el percentatge més elevat en els últims anys, Marc Esparza.
2: És una substància que genera baixa percepció de risc i de fàcil accés. Comencen per un consum en un context d'oci fins a passar a ser diari per l'alta addicció d'aquesta substància. Neus Canals, directora de Projecte Home a Catalunya.
3: No genera visiblement un deteriorament immediat, però això no significa que no tingui unes conseqüències greus per a la persona, no? I que afecta totes les àrees de la persona. Pot afectar tant a la salut física, la salut mental, a les relacions personals, a temes econòmics, no? Una mica en general parlem de tota, queda afectada tota la qualitat de vida de les persones que tenem.
2: Però en general aquest consum va acompanyat d'altres substàncies, principalment l'alcohol. Aquestes dues substàncies juntes representen el 80% dels casos.
0: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu.

0: Catalunya hi ha famílies que no poden donar als seus infants una alimentació completa, sana i equilibrada. Una situació que afecta el seu correcte desenvolupament. Suma't a l'Aliança Humanitària per l'Alimentació Infantil, perquè ells no poden esperar. Actuem ja. Donacions al 902 22 22 92 i a ellsnopodenesperar.org. Creu Roja.
1: Dial Interior. L'emissora que busques és dins teu.
2: El programa dels dilluns a mitjanit.
3: I parlant d'emocions.
4: 65.
5: Torna a connectar amb la vida.

0: xica, tica i ballarica.
1: Tot i que no els faci servir pràcticament ningú, els verbs a pujar i a baixar existeixen i no són sinònims de pujar i baixar. Això de pujar i baixar només ho fem als subjectes animats. Però quan fem pujar o baixar alguna cosa, la pugem o la baixem. Gran exemple, les persianes. Les persianes s'apugen o s'abaixen perquè no van soles. Som nosaltres qui les apugem o abaixem.

0: Ràdio Vilasacra 107 FM.
1: Piano, guitarra, violí, bateria, saxo... Fins a una dotzena d'instruments musicals pots aprendre a tocar, a fer música a Espai Creatiu de Vilobí d'Onyar. I també producció musical i DJ. Som una escola de música on els alumnes aprenen amb un mètode propi amb resultats demostrables. Fem música a Espai Creatiu. Informeu-vos a Fem música a Espai Creatiu.

Al Casom d'Aquí sabem on fan els millors esmorzars de forquilla. I que si busques casa, és millor fer-ho amb Habitaclia. Descarrega't l'app i troba-hi una gran oferta d'habitatges a Catalunya. Catalunya és casa. Cases Habitaclia.

0: casa, Norma Comics.
1: No t'ho perdis.
2: Les darreres pluges registrades arreu de les comarques gironines han fet activar l'alerta per a una possible emergència de mosquit tigre els propers dies. Des del programa de seguiment i vigilància del mosquit tigre s'adverteix que en els punts d'aigua acumulada poden convertir-se ràpidament en espais de cria d'aquests insectes, provocant un augment important de la seva presència i molèsties per a la població. Els experts recorden que la prevenció és la millor eina per controlar-ne la proliferació. Per aquest motiu, es recomana revisar tots aquells recipients que puguin acumular aigua de pluja i buidar-los o capgirar-los per evitar que es converteixin en punts de cria. Entre els objectes que poden acumular aigua hi ha galledes, carretons, bidons, lones de plàstic o qualsevol altre recipient exposat a l'exterior. També es demana extremar les precaucions en habitatges que disposin del sistema de recollida d'aigües pluvials, que s'han de tapar hermèticament o protegir amb tela mosquitera. El grup general del mosquit tigre recorda que petites acumulacions d'aigua poden ser suficients perquè aquest insecte reprodueixi, motiu pel qual insisteix en la importància de la col·laboració ciutadana per evitar una proliferació massiva en els propers dies.

0: L'espai curiós.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
0: Et volem escoltar.
2: Bueno, a veure, jo demà tinc moltes ganes d'anar al dinar, eh? Jo ja tinc el menú pagat, no? Dit això, felicito un tots els Ramons. Avui és Sant Ramon, vale? Bueno, ara un petonet, ratet, i demà te'n faré mils, eh? De petons. Au, adéu-siau.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca.
3: Repetiràs.
5: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.

0: Primer el van voler eliminar i després el van intentar col·lapsar. La realitat és que segueix més viu que mai. Més viu que mai.
1: És Cavity.
0: Més viu que mai. Més viu que mai.

0: show de luz tarde. Show de luz tarde.
1: Benvolguts totes i tots. Us anunciem que la nostra missió es produeix per l'Andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vilasacra us dona les gràcies per la vostra confiança.
2: I parlant d'emocions,
3: 51.
4: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
5: WhatsApp.
6: Hola, sóc en un camerino perquè tinc actuació i avui és el teu aniversari. I em ve molt de gust felicitar-te per molts anys i a dir-te que ets molt bona gent per molts anys.
3: El bon entenedor, Ràdio Vilasacra.
7: Amb ganes d'una bona brasa? A Bonpreu i Esclat ho tenim tot a punt. Carn madurada pels paladars més gourmets, xai tendre i gustós, vedella de granges catalanes i els millors elaborats com les broquetes marinades. No et perdis les ofertes de carns de qualitat per gaudir d'una barbacoa de 10. Foc, carn i bon rotllo a Bonpreu i Esclat.

0: Has escoltat una novetat musical de la setmana a Ràdio Vila-sacra i de bona gana.
1: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
2: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
3: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
4: Més de 500.000 de famílies al nostre país depenen dels bancs dels aliments per assegurar-se una alimentació bàsica. La teva donació avui és vital. Uneix-te a Cap Llar Sense Aliments. Fes un bisum a la causa 38014 o entra a capllarsensealiments.org. La Fundació La Caixa i CaixaBank a favor dels bancs dels aliments.
5: Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: S'ha detingut a 5 persones d'entre 22 i 54 anys. Estan acusats de suplantació d'identitat i contractació fraudulenta de productes financers. De fet, en tan sols 12 dies, relaten els investigadors de la policia catalana, haurien aconseguit més de 130.000 euros amb el buidatge de targetes de crèdit contractades fraudulentament a nom de les víctimes prèviament suplantades. Els investigats, amb la documentació d'identitat sostreta de les víctimes, seleccionaven a la persona del grup criminal amb major semblança física per tal de suplantar la seva identitat. Amb el DNI, les dades bancàries obtingudes fraudulentament d'entitats financeres contractaven targetes de crèdit i productes de finançament en establiments comercials, substituint les dades de contacte de les víctimes per unes altres sota el seu control per tal d'evitar ser detectats. Les detencions es van dur a terme el passat 8 de juliol a Cerdanyola del Vallès, Mollet del Vallès, Ripollet i Montcada i Reixac. Durant els escorcolls en un dels immobles ubicat a Cerdanyola, es van intervenir més de 1.600 documents d'identitat de persones d'arreu d'Espanya.
2: Y es que hay cerebros que no tienen solución y que marrón.

0: Arriba l'estiu i arriba l'Aquabrava.
1: Gaudeix de les atraccions més sensacionals en un entorn paradisíac envoltat de vegetació i molt refrescant.
0: El riu Amazones, les carreres del Doctor Speed o llençant el buit a la cobra.
1: A partir de 16 anys, Aquax Jam.
0: I les zones infantils Pirata i Tropic Island.
1: Aquabrava, a Roses, un oasi de diversió.
2: Associació Rempen Flip Flop. Ea, ea, du, dua.
3: Associació Remplant Flimfla. Ho entens ja?
4: Doncs això i així de clar.
5: Des de Girona.
6: A la vida cal tenir clar quina història vols al teu dia a dia. Que vols xerrar, xerrar i xerrar, tens multitud de xats a internet. Que vols hores i hores d'evadir-te del món i perdre hores i hores jugant, tens el videojocs. Que vols sèries, pel·lícules, concursos, tens les plataformes On Pagant Sant Pere Canta. Que vols aparentar, enganyar o simplement xafardejar, tens les xarxes socials. Que vols follons, merder, problemes i preocupacions carregades de propaganda contínua, tens la tele. Ara bé, si tu mentre fas el dinar, fas tasques de casa, neteges l'armari o et relaxes al jardí, vols sensacions seleccionades, tens Ràdio Vilasacra.
7: I gratis.
6: I tothom ho té ja prou clar, hores d'ara. Marta Burniol, Sant Pere Pescador.

0: ¿Tú cómo estás?
1: Yo no sé más.
0: Imagina, crea tu planta.
2: Xo de luz tarda.
3: Barba nació de Figueres, amb una gran varietat de cerveses i, com no, acompanyat sempre amb les millors

0: viatge en el temps. Saps què vol dir experiments?
1: Saps què vol dir radiofònics?
0: Doncs això. Ho entens o encara et costa?

0: ara, propostes comercials, sensacionals.
1: Comercials sensacionals.
2: Quin plaer arribar a casa, i no a una sauna, perquè l'aire condicionat no pensa.
3: Airtone és un sistema que s'afegeix a la climatització de casa o de la feina i que es pot, per exemple, encendre des del mòbil abans d'arribar-hi. Algú havia de repensar la climatització? Airtone.
4: L'Institut Català d'Investigació Química, l'ISIC, col·labora amb la indústria per millorar la qualitat de vida de les persones a través de la recerca de frontera. El centre és un referent internacional en química i en indústria i innovació. Transfereix tecnologies pròpies a les empreses relacionades amb la sostenibilitat, les energies renovables, la descarbonització, els nous materials i la salut, i crea un impacte positiu en la indústria i la societat. Descobreix-ne més al web isic.cat/industry.
5: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs, gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segon, a través de les ones.
6: Sentiràs la diferència.
7: Millorar la mobilitat, crear espais més sostenibles i dinamitzar l'economia són els objectius de DIN, un projecte de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies per reutilitzar les dades existents i transformar-les en nous serveis. Més informació a edin.es.

0: El 27 de juliol, vine a gaudir de les activitats i concerts de la Festa Major de Sal. T'hi esperen Mojinos Escocíos, Al·lèrgiques al Polen, Jo Suspendí EGB i molts d'altres que et faran ballar fins a la matinada. Més informació a viladesal.cat.
1: Aquí, Ràdio Vila-sacra.
2: I és veritat allò que diuen, que les millors coses d'aquesta vida acostumen a ser gratuïtes.

0: Som a tot el país.
1: RadioVilaSacra.cat.
0: A totes les xarxes.
1: RadioVilaSacra.cat.
0: I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis. Casa teva.
2: Entra la música i tu.
3: Ràdio VilaSacra. La ràdio que expressa.

0: Ha quedat clar?
1: Atenció.
2: Ai, ai, ai.
3: Ràdio Vila-sacra.
2: Ràdio Vila-sacra.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Què dius ara?
6: Tu perdràs.
7: Frases dites i fetes. A casa del músic,
8: qui no balla, punteja.

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: Sol de luz tarda. Sol de luz tarda.
3: Qui vol sentir, sap a on i sap amb qui.
4: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
5: Et volem escoltar.
6: Hola. Bueno, jo trobo faltar aquests sons que han desaparegut dels cotxes, no s'identifiquen ara. Adeu.
0: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
7: Truca!
0: Repetiràs.
8: Mare meva, quins oients que tenim.
9: Doncs sí, oients com cal.
8: Clar que sí.
10: Però què vols?
8: No, increïble. Abraçada gegant.
10: Us estimo.

0: Pareu bé l'orella.
1: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!

0: tothom. Mec! Què diu el carrer? El 2016, l'Institut d'Estudis Catalans va decidir fer una reforma ortogràfica i reduir els accents diacrítics de 150 a només 15. Sabran dir-me quins han sobreviscut a la reforma? Noies, trobeu a faltar els accents diacrítics?
1: Sí.
2: No.
3: A vegades.
0: O encara et fas una mica un embolic.
3: Encara em faig un embolic.
0: Em podríeu dir tres accents diacrítics que encara es conservin?
1: Ostres.
0: Algun?
1: Ostres. Més?
0: Més?
1: És?
0: És?
1: Dona de senyora.
0: L'han tret.
1: Veus?
0: Aquest a mi també m'agradava.
1: Aquest que me'l sabia, dic, bueno. Són?
0: Són, també.
1: Els... Sí.
0: Sí.
1: Afirmatiu.
0: Sí, i el sí condicional.
1: Exacte.
2: Bé d'estar bé i bé de... De bé,
0: d'un
2: vient.
3: El soc, és que no em pilles, és prou...
0: El soc l'han tret.
3: Vale.
2: Ma, també.
0: Ma, molt vale. Bé.
3: Ma.
0: Ma? Sí? Segur?
3: Crec que sí.
4: Pot ser que sol i sol també, entenc, i de terra i d'estar sol.
0: Ahà.
1: Més.
0: Més.
2: Déu de Déu de divinitat i Déu de 10.
0: Sí, sí, la gent troba a faltar molt els diacrítics, però no se'ls saben. Jo sí. Bé, és, ma, més, món, pèl, que, sé, sí, sol, són, té, us, vos i Déu. Déu-n'hi-do.
1: Ostres.
5: A la comunicació del segle XX hi ha molt de soroll.
6: Ah.
5: També tens Ràdio Vilasacra per triar on només tenim sensacions.

0: A veure, entre nosaltres, tria el que vulguis amb llibertat, que nosaltres continuem aquí, al nostre ròtio i per suposar.
1: El món gira de pressa, molt de pressa. Cada cop estàs més lluny de la realitat. Cada cop estàs més desconnectat del cicle de la vida. És hora d'aturar-se. És hora de tornar a menjar real. De menjar un tomàquet amb sabor a tomàquet. De menjar el que toca quan toca. Per tot això, abans d'omplir la cistella de la compra, atura't, reflexiona, pregunta't. D'on neixen els nutrients que menges? Torna a recuperar els sabors de la natura. Torna a l'origen. Quan mengis, toca de peus a terra. Amb el Lleu Origen, tocar de peus a terra és tornar al que és real.
2: Algú sap on ha anat a parar aquell que deia que el vídeo havia matat la ràdio?
3: Ens ho pots explicar per contestador al 972-51-1268 o bé per WhatsApp al 656-19-70-62. Lliurement i anònimament.
4: Pessigolles.

0: Abonar-se a Saba és un win-win.
1: Un què?
0: Un win.
1: Un o dos?
0: Un win per tenir un abonament al teu pàrquing i un altre win per gaudir d'un 50% de descompte en les estades que facis en altres aparcaments de la xarxa Saba i Bamsa.
1: Apa, quin win!
0: Doble win, doble d'avantatges.
2: Abona-t'hi i consulta les condicions al pàrquing o a saba.es.

0: Show de luz tarda. Show de luz tarda.
1: Confirmat.
2: Original?
3: Sí.
2: Única?
3: Sí.
2: Creativa?
3: Sí.
2: Entenedora?
3: Sí.
2: Divertida?
3: I tant.
2: Intel·ligent?
3: Molt.
2: Innovadora?
4: La principal.
5: A més?
6: Sensacional.
7: Ei, a l'Alt Empordà.
8: Sí.
9: Ah, quina sort.
10: Un espai de 5 estrelles.
11: Jo és que visc a Barcelona i l'aigua d'aquí em sembla que no és gaire bona.
12: De l'aixeta no en veus, d'aigua?
11: No.
12: Per què?
11: Perquè no em vull morir.
13: Perquè no et manipulin més el cervell. Aquí, Ràdio Vila-sacra és el remei.
14: Des de la sintonia de la Municipal de Vila-sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.

0: i parlem ara de música.
1: La pregunta.
2: Per què la música d'avui dia sona tota igual, canti qui canti? Serà la intel·ligència artificial o és que allò artificial ja és la intel·ligència?
3: 100% Empordà.
4: Marta, et veig estressada.
5: És que en Marc ha començat el curs suspenent matemàtiques. Ja no sé com ajudar-lo.
4: Em passava igual amb la Marina, fins que ens van parlar de Profe.com. S'encarreguen de tot. Ara entén les matemàtiques i no para de millorar les seves notes.
5: Profe.com? Classes particulars online? No sé.
4: Fes-me cas. Prova-ho, que us encantarà. Els profes són genials. Fan un seguiment personalitzat i s'adapten als teus horaris. I la Marina sembla una altra.
5: M'agrada. On puc aconseguir la classe gratuïta?
4: A Profe.com.
6: Profe.com. Aprenem junts.

0: Vespres de Gala, Dalí de nit.
1: Visites nocturnes d'Esgala.
2: Castell Gala Dalí Púbol, del 16 de juliol al 23 d'agost. Dijous i divendres a les 19:15 hores. Teatre Museu Dalí Figueres. De l'1 al 23 d'agost, de les 21:30 a les 24.
1: Visites nocturnes d'Esgala.
0: Reserves a Salvador, Guiomig, Dalí.org.
3: Informació, música, entreteniment.
4: Ràdio Vilasacra, la de l'Empordà. I punt.
5: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos.
6: Sí, a ver, hay algo muy bizarro en esto. Soy una defensora total de cualquier manifestación de cultura, desde un Picasso o un Van Gogh hasta unos Archies o música pop. A ver, es que no es lo mismo.
7: Canal 25 Ràdio.
8: Perquè no et manipulin més el cervell. Aquí, Ràdio Vilasacra, és el remei.

0: ¡Manolo! ¡Que llegamos tarde!
1: La meva salut. Pla de medicació. El teu espai de salut. La meva salut. Amb internet, l'accés a la informació de la teva medicació ara és immediat. Siguis on siguis, hi trobaràs l'últim pla de medicació prescrit. Aquest és el que et cal presentar a la farmàcia. L'últim. Et desplaces a un altre punt de Catalunya i necessites la teva medicació? Vols saber quan o com has de prendre la medicació? L'has perdut o se t'ha fet malbé? A lamevasalut.gencat.cat. Com que tens el teu pla de medicació en format digital, hi pots accedir des de qualsevol dispositiu i dur-lo sempre amb tu. Imprimir-te'l, consultar les indicacions de com prendre el teu tractament i informar-te del període de vigència i de la disponibilitat de cada medicament. El pla t'aporta informació sobre com i quan has de prendre el medicament i, a més, el teu metge pot escriure a l'apartat Comentaris tots els aclariments que necessitis. Aquest document té la informació que et cal. La tens ben a mà. No ho oblidis. Recorda que el pla de medicació imprès és imprescindible per tal que la farmàcia et dispensi la medicació. Cada cop que el teu metge modifica, afegeix o interromp un tractament, es genera un nou pla de medicació. I és aquest el que has de presentar a la farmàcia. Mira com n'és d'immediat. Entra a lamevasalut.gencat.cat i clica a la pestanya Medicació, on podràs descarregar i imprimir el pla de medicació i saber quan pots anar a buscar els medicaments i com te'ls has de prendre. En aquesta icona trobaràs la informació més rellevant del teu medicament, on es resumeixen les indicacions, les consideracions. La meva salut et permet disposar del teu pla de medicació i d'altres serveis per accedir a fer altres tràmits, consultes i tenir cura de la teva salut. Que com hi entres? És ben fàcil. Sol·licita les teves claus d'accés al teu CAP i descobreix tot el que hi ha al teu abast. Les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any. El 061 CatSalut respon i al canal salut.gencat.cat hi trobaràs tota la informació per accedir-hi. 061 CatSalut respon. Cost de la trucada, segons operadora. Hashtag una salut millor. Departament de Salut, Generalitat de Catalunya.
2: Estàs nerviós, irritable o desanimat? Calma.
3: Ja has trobat Ràdio Vila-sacra i sentiràs la millor.

0: Show de luz tarda. Show de luz tarda.
1: Qui diu que si ets de rock no t'agrada la clàssica? Que si ets de petits concerts a la natura, no és de ballar fins que surti el sol. I ara, per què has d'escollir si ho pots tenir tot? Viu la cultura, viu l'estiu, viu Costa Brava Girona Festivals. Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona.

Si em lligues de forma invasiva, malamente. Si fas servir les drogues per excusar una agressió, malamente. Si comparteixes contingut sexual sense consentiment, malamente. Si insisteixes, malamente. Si opines sobre els cossos de les noies, malamente. Si actues així, estàs agredint. Ni agressor ni còmplice. Atura les violències sexuals.

0: Algú sap on ha anat a parar aquell que deia que el vídeo havia matat la ràdio?
1: Ens ho pots explicar per contestador al 972-51-1268 o bé per WhatsApp al 656-19-70-62. Lliurement i anònimament.
2: Pessigolles.
3: A Ràdio Vila-sacra et donem la teva dosi d'energia i bona música tot el dia.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: I parlant d'emocions.
1: 75.
3: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.

0: L'Hospital Vall d'Hebron liderarà un estudi europeu per provar un nou fàrmac contra el càncer infantil que podria ser més eficaç i menys tòxic que els tractaments actuals. L'estudi inclourà una cinquantena d'infants i adolescents i analitzarà la seguretat, l'eficàcia i l'impacte en la qualitat de vida amb l'objectiu de millorar els tractaments i de reduir-ne els efectes secundaris, ens ho explica la Cèlia Forment.
1: L'assaig, previst per l'any vinent, s'adreçarà a infants i adolescents amb neuroblastoma i altres tumors sòlids agressius que han recaigut o que no responen als tractaments disponibles. Segons Miquel Segura, cocap del grup de càncer i malalties hematològiques infantils del Vall d'Hebron i coordinador del projecte, aquest nou tractament actua de manera selectiva sobre les cèl·lules tumorals i podria reduir els efectes secundaris associats als tractaments convencionals.
2: Sabem que, per les famílies, aquest és un camí molt dur. En lloc de danyar directament a l'ADN de les cèl·lules, activa mecanismes intents d'estrès dins de la cèl·lula tumoral que poden portar-la a la seva mort. Això fa pensar que podria tenir un perfil de seguretat molt més favorable, amb pocs efectes secundaris i que, si apareixen, no serien permanents.
1: En una primera fase, el fàrmac s'administrarà per via oral a una cinquantena de pacients d'entre 6 mesos i 18 anys. Els investigadors n'estudiaran la seguretat, la dosi adequada i la seva capacitat per potenciar els efectes de la quimioteràpia i la immunoteràpia sense augmentar la toxicitat. El tractament s'ha aconseguit gràcies a una aliança catalana.
2: En aquest projecte provarem un fàrmac anomenat Ibrilatazar. És un tractament oral desenvolupat aquí a Barcelona per Ability Pharma, una empresa farmacèutica ubicada a Cerdanyola del Vallès i amb la qual col·laborem des de l'any 2013. Aquesta col·laboració de llarg recorregut ens ha permès avançar des del laboratori fins a la possibilitat d'avaluar aquest tractament en pacients pediàtrics.
1: A més, l'estudi també analitzarà biomarcadors predictius i la qualitat de vida dels pacients i la seva família. La iniciativa, anomenada Fènix, compta amb un finançament de 8 milions i mig d'euros de la Unió Europea.
3: Recull de notícies Ràdio Vila-sacra.

0: no sé res.
1: Imagina, crea, sorprenda.
2: Xoc de luz tarda, de luz tarda.
3: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
4: Hola, se'm sent?
5: Hola, hola, hola, hola. Pajaritos en cola.
4: Confusos i confuses. La ràdio. Ai, la ràdio. La ràdio és proximitat amb els oients.
6: En quant a la vessant... En quant a la vessant...
4: Per... Què passa?
6: No.
4: Què és això? És una psicofonia.
6: No, no, això és la meva mare.
7: Què passa amb el telèfon?
6: És la meva mare. Mama, déjame tranquil.
4: A la ràdio diem les coses pel seu nom.
8: Senyor, bon dia.
6: Hola, bon dia.
9: I a demà pel culo.
4: Fins i tot les diem pel seu sobrenom.
10: Escolta, quan us comporteu com a persones, de centes tornaré, mentre tingueu...
4: La ràdio és divertida.
11: Conseller?
12: Molt lluny, molt, molt, molt lluny la sento.
11: Doncs intentem arreglar-ho.
12: Ara ho sí que la sento millor.
11: Perfecte.
12: I repeteixo, molt bon dia, Valèria.
11: Podria avançar alguna acció concreta que hagi decidit?
12: Perdoni'm, és que no la sento, Valèria.
11: Em sent millor?
12: Ara sé que està callada, però no...
11: Hola?
12: Valèria?
13: Sí.
12: Valèria?
11: Hola.
12: Sé que parla, però no puc entendre què em diu.
11: Conseller?
12: Ara.
11: Ja soc jo que no sé.
12: Sí.
4: La ràdio és agosarada.
8: No és agosarat, suposo, relacionar el moviment sísmic amb l'erupció de l'Etna.
12: Diria que sí, que és agosarat.
4: La ràdio és això i molt més.
14: Quina raça és aquest gos?
12: Perdoni?
14: El gos.
12: No, és el gos, és el meu fill.
4: I aquí ens agrada.
11: Jo he...
4: I tu? Ja l'escoltes?
12: Oh.
4: Hola.

Molts somnis comencen amb una idea. Li hem donat forma i l'hem convertit en realitat. Treballem en equip, innovem i busquem la millora contínua. Estem compromesos amb la qualitat. Creem valor en tot el que fem. Amb esforç i il·lusió, tot és possible.

0: Quan moltes veus es converteixen en una sola, es converteix en una experiència irrepetible. Més a prop teu, més lluny amb tu.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Soc l'Elisabet Pedrosa i començaré explicant-vos una petita història personal. El meu avi, l'avi Benito, no parlava gaire, però una cosa que li agradava molt fer era escoltar els partits de futbol. I era l'únic moment en el que podíem compartir coses. I aquestes van ser les meves primeres experiències radiofòniques. Tot i que jo em vaig enamorar de la ràdio, que era molt petita, arrel d'una malaltia, d'una meningitis, i vaig passar moltes hores sola, al llit malalta, i em vaig fer amiga de la ràdio. Des de llavors que sempre l'he escoltat i sempre m'ha fet companyia, i era molt jove, amb només 18 anys. Per tant, aquí he crescut, m'he emocionat, m'he divertit molt, he après, he compartit el que som, el que imaginem o el que desitgem. És un dels tresors que li obrirà la porta a una emoció del passat, el llibre de la vida.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.

0: vegades és millor no discutir el que és indiscutible.
1: Ara sí que m'ha quedat molt clar, eh?
2: És el millor moment.
3: Propostes en xarxa.
4: El científic lleidatà Joan Oró deia que hem de ser humils perquè la vida ve de molècules molt senzilles. Precisament aquestes molècules essencials, descobrir l'origen de la vida, va motivar el seu treball. El Museu de l'Aigua de Lleida recull en una exposició permanent part del seu llegat. Benvingudes, benvinguts a Joan Oró, el científic de la vida. La mostra recull 161 objectes d'Oró, des de la seva taula de treball fins a llibretes amb anotacions, fotografies personals, imatges originals de la NASA o mostres de meteorits. Podeu visitar-la a la sala de l'antic xalet dels enginyers, al recinte del campament de la Canadenca. És un dels quatre espais del Museu de l'Aigua que custodia i difon el patrimoni de l'aigua, aprofundint en els seus usos. També podeu visitar-hi el dipòsit del Pla de l'Aigua, els pous de gel i el molí de Sant Anastasi. El museu, a més, compta amb una col·lecció de més de 3.000 aigües envasades d'arreu del món. Les han portat persones viatgeres de Lleida i ens ajuden a reflexionar sobre la importància de l'aigua per als éssers vius. L'entrada a tots els espais és gratuïta i no cal fer reserva, però heu de tenir en compte que el campament de la Canadenca obre els matins de dimarts a diumenge, el dipòsit ho fa els caps de setmana al matí i el molí els diumenges al matí. Durant tot l'any podeu visitar el Museu de l'Aigua de Lleida. Trobareu tota la informació sobre aquest equipament i els seus espais a www.museudelaiguadelleida.cat.
5: Ràdio Vilasacra és una gentilesa del poble de Vilasacra per l'Alt Empordà i pel món.
6: Dices, no!
7: Oye, otro susto.
6: Es fácil. Asir, asir, no es fácil. Fácil, asir, no, es, o, es, asir, fácil.
8: Esto solo ha hecho que empezar.

0: Has vist aquella senyora en moto? Però quina edat té? Encara caurà.
1: Però on va? Ostres, al grup de classe tinc una dona de 70 anys. Ens tocarà fer la seva feina.
2: Aquestes frases tenen un nom, edatisme. L'experiència, les ganes d'aprendre i el talent no tenen edat. L'edatisme és una forma de discriminació que menysprea les capacitats de les persones per la seva edat. Més informació a diva.cat/edatisme.
3: Si l'edat no em limita, per què ho has de fer tu?

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: Josh?
3: Sou molts els que estareu de vacances, però també sou molts els que treballareu. Sigueu del primer grup o del segon, nosaltres estarem aquí. Tant si ens sintonitzeu una estona al matí, mentre esmorzeu, abans de baixar a la platja o a la piscina, com si ens poseu al cotxe o al tren o al bus anant cap a la feina.
4: Radio Vila Sacra!
3: Amb les manies i fòbies de cadascun dels que ens posarem davant d'aquest micròfon. Però ja m'enteneu, 365 dies l'any. Mentre el món no s'aturi, nosaltres tampoc.
4: Radio Vila Sacra!
3: No és pas poca cosa. Nosaltres hi serem. I si ens voleu acompanyar, estarem encantadíssims que ho feu.
5: Perquè ho tinguin en compte.
1: Amb la col·laboració de BN Group.
6: Imagina, crea, subtrenca.
7: Xoc de luz tarda. Xoc de luz tarda.
8: Xarxa local de comunicació.
9: Si vols que et coneguin, necessites un altaveu i aquí el tens.
8: Xarxa local de comunicació.
9: És fàcil, ràpid i accessible per a qualsevol empresa.
8: Xarxa local de comunicació.
1: Empreses que funcionen.

0: Si dius pizza, perfecte. Però si afegeixes pazza...
1: Pizza pazza!
0: Ja tens pizza stop. Pizza pazza. Pizzas, cuina italiana i mediterrània. Pasta, amanides, tapes, al passeig de la platja de Riells. Avinguda Riells 47, l'Escala. 972-77-44-41. La pizzeria de les pizzas stop i molt més.
2: Apuja el volum.
3: Canvies de casa? Fas reformes? Vols guardar els arxius o mobles per un temps? Vine a Tot i Cap, centre de mudances i lloguer de trasters. A Tot i Cap i Cap Tot. Fem trasllats i lloguem espais per a particulars i empreses a 10 minuts de Girona, amb màxima seguretat i accés 24 hores. Visita toticap.com o truca al 972 47 79 00.
4: 100% Empordà.
5: Catalunya és terra de mar i tradició pesquera. Una tradició que porta el millor peix i marisc del Mediterrani, fresc i de qualitat, a les teves mans i a la teva taula.
6: Ideal per una alimentació saludable, saborós i molt fàcil de cuinar, a la planxa, al forn o fregit. Vine i deixa't aconsellar les peixateries de confiança.
5: Salut, qualitat, tradició i sabor a la teva peixateria de proximitat. Ben a prop teu, sempre amb el millor peix i marisc. Gremi de Peixaters de Catalunya. Peixateries de confiança. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: I parlant d'emocions.
1: 11. Històries i protagonistes del nostre territori.
2: Sí.

sóc Isabel Joanola. He treballat a Catalunya Ràdio molts anys des de la delegació de Girona. He sigut la primera redactora de la casa, aquesta demarcació. Es pot dir que he vist néixer i créixer a l'emissora. Vaig començar l'any 1984 i he treballat fins al 2017. La major part de la meva feina ha sigut al matí, a primera hora. Començava a les 7 per entrar al matí de Catalunya Ràdio. He tingut l'honor de seguir dia a dia durant molts anys el més destacable del que ha passat a les comarques gironines. El privilegi de conèixer infinitat de gent interessant, a qui poder entrevistar i de qui poder aprendre. Veure com passen les persones a les institucions, als ajuntaments, als partits. Disfrutar d'una gran varietat de propostes estiu i hivern, com aquell qui diu des de primera fila. Després de més de 30 anys a la ràdio, he cregut que era l'hora de plegar, d'agafar-me temps per fer altres coses, disfrutar tranquil·lament de la família i els amics. Estic contenta d'haver-ho pogut fer. I ara que el periodisme no passa precisament una bona època per la falta d'honestedat de tants professionals, veig amb satisfacció que la ràdio pública del nostre país continua sent valenta. Informa del que realment passa, sense por, sense mentides i mitges veritats, fent bona feina cada dia, malgrat els entrebancs. Desitjo de tot cor que ho pugui fer molts anys.

0: informació, música, entreteniment.
1: Fas un sopar amb nosaltres?
2: Sí!
1: Seleccionat i mirat de ben a prop.
3: Si busques autenticitat,
4: Ràdio Vilassar. Ràdio Vilassar.
3: Perquè t'assessorem i t'oferim troballes que ni t'imagines.
5: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vilassacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
6: Saben aquel que dice que era un tío que cada dos por tres, seis.

Atenció, sisplau. Els advertim que el que sentiran a continuació és una experiència estereofònica inigualable. Així que, seguin el sofà, apugin el volum de l'aparell d'alta fidelitat i obrin bé les orelles.

0: Bon Entenedor, Ràdio Vila-sacra. Ara farem un petit experiment. Pareu bé l'orella.
1: Robert James Fisher, conegut com Bobby Fisher, va néixer a Chicago un dimarts 9 de març de 1943. Trigaria pocs anys en convertir-se en un gran mestre d'escacs i passaria a la història com l'escaquista més brillant de tots els temps. També el més excèntric, misteriós i polèmic.

0: Bobby Fischer era fill d'una americana d'origen jueu i d'un alemany. Es van separar quan ell tenia solament 2 anys. Als 6, el petit Bobby, amb la seva mare i la seva germana gran, va traslladar-se a Brooklyn, Nova York. Allà, Bobby va aprendre a jugar a escacs, llegint el manual d'instruccions que venia amb un taulell que la seva mare li havia comprat. Només tenia 6 anys, però aprenia ràpid. Tant que la seva mare el va apuntar al club d'escacs a Brooklyn, on el seu president va formar-lo. De seguida va començar a participar en diferents campionats d'escacs, aconseguint cada vegada millors resultats. Als 14 anys va guanyar tots els campionats de categoria absoluta en els que es presentava a Estats Units, i això li va obrir les portes al circuit mundial, on els soviètics dominaven clarament.
1: Радостного светлого праздника, внуша праздник.
0: L'agost d'aquell any, el 1958, va fer un molt bon resultat al campionat internacional de Portoroz, i això li va valer el títol de Gran Mestre Internacional. Era la persona més jove de la història en aconseguir aquesta distinció. I Fischer va decidir que es dedicaria professionalment als escacs. Els estudis no li anaven malament, doncs tenia un espectacular coeficient intel·lectual de 184.
2: Carai.
0: Però la seva motivació era una altra. La seva carrera com a jugador professional va començar per arrasar a tots els campionats americans durant 8 anys seguits i va aconseguir que els americans s'interessessin en un esport més propi dels soviètics. Bobby Fischer destacava per un joc brillant i per emprar tàctiques psicològiques poc convencionals. Les seves victòries es devien més a atac sorpresa que a l'acumulació de petites fites durant la partida. A més, tenia un caràcter molt particular que va donar lloc a un munt d'anècdotes. S'explica que, en una ocasió, Fischer jugava una ronda de partides simultànies i li va guanyar la dama a un rival. Quan Fischer va passar al següent taulell, el rival va tornar a posar la dama en joc, rient perquè creia que el mestre Fischer no se n'adonaria. Unes rondes més tard, Fischer va tornar a guanyar-li la dama i aquesta vegada se la va posar a la butxaca sense fer cap comentari. Xulo, no? Davant el domini soviètic en el món dels escacs, Fischer es convertia a poc en una peça més de la partida gegant que jugaven als Estats Units i Rússia, la Guerra Freda. Fischer s'estava convertint en un símbol i s'apropava el moment de l'assalt al títol mundial en partides increïbles, com per exemple aquesta que recollim en el següent fragment sonor. Mou Fischer. Mou el rival. Fischer avança el peó. El rival mou el cavall. Bé, com que la transmissió radiofònica d'escacs no és gaire vibrant, continuem explicant que, després de derrotar l'antic campió soviètic Tigran Petrosyan entre 1970 i 1971 en més de 20 partides, Fischer va aconseguir classificar-se com a aspirant al títol de campió del món i raptar així el soviètic Boris Spassky, que mantenia el títol des de 1969. Començava així el camí cap a la que molts han definit com la partida del segle, que va quedar programada pel 1972, però que no va ser un camí gens fàcil. En primer lloc, les dificultats per celebrar la partida del segle va començar amb l'elecció de la seu, els premis i les condicions de joc. La llista de peticions de Fischer era inacabable, incloent un premi major i un percentatge dels drets de televisió. Finalment, l'11 de juliol de 1972, Fischer i Spassky s'asseien davant el taulell a Reykjavik, Islàndia. Fins al moment, Spassky havia rebut l'ajuda de tots els analistes i grans jugadors soviètics en la seva preparació per la final. Fischer s'havia preparat sol.

arribar 10 dies tard, però va començar a jugar la gran final a 24 partides vista. Va perdre la primera. Es va queixar perquè les càmeres de la visió estaven massa a prop i aquestes es van moure fins al fons del pavelló. A la segona partida, Fischer només va jugar 30 minuts, doncs va descobrir una càmera fixa oculta i com que no va aconseguir que la retiressin, va marxar. Li van donar la partida per perduda i es va posar el 2-0 en contra. Però a partir d'aquí va començar una remuntada espectacular i es va proclamar campió mundial derrotant Spassky per 12 punts i mig a 8 i mig, el 31 d'agost de 1972. Va guanyar 160.000 dòlars a més d'alguns regals per valor de gairebé 50.000 més. Al sopar de comiat va assegurar que seria un gran campió, que jugaria moltes partides i que deixaria molt alt l'escac mundial. Però aleshores, senzillament, va desaparèixer. El 1975 hauria d'haver defensat el títol davant Karpov, però la federació no va acceptar les seves pretensions i el va desposseir. Bobby Fischer va rebutjar tornar a jugar i ser la imatge de marques que li pagaven milionades i va desaparèixer durant 20 anys per tancar-se a casa a rellegir llibres d'escacs i estudiar obertures. Bobby Fischer era un paio que s'ho sabia passar molt bé. El 1988 va protagonitzar una petita reaparició quan va patentar el seu rellotge digital Fischer, que afegeix 2 minuts de temps en cada moviment d'un dels jugadors i que avui en dia s'utilitza en moltes competicions oficials. El 1992 va reaparèixer en públic per explicar que el govern nord-americà l'havia amenaçat amb sancions si jugava un torneig a Iugoslàvia, violant així resolucions de bloqueig de l'ONU. Fischer va despreciar públicament l'amenaça i va participar en el torneig, guanyant Spassky i emportant-se 4 milions de dòlars com a premi. Venga! I va tornar a desaparèixer. No se'n va saber res fins al juliol del 2004, quan va ser detingut a l'aeroport de Tòquio, al Japó, per viatjar amb un passaport invàlid. Va demanar asil polític a Islàndia i allà es va retirar. No es va saber res més de Bobby Fischer fins que el desembre del 2006 va trucar un programa de televisió islandesa sobre escacs per donar la solució a una partida. Poca cosa més faria. El 18 de gener del 2008, Bobby Fischer va morir a Islàndia. Tenia 64 anys, tants com Casellas té un taulell d'escacs. Potser va ser la seva última excentricitat.

0: sopar amb nosaltres?
1: Sí!
0: Seleccionat i mirat de ben a prop.
2: Ei, com estàs?
3: Amb Ràdio Vila-sacra, sempre perfecte.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La Unió Europea restringirà l'accés dels menors a les xarxes socials. Brussel·les estudia la possibilitat de fixar una edat mínima als 13 anys, però donant marge als països perquè puguin apujar-la. És el que reclama un grup d'experts a qui la Comissió Europea va encarregar un estudi tècnic. El govern comunitari presentarà la proposta definitiva després de l'estiu. Brussel·les, Bruno Fortea Miras.
2: Si s'acaba confirmant, aquesta edat mínima de 13 anys estarà per sota dels 16 anys que proposa el govern espanyol o dels 15 que planteja l'executiu francès. En qualsevol cas, però, els països comunitaris podran ampliar, si ho volen, l'edat mínima. La proposta de Brussel·les serà un punt de partida comú per a tots els estats. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, creu que cal regular aquest tema a escala comunitària.
3: De la mateixa manera que no donem als nostres fills les claus del cotxe abans de treure's el carnet, ni tampoc els deixem comprar alcohol fins que no ho tenen permès, hem de fixar una edat a partir de la qual els infants poden accedir legalment a les xarxes socials.
2: La Comissió Europea parla de restringir i no pas prohibir. Deixa la porta oberta perquè, fins i tot abans dels 13 anys, d'aquest llindar dels 13 anys, els infants puguin utilitzar les xarxes socials, només, això sí, si estan supervisats per un adult. La Comissió Europea llançarà, abans de finals d'any, una aplicació que permetrà verificar l'edat de tothom que es connecti a una plataforma. D'aquesta manera, les autoritats comunitàries pretenen evitar que els infants puguin esquivar l'edat mínima d'accés a les xarxes socials.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra. Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
4: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda't a la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
0: Desconnecteu. Mantingueu-vos informats per fonts oficials. Connecta.

0: telèfons per a aquells que tinguin clar que volen comentar alguna cosa amb nosaltres.
1: 972-51-1268.
0: Què t'ha passat aquestes últimes hores? Quina notícia t'ha cridat l'atenció?
1: 656-19-70-62.
0: Doncs sí, que truqui el més valent, vinga!
2: A que truco? A que truco?
0: Bueno...
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Hola, bon dia. Pues, bueno, pues bueno, pues re, que ens veiem demà, eh?
0: Per parlar amb la ràdio.
6: 972-51-12-68. Deixa el teu missatge.
0: Calent, calent, calent.

0: Espera, viatja i desconnecta de veritat. Posa el teu cotxe en mode avió. Aparca al pàrquing oficial d'Aena i oblida't de les preocupacions. Còmode, proper i disponible a l'aeroport a un pas de totes les botigues i serveis de restauració. Estalvia i reserva ja des de l'app o a aenaparking.com.
1: Hi ha qui es paralitza davant del canvi i qui sent un impuls imparable. Tu tries.
2: Ràdio Vila Sacra. Canvi que es nota.
3: Toc, toc. Què? Doncs això.

0: Em posarà una canya, sisplau? Amb aquella petita inclinació, perquè caigui reposada. I just cap al final, tornem a la verticalitat, perquè l'últim tram tanqui amb una pinzellada d'escuma blanca rematant de forma magistral aquesta obra mestra. Una canya ben tirada no és el mateix que una canya qualsevol. Dinàmic Cerveseria. El plaer d'una canya ben tirada.
1: Carrer Monturiol 2, Figueres.
2: Pensa en un producte.
3: Amb el 3C seràs més feliç. No deixaràs de riure, d'emocionar-te, de plorar. No deixaràs d'anar al teatre, a concerts, als museus, al cinema, de llegir llibres. No deixis de viure el que t'agrada. Perquè amb el 3C tot et surt més a compte. Fins i tot de franc. Ah, i amb el Regal Club, fer-te soci no et costarà res. Surt més. Truca al 902 33 90 33 o entra al web 3C.cat i fes-te soci del 3C. El Club de Cultura.
4: Jo sóc actor de doblatge i li poso veu al Vegeta a Bola de Drac.
5: Jo sóc actriu de doblatge. A mi segur que em reconeixes com la veu de la Julia Roberts.
6: Jo sóc el detectiu Conan.
7: Però també sóc la Scarlett Johansson. Sóc actriu de doblatge.
8: I tu? Vols pertànyer a una professió apassionant? Vine a Sony Lab School, l'escola de doblatge del Vallès.

Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!

0: ¿Tú cómo estás?
1: Yo no sé, Ray.
0: Imagina, crea, sorprenta.
2: Pareu bé l'orella.
3: Contestador 972-51-1268.
4: Hola, tiene 16 nuevos mensajes y su buzón de voz está casi lleno. Las personas que le llamen no podrán dejarle un mensaje si no corre alguno que ya no desee guardar. Gracias.
3: WhatsApp 656-1970-62.
5: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
6: Hola, macos, com estem? Diu, abans de barallar-te amb la gent, compta bé fins a 100. Mira, al matí jo, esmorzar i posar-me en un armariat a treure trastos, papeleos, revistes de coses de cuina. He carregat tinc tres bosses, però grans, eh? I caixes de cartró, que quan vinguin no són plàstic, porta a porta i veguin aquella porta tota plena de trastos, de joguets d'aquí i d'allà, que no serveixen ja per res de la gran, eh? I després, bueno, factures, tot el que guardes i més. Diran, redeu, la gent no s'avorreix treure trastos. Una altra cosa volia dir, ara... Vale?
2: Deixa un missatge.
0: Mare meva, quins oients que tenim.
7: Doncs sí, oients fidels.
0: Clar que sí.
8: Què vols?
0: No, no, increïble. Abraçada gegant.
8: Us estimo.
2: Pareu bé l'orella.

0: Bona nit.
1: Jo, esclar, tinc 93 i pico d'anys ja. Però jo al dematí sap què faig? Una bona dutxa i si em fa mal l'esquena, l'esturilla.
2: Jo em passa que si em poso al llit i no sento cap soroll, no puc dormir. I llavors us poso vosaltres i amb aquestes boeres tan dolces, llavors mires com una cançó de bressol i m'adormo.
3: Espero, eh?

0: Vespres de gala, Dalí de nit.
1: Visites nocturnes d'esgala.
2: Castell Gala Dalí Púbol. Del 16 de juliol al 23 d'agost. Dijous i divendres a les 19 i 15 hores. Teatre Museu Dalí Figueres. De l'1 al 23 d'agost. De les 21:30 a les 24.
1: Visites nocturnes d'esgala.
0: Reserves. A Salvador. Guiomig. Dalí.org.
3: Estàs a quatre síl·labes de trobar el millor talent per a la teva empresa. E-Talentum. A E-Talentum som experts en selecció de personal, professionals altament qualificats, càrrecs intermedis i directius. La nostra especialització és garantia per trobar la persona adequada per al teu equip. Troba la teva oficina de proximitat a la nostra web e-talentum.com. E-Talentum. Next to people. Next to companies.

0: cau la nit i neix un nou ritme de vida, univers màgic de sensacions i emocions. El moment de deixar anar la ment, de fer volar la imaginació. Tot es veu més clar.
1: Mama! Del 23 al 27 de juliol, vine a gaudir de les activitats i concerts de la Festa Major de Salt. T'hi esperen mojinos escocíos, al·lèrgiques al polen, jo suspendí EGB i molts d'altres que et faran ballar fins a la matinada. Més informació a Vila de Salt.

0: sensacions positives.
1: A l'Alt Empordà.
2: No, ja.
3: Portant-vos tota la informació amb totes les ràdios de la xarxa de comunicació local.

0: guanyo la que marxem.
1: Un moment, mama, que estic acabant una pàgina de l'Enigma.
2: Enigma, els quaderns de reptes matemàtics d'infantil a sisè de primària. Per repassar i gaudir aquest estiu. Troba'ls a la teva llibreria més propera.
3: La sacra.
4: Escolta.
5: Vespres de gala, Dalí de nit.
6: Visites nocturnes d'esgala.
7: Castell Gala Dalí Púbol. Del 16 de juliol al 23 d'agost. Dijous i divendres a les 19 i 15 hores. Teatre Museu Dalí Figueres. De l'1 al 23 d'agost. De les 21 i 30 a les 24.
6: Visites nocturnes d'esgala.
5: Reserves. A Salvador. Guió mig. Dalí. .org.
8: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
9: Tota la programació a fastempordà.cat.
10: Josh?
11: Sou molts els que estareu de vacances, però també sou molts els que treballareu. Sigueu del primer grup o del segon, nosaltres estarem aquí. Tant si ens sintonitzeu una estona al matí, mentre esmorzeu, abans de baixar a la platja o a la piscina, com si ens poseu al cotxe o al tren o al bus anant cap a la feina.
12: Radio Vila Sacra!
11: Amb les manies i fòbies de cadascun dels que ens posarem davant d'aquest micròfon, però ja m'enteneu, 365 dies l'any. Mentre el món no s'aturi, nosaltres tampoc.
12: Radio Vila Sacra!
11: No és pas poca cosa. Nosaltres hi serem, i si ens voleu acompanyar, estarem encantadíssims que ho feu.
13: Perquè ho tinguin en compte.
9: Amb la col·laboració de BN Group.
14: Imagina, crea, sorprèn-te.
15: Vila Sacra, sense punxero, FM.
16: El rei de la rajola. Ara ofertes excepcionals, més que mai. Moltíssimes ofertes en mobles de bany, en plats de dutxa i en rajoles. Preus extraordinaris. Vine, entra, mira i comprova-ho. O a la nostra web, elreidelarajola.com. El rei de la rajola, Medinyà, on els somnis es fan realitat. També el rei de la rajola de Viure d'Empordà i Palafolls.

0: Si quelcom no vols escoltar, res més fàcil que canviar.
1: Sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
2: Fas un sopar amb nosaltres?
3: Sí!
2: Seleccionat i mirat de ben a prop.

0: la nit.
1: Avancem junts.
2: Mira, he sentit aquest oient que trucava i us ho comunicava, pues, que feia un balanç de tota la incidència. Hi ha hagut un moment en què he dit que han estat a punt de baixar del vehicle i sortir corrents del túnel. Llavors, bueno, jo soc bombe voluntari i l'únic que volia aclarar és que això és l'última cosa que s'ha de fer en una situació com aquesta. El que s'ha de fer és tancar portes i finestres i tancar tot el que és el sistema de ventilació del vehicle i esperar-se al cotxe. I esperar instruccions, però l'últim que s'ha de fer és sortir perquè et pots trobar en una atmosfera de fum altament tòxic i poder donar 10 passes i et caus al terra. O sigui, aguantaràs molt més temps a dintre que no fora. Això depèn de les característiques del túnel, de si el túnel està en una inclinació. Per exemple, un túnel inclinat com el túnel de Viella fa un efecte xamanella i el fum sempre pujarà cap a la part alta. Llavors, lo seu, en cas de baixar-se el vehicle, sortir corrent cap a la part més baixa. No hi ha situació més estressant que veure's amb un túnel tancat, ple de fum i sense veure res, però sent un túnel com el de la Ronda, que tampoc és un túnel, són túnels de llargades excessives, i tractant-se d'un sol cotxe que estava cremant, el volum de fum que es pot generar fins que el vehicle és extingit tampoc és tal com per haver de prendre aquest tipus de mesura extrema, no? Bon dia.
3: Què prefereixes? Un bany o un gran relax? Menjar o un bon homenatge? Un tall de cabell o un canvi de look? Dormir o somiar? Una pel·li o una nova experiència?
4: Tria Ràdio Vila-sacra.
3: Perquè el lloc importa.
4: El teu cervell notarà la diferència.

0: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai.
2: Ai.
1: I ara?

0: homes pensaven que s'havia acabat, però estaven molt equivocats.
1: Però on collons ens porten?
2: L'escape més currada de la història.
3: Segueix més viu que mai. Més viu que mai. És
2: K25.

0: viatjant musicalment parlant arreu del món o que vostè quer saber de veritat.
1: Sabies que la pantalla del televisor emet una radiació de calor com pot fer-ho una estufa?
2: Què?
1: Sabies que més gran la pantalla, més radiació i més calor?
2: Com?
1: Sabies que tenir la televisió apagada, a més de reduir molt la calor, tonifica el cervell? El silenci, un llibre, música o ràdio són molt més saludables.
3: Canvi de tema.

0: Ràdio Vila Sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
1: Toques la guitarra o el saxo i a casa se't queixen? Amb les cabines d'aïllament acústic d'Estudio Bricks podràs tocar el teu instrument musical preferit amb total llibertat. Les nostres cabines t'ofereixen el màxim aïllament acústic del mercat, més de 45 decibels. L'escola de música Corideu, Love of Lesbian, Toni Mateo i Dani Nelo ja confien en nosaltres. Recorda, Estudio Bricks.

0: informació, música, entreteniment.
1: Fas un sopar amb nosaltres?
2: Sí!
1: Seleccionat i mirat de ben a prop.

0: Ara temps per la cultura.
1: Des de l'Alt Empordà al món. Avui al Banyà.
2: Prop de la Muga, al Banyà. Avui com ahir, cultiva la terra que es manté viva i afanyosa de fruitar. Si Bassegoda i Llorona dels seus béns l'han fet hereu, sota els flancs del Pirineu té el Puig del Fau per corona. Amb una ermita que viu solituds ultrapassades per les formigues alades mortes en vol transitiu. Faldàs avall, la ruïna de Sant Cristòfor dels Horts i dins la dansa dels morts que entrant al cercle el conmina. Sant Feliu de Carbonils sap que és la mà de la terra, la que piament l'enterra en el fossar dels humils. Només en la fondalada s'obre la llum Riu Major, com un clavell de pastor assistit per la rosada. Ara cinta, ara mirall, que l'enllaça i el subjuga, el Banyà veu com la Muga la cotxa dins la vall.

0: La Ràdio Nostàlgia, un programa de Joaquim Pijuan.
1: Embaladradio@gmail.com.
2: Què tal, amics? Novament entre tots vosaltres, una nova edició, un nou programa, un nou recull de la música de la teua vida. Comencem avui i us presentem a dues veus d'aquelles que van enregistrar aquells vells vinils. Dues veus importants que no han sonat lo suficient que haurien de sonar. Us parlem de Mickey Lostoni i també de Cecília. Aquí comença un nou programa. Sigueu tots molt ben retrobats.
3: Hola, amics. A continuació us presentem una d'aquelles veus que van registrar la seva música en aquells vells vinils de la nostra Ràdio Nostàlgia. Concretament, us estem parlant de Mickey, Miguel Ángel Carraño, que va néixer

l'any 1943, conegut com Miki. És un popular cantant espanyol. A la dècada dels 60 va formar part d'una de les bandes pioneres de la música espanyola, Miki i los Tonis, que en els que va editar aproximadament uns 30 singles i 5 LPs. Després de recollir un gran èxit en aquest grup, va continuar la seva carrera en solitària i va començar aviat a destacar en singles com Soy así o El chico de la armónica, un tema romàntic, un tema preciós que tindrem la possibilitat d'escoltar. Va aconseguir un notable èxit a Alemanya en Bye Bye Fairyland, també l'escoltarem. I tot seguit continuem gaudint i disfrutant de la música de Miki i los Tonis en el seu primer èxit, Soy así.

I ara escoltarem un dels temes, possiblement un dels més emblemàtics, com és El Chico de l'Harmònica, un tema preciós que el va posar al primer lloc de les llistes internacionals, traduït a molts idiomes. Entre vosaltres, Miki i El Chico de l'Harmònica, un tema dels anys 70.

Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça: embaladradio@gmail.com. Recorda, embaladradio@gmail.com. Cuando

el Chico de l'Harmònica, un dels principals i més importants èxits, creiem nosaltres, humil entendre. Continuant amb la veu i la música de Miki, ja que molts d'aquests temes han estat gravats conjuntament amb los Tonis, altres en solitari i altres en altres grups que també podrem escoltar. Concretament, a la meitat dels anys 70, va gravar un tema que es va fer molt i molt popular tant a Alemanya com a Holanda. I us estem parlant d'aquest Bye Bye Fräulein, un tema que escoltem moltes vegades i que interpreten les grans formacions musicals també en forma de ballable. Gaudim ara d'aquest tema en Miki i los Tonis.

I avui disfrutant d'aquells èxits de la ràdio que varen viure en la veu de Mickey i los Toni. Continuem endavant i ara us proposem escoltar aquesta cançó. L'any 1977 va ser escollit entre diversos cantants espanyols per representar Espanya al Festival d'Eurovisió i es va presentar allà en aquest tema que s'anomena així, Enséñame a cantar.

0: cançó que va quedar classificada en novè lloc en el Festival d'Eurovisió de l'any 1977. Però abans d'arribar en aquests èxits, doncs també va passar per altres cançons, més o menys en broma, que ara a continuació us oferirem.
1: Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça, embaladradio@gmail.com. Recorda, embaladradio@gmail.com.

moments que nosaltres recordem ara en aquells vells vinils dels anys 60, concretament en la veu de Mickey i los Tonys, No sé nadar.

un tema que també va tenir el seu èxit i la seva repercussió discogràfica en la seva època. I ara, per acabar, participació de Miki i los Tonis en aquest programa, escoltarem El problema de mis pelos.

el personatge que es portem avui és d'una cantautora, s'anomenava Cecília. És una persona que té una curta vida personal, com així una efímera vida professional. Des de l'any 1966 a l'any 1976 va ocupar el període de la seva activitat professional. Això sí, plena d'èxit. Èxits com els proposem escoltar a continuació. Un ramito de violetes, mi querida Espanya, dama, dama, amor de medianoche. Tot això reunit en que tant les cançons que com a cantautora fetes per ella com les alienes, doncs sempre cobraven un especial efecte i èxit en la seva veu. Una veu de mezzo-soprano, concretament en la seva veu, la guitarra i el derbaque.

dels seus èxits, Dama Dama. I continuem amb els temes que va popularitzar la Cecília, aquest senyor i dueño.

Us han dit en un principi que va tenir una curta vida personal, ja que va morir als 27 anys, degut a un accident de cotxe quan venia de fer un recital, concretament per allà a la província de Zamora, l'Espanya profunda, doncs va trobar una carreta que no portava cap llum i de matinada doncs es va empotrar la carreta, morint doncs el 2 d'agost de l'any 1976, quan tenia 27 anys i estava al cima, a la cima, per dir-ho d'alguna manera, de la seua fama.

encara que morir quan tenia 27 anys, doncs el període de vida de l'any 1966 al 76 que es va dedicar al món de la cançó d'una forma professional va estar plena d'èxits com aquests que acabem d'escoltar ara i que seguirem escoltant, com aquest de Doña Estefania.

possiblement un dels èxits més importants que va tenir aquesta veu, aquesta cantanta, la Cecília. Concretament va ser aquest tema anomenat Un ramito de violetes.

0: La Ràdio Nostàlgia, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Esperem les teves opinions sobre el programa i si t'agradaria escoltar, doncs, la vida i glòria d'algun cantant, algun personatge, doncs, que no t'hem oferit al llarg de tot el temps que estem fent aquests programes. Continuem amb més èxits de Cecília, concretament en aquest Amor de Medianoche.

0: En especial, i en aquesta ocasió, la ràdio musical. Aquelles veus que es van impregnar d'il·lusions allà pels anys 60 i 70. Avui han estat Mickey, los Tonys i la Cecília. Heu pogut gaudir de la seva vida personal, petites pinzellades, clar està, i també, com no, els seus èxits.
1: Amor de medianoche, un altre dels èxits de Cecília, que, sens dubte, durant els 10 anys que va durar la seva vida artística, doncs tots els seus temes, totes les seves composicions es van transformar ràpidament en èxits, com n'hem pogut comprovar al llarg d'aquest programa que li hem dedicat. I ja, quasi, quasi la recta final. Nada de nada, i la veu de Cecília.

0: Nada de nada. Demà posem punt i final a la participació de Cecília en aquests vells vinils de la nostra Ràdio Nostàlgia i en el programa.
1: Amics i amigues, només ens queda desitjar-vos a tots que sigueu molt i molt feliços i emplaçar-vos la propera setmana en aquest mateix punt del dial i a la mateixa hora ens tornarem a trobar si vosaltres voleu. Nosaltres farem tots els possibles per ser-hi. Us hi esperem a tots. I mentrestant, que no falti la felicitat per tothom. Que sigueu tots i totes molt i molt feliços. Adéu-siau. I per acabar el nostre programa, escolteu un recull de música de discoteca dels anys 70.

A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
3: Ametller Origen ens ofereix aquest espai. Participa-hi.
4: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. El món que hem construït ens obliga a ser algú, a reafirmar-nos de manera constant i sentir-nos aprovats. Hi ha qui diu que ens hem convertit en identitats i en motors autònoms que han oblidat la comunitat i la fragilitat. De tot plegat en parlarem amb el filòsof Nacho Bañeres, que ha escrit Despertar del narcisismo, un llibre que ens planteja com trencar amb els motlles que ens hem imposat. També descobrirem el perfil en què s'ha fixat Ramon Radó, recollirem una recomanació literària de Concha per Ramon, analitzarem una nova dada amb Núria Radó i parlarem amb Genís Fucho Rius, d'espiritualitat i de psiquiatria al suplement IE. Per acabar, dedicarem el like a l'exposició de Susan Ramírez, Traços de l'ànima. La mostra es pot veure a l'Ateneu de Lleida fins al 29 de juliol i és una oportunitat per descobrir l'obra d'un artista que es pren l'art com una manera de canalitzar les emocions. La pintura d'aquesta maresmenca connecta amb la natura, l'univers femení i l'expressivitat dels rostres. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de so i la selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem!
2: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
4: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? De què ens parles avui?
5: Hola, Laura. S'acosta al final de temporada i cada cop també fa més calor, però avui no parlaré de cap de les dues coses. Oh. Com tots sabem, s'està disputant el Mundial de Futbol, que ja li queda molt poc per acabar, i per fa unes setmanes vaig parlar-ne per tota la polèmica que hi va haver al voltant de l'organització i avui, sorpresa, en tornaré a parlar i no per analitzar tàctiques ni resultats.
4: Jo sé que m'agrada molt el futbol, ho respecto, Carles, però tinc l'esperança que no parlarem d'una pilota rodant, sinó que ho farem d'altres coses, no?
5: Doncs no gaire. A mi el futbol m'agrada moltíssim, però malauradament és un esport que involucra moltes coses que no són gaire agradables, diria jo. Vam parlar un cop de l'esports washing, també altres vegades n'hem parlat, però sempre hi ha hagut el racisme per al mig, i aquest cop em sembla que tornarà a ser així. Tot plegat comença arran del partit de vuitens de final entre Paraguai i França, que va acabar 1-0 i que va ser bastant violent, et diria, sobretot per la manera de jugar dels jugadors sud-americans, que van posar les normes una mica al límit.
4: Recordo que havíem parlat dels càntics racistes en un partit d'Espanya, no? Però què ha passat aquesta vegada?
5: Doncs aquest cop el racisme no es va fer palès al camp, sinó que va ser a posteriori. Com et deia, el partit es va escalfar i després de rebre un tracte molt dur per part dels paraguaians, Mbappé, el davanter de França i del Real Madrid, va celebrar la victòria davant dels seus rivals, els seus contrincants. No és algú estrany, totalment normal, i va ser a modo de revenja pel tracte que havia rebut durant els 90 minuts.
4: He vist que molts partits del Mundial han acabat amb els jugadors enfrontats entre ells, però si dius que no va passar dins del camp, on es va produir l'actitud racista? Van ser els aficionats, a les xarxes, per exemple?
5: No vull posar el focus en els aficionats, que segurament devien haver-hi comentaris d'aquesta mena, sinó en les declaracions que Celeste Amarilla, senadora paraguaiana, va fer a Twitter, o com se li diu ara, X. I llegeixo la piulada textualment, perquè crec que no fa falta que faci res més. Bàrbar, no va aprendre ni a escriure. En lloc de llet materna xuclava cocos. I el més instruït que va sentir eren ximpanzés. Li hauries d'haver mostrat el dit, Orlando Gil. Orlando Gil és el porter paraguaià a qui Mbappé no va saludar en acabar el partit. Sincerament, em sembla surrealista que un representant polític faci aquesta piulada.
4: Surrealista em sembla poc, o sigui, m'has deixat astorada.
5: qui es devia quedar desencaixat és Mbappé, qui va respondre a la senadora acusant-la de racista, que més que una acusació em sembla una descripció. Després, la senadora va demanar perdó i va reclamar al francès que també li demanés perdó per haver-li dit racista. Jo em pregunto i què més vol aquesta dona, perquè no em sembla ni mig normal. Arran d'això, fins i tot l'ONU ha donat suport a Mbappé davant les paraules de Marilla, que consideren menyspreables.
4: No m'estranya, és un escàndol.
5: Tot plegat a mi també em sembla lamentable. De fet, em volia parlar per fer la següent reflexió, que ja l'he feta alguna vegada al llarg de la temporada. Si els representants polítics no donen un bon exemple, cap a on anem? Molta gent els considera exemples a seguir i cada cop es converteixen en representants ultra sense miraments ni cap mena de vergonya. Si volem construir un món en què el respecte sigui la pedra angular, em sembla que persones com Celeste Amarilla han d'estar ben lluny de la política i del focus mediàtic.
4: Tota raó, Carles. Moltes gràcies. És moment ara de descobrir el perfil en què s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Radó.
0: Tot el que l'envolta neix d'una gran paradoxa. Pràcticament tothom sap qui és ella, però pràcticament ningú sap com es diu. L'agost de 2008 treballava com a socorrista en una piscina d'una urbanització de Sant Sebastián de los Reyes, a la perifèria de Madrid. Per error va barrejar diversos productes químics que es feien servir per al manteniment de la piscina i això va provocar un núvol tòxic que va fer necessari desallotjar la zona i activar els serveis d'emergència. Quan els periodistes van arribar al lloc dels fets i ella va explicar què havia passat, en un atac de sinceritat va acabar confessant que l'havia liat parda. Aquestes quatre paraules, la he liado parda, la van convertir de seguida en una estrella del submón de bromes d'internet, memes i programes de zapping. Ara han passat gairebé 18 estius. La socorrista, que en aquell moment tenia 18 anys, ara en té 36, i ben poca cosa en deu quedar de la noia que va cometre un error un dia. Però durant aquests 18 anys les pantalles no han deixat de recordar-li, convertint-la en objecte de burla contra la seva voluntat. No deu ser fàcil aparèixer constantment a teles i telèfons i que, a més, sigui per una pífia. Segurament farta de tot plegat, l'any 2021 va posar una denúncia per danys morals contra A3 Media, que va ser qui va gravar aquell tall que, tot s'ha de dir, posteriorment ha sortit a totes les altres cadenes. Finalment, després de diversos recursos, ara l'Audiència Provincial de Madrid ha condemnat el grup de comunicació a pagar-li 50.000 euros com a indemnització. I també a esborrar nou vídeos en què es feia servir la seva imatge i la seva veu sense finalitats informatives. Més enllà de la indemnització, però, el gran triomf per ella serà si d'aquí un temps bona part de la societat l'hem oblidat.

El sistema ens ha convertit en narcisistes empedreïts, però encara som a temps de canviar-ho. De seguida ens endinsem. Abans, però, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.

0: Portami 0-7 in the Champions.
1: He de dir que no m'esperava això, no sé ni com reaccionar.
2: Simplement estem parlant de narcisisme. I com parlem del Mundial, que també ha parlat del Mundial el nostre company Banks, doncs què dir, parlar de CR7, que la selecció espanyola va jubilar l'altre dia al nano. Que és,
1: tot lligat.
2: Sí, CR7 és Cristiano Ronaldo, i jo crec que és la persona més narcisista que he vist a la capa de la Terra. O sigui que només cal veure les seves declaracions després del partit contra Espanya, el que va arribar a dir de tot el que ha aconseguit Portugal és gràcies a mi, bueno, ell mateix.
1: Crec que podem compartir l'opinió de Pere Sánchez.
3: Sí, de fet, això, quan va acabar el partit va dir, abans de mi Portugal no havia guanyat res, ara tenen tres títols, així que avui parlarem de nosaltres mateixos, com faria Cristiano Ronaldo, i del món que ens hem creat o que hem solucionat. Fa temps tot girava entorn de Déu, era el creador del món i el motiu pel qual passaven les coses, ara en canvi ens creiem que tot passa per nosaltres i que el centre del món som nosaltres. A causa d'això hem construït una visió narcisista i completament productiva que ens dissol com a comunitat i que ens aïlla. Ara bé, mai és tard per capgirar la situació i funcionar d'una altra manera. Per aquesta esperança advoca Nacho Bañeres, filòsof que ha escrit Despertar del Narcisismo, un llibre editat per Siglantana que ens vol fer aturar i reflexionar d'aquest fenomen a través de la filosofia.
1: Moltes gràcies, Carles. És moment de saludar, doncs, el nostre primer convidat d'aquesta setmana. És Nacho Bañeres. Nacho, benvingut a Valors a l'Alça. Com està?
4: Hola, encantat d'estar bé aquí. Gràcies.
1: Gràcies a vostè per acompanyar-nos. En aquest llibre es parla, ja surt en el títol, de narcisisme, però també, en certa manera, de vulnerabilitat. Com es relacionen aquests dos conceptes?
4: Sí, el que plantejo en el llibre és que el narcisisme és una manera d'escapar-nos de la nostra condició vulnerable, no? Una manera de sostenir, però una manera de sostenir que porta molts problemes, la nostra condició vulnerable, que en realitat és difícil de sostenir, és difícil de viure com a éssers humans amb aquesta condició.
1: És possible despertar-nos del narcisisme que actualment impregna la societat?
4: Bé, jo crec que aquest és un camí que cal fer, que és possible fer-lo, i que és possible fer-lo com un procés que implica això, reconèixer que com a éssers humans tenim un conjunt de característiques que ens aterren a terra, és a dir, que som éssers que fem preguntes que no podem respondre, que tenim incertesa davant del futur, que evidentment som conscients de la nostra mort i que hi ha tots conjunts i molt més d'altres de característiques, doncs fan difícil viure el dia a dia.
1: De fet, comentàvem amb l'equip del programa que és curiós com ens hem acabat convertint en éssers narcisistes sent una espècie gregària i dependent, no?
4: Sí, perquè la pastanaga que tenim al davant és molt seductora. Tenim una pastanaga que ens promet realitzar-nos, que ens promet autenticitat, que ens promet valoració dels altres i mirada dels altres, i és, com dic, una pastanaga molt seductora. I quan veiem que tothom ho fa, o que la majoria ho fa, doncs també això ens empeny a copiar-ho.
1: I hi ha possibilitat de deixar de ser narcisistes, és a dir, d'anar una mica cap enrere, deixar de sentir-nos que som el malic del món?
4: És que anar perseguint aquesta pastanaga és frustrant, perquè s'aconsegueix potser a vegades, però el dia següent ja has de tornar a perseguir una altra pastanaga, per tant és frustrant i alhora és molt cansat, és esgotador. De fet, i jo crec que recuperar o tenir present tant la frustració com aquest esforç titànic, doncs jo crec que són dues vies per poder apropar-nos a la vulnerabilitat. I com dius tu també, en una societat molt individualitzada on cadascú persegueix la seva pastanaga, desfer-nos o allunyar-nos una mica o posar la qüestió també permet trobar-nos amb l'altre, no? Que jo crec que és una cosa que està faltant i que també és un camí d'alliberació.
1: Que de fet sembla que ens haguem obsessionat molt en crear una identitat, no? I que tot es focalitzi en això.
4: Clar, és que hem perdut referents que abans teníem com filosofies, ideologies, religions, hem perdut tot això, o s'ha quedat més en un món on més escèptics, som més escèptics respecte a tot això, i aleshores l'únic referent que tenim som nosaltres mateixos, d'una forma molt individualitzada. Clar, això fa que, bueno, que estiguem en la nostra bombolla i també fa més difícil sortir-se'n d'ella.
1: Per tant, ens sentim còmodes en aquesta bombolla, en la nostra identitat.
4: No diria que còmodes, perquè a poc que escoltem la nostra identitat, mai arribem a tenir la sensació d'encaix. Mai solucionem les escletxes que traspua la identitat, i la identitat tampoc té mai la capacitat de respondre a totes les nostres preguntes, no? Jo amb la meva identitat no puc respondre què faré dintre d'aquest estiu o dintre d'un any, no puc respondre ben bé totes les preguntes. Per tant, ja me n'adono que la identitat no és la solució, per bé que alhora també me n'adono que no tinc moltes eines, que com a societat avui en dia no tenim moltes eines a la mà per respondre.
1: Abans que parlava de referents o de la manca de referents, tenim una de les cites, no?, a Nietzsche, amb el tema de la mort de Déu, que en certa manera ens obliga a trobar un referent en allò individual, potser, és a dir, en convertir-nos nosaltres mateixos en el nostre propi guia, per dir-ho d'alguna manera.
4: Clar, aquí hi ha una cosa molt maca, no? Això que dius de poder-nos convertir en la nostra guia, és a dir, a dia d'avui, havent perdut els referents absoluts, no ens queda una altra cosa que estar en una actitud de cerca, no? I una actitud de cerca a nivell individual, encara que, hi afegeixo, que estaria molt bé poder-la compartir amb els altres, no? Poder-la fer-la més col·lectiva i que estigués més explicitada a nivell social. Això té un punt molt, molt, molt positiu, però alhora també és una càrrega, en la mesura en què, havent perdut aquests referents externs, diguéssim, fent-la individualment, és una cerca molt pobra.
1: Mm-hmm. Sovint es parla del nihilisme des d'un sentit pejoratiu, però crec que vostè no defensa aquesta posició, oi?
4: No, tot al contrari, tot al contrari. Jo crec que, diguéssim, acceptar el nihilisme és alliberador, però com presento el nihilisme? Doncs el presento dient que a dia d'avui no hi ha cap veritat absoluta ni cap ètica absoluta. Això no vol dir que no hi hagin relatives, és a dir, que no hi hagin petits referents de veritat i d'ètica, per exemple, que tinguin el seu sentit en un moment i en un lloc determinat. Clar, això fa més relatiu tot, però alhora també ens empenya això que anem dient, no?, a construir, a que això sigui una tasca de construcció on també té més encaix la vulnerabilitat, perquè quan hi ha solucions definitives absolutes, aquí no es visibilitza lo singular. Llavors, el nihilisme permet que aparegui les respostes singulars, les respostes contingents i les respostes arrelades a un temps i a un lloc. Això crec que és molt alliberador. I també és alliberador que també, diguéssim, les promeses que tota metafísica, que tot discurs absolutista ofereix, com són el cel, l'alliberació, la saviesa, la il·luminació, queden també posats més en qüestió, i això facilita que acceptem més la nostra vulnerabilitat, que sempre estarem desencaixats i que això forma part de la vida. I que potser, tenint-ho més en compte, ens és més fàcil acceptar-ho.
1: Mm-hmm. Abans parlava del fet que no hi ha cap veritat ni cap ètica que siguin absolutes. Amb els valors passa una cosa similar? No sé fins a quin punt els valors que coneixem com a cristians han mutat cap a valors més de mercat.
4: Sí, no hi ha valors absoluts, però els valors no han desaparegut. L'ésser humà és un ésser que conviu amb valors, i avui està clar que aquests valors estan acaparats pels valors del paradigma mercantil, on tot funciona a través de compra-venta, i un valor és l'increment o no, l'adquisició de capital, no? I amb aquesta lògica sovint interpretem la nostra vida. Aleshores, jo crec que dient que, diguéssim, que som una societat nihilista, no vull dir que no hi hagin valors, sinó que aquests valors són més difícils de veure perquè són valors que juguen en l'àmbit de lo mercantil, però que no obstant, no, l'han extrapolat i ara són valors existencials, no, de vida.
1: Abans parlàvem d'alliberar-nos. Si el sistema, si el poder ens modela, ens organitza i ens distribueix la subjectivitat d'alguna manera, podem arribar a alliberar-nos realment? Podem ser realment lliures o estem encara massa supeditats al capital?
4: Lliures absolutament no ho serem mai. No ho serem mai. La condició humana és més vulnerable, és més desencaixada, però que no siguem mai no devalua el procés que sí podem fer, i el procés que sí podem fer és mirar cap a l'horitzó i anar a assolir una mica més de llibertat de la que ara tenim. Jo crec que això sí que és una cosa que podem fer, i és una tasca molt filosòfica d'adonar-nos, perquè implica adonar-nos com ens estem construint com a persones, com a societat, implica també posar-ho en qüestió, i finalment també demana pensar, imaginar noves formes d'estar que siguin més properes a facilitar-nos una major llibertat.
1: Mm-hmm. Vostè diu que la identitat no s'oposa al sistema actual, sinó que el reprodueix en l'àmbit íntim. Aleshores, com és que l'esquerra porta tant de temps obsessionada amb les identitats?
4: Les esquerres s'han ficat amb el tema de les identitats perquè hi ha un conjunt de col·lectius que han necessitat mostrar les seves identitats per diferenciar-se d'una identitat homogènia i, per dir-ho ràpidament, la normativa, l'única que era possible. Aleshores, posar el focus d'atenció en diferents identitats ha permès trencar la idea de que la identitat només és una. No, d'identitats hi ha moltes, perquè totes elles són diferents formes de construcció, diferents formes de presentar-nos, diferents formes d'estar en el món, diferents formes d'entendre la sexualitat o el gènere, que demostren que són construccions. I crec que en aquest sentit l'esquerra les ha volgut reivindicar, doncs, per facilitar la llibertat de cadascú.
1: Li demanaré que acabem aquesta entrevista reflexionant sobre la productivitat, perquè de fet exposa que la frase de Descartes, penso, després existeixo, s'ha transformat en certa manera a produeixo, després tinc un valor. Hem deixat de ser un ésser conscient per ser un element productiu?
4: Sí, jo crec que la nostra societat viu a un nivell molt horitzontal. S'ha perdut la verticalitat. S'ha perdut la verticalitat, i en verticalitat em vull referir a les preguntes que l'ésser humà el relacionen amb el sentit, amb el misteri, amb l'existència, amb l'ètica, amb els altres. Això s'ha perdut. I no solament s'ha perdut, sinó que s'ha donat més valor a l'acció, al fer. I a un fer que contínuament ha d'estar fent, no? Que contínuament ha d'estar en una roda i que se sent culpable quan aquesta roda s'atura o quan para o quan es troba amb el silenci, perquè ha perdut, no, les referències verticals o la capacitat d'estar en una verticalitat. I aleshores això ho trobo a faltar, perquè si no hi ha verticalitat, si no hi ha la possibilitat de fer preguntes com a mínim, no hi ha la possibilitat de obrir-nos a alternatives, a altres formes de viure diferents a aquesta tan horitzontal, no? Tan terrenal, tan material.
1: És curiós, no?, com formant part d'un sistema capitalista que necessita molts engranatges, ens haguem acabat tornant més individualistes, tenint en compte que sense la resta potser no acabem de fer res, no? Necessitem tornar a fer-nos vulnerables, a acceptar que sense la resta no som ningú, en certa manera.
4: Clar, és que sense la resta no som ningú. Sense la resta jo no podria haver nascut, jo no podria haver crescut, jo no podria haver rebut un llenguatge, jo no podria haver-me educat. Sóc el resultat dels altres. Per tant, els altres tenen molt més preeminència que jo mateix, que sóc el resultat dels vincles i les relacions que he tingut amb els altres. I jo crec que això estaria molt bé tenir-ho en compte, perquè em permet desenfocar l'atenció de mi mateix i posar o preguntar-me com són els meus vincles, com són les meves relacions i com estan els altres. Jo crec que aquesta xarxa, a més, és important per adonar-nos que moltes vegades el patiment que tenim és compartit i que si el compartim podem trobar solucions comunes o compartides també.
1: És només un tastet del que trobareu al llibre Despertar del narcisismo, la solidaritat de los conmovidos, l'escrit del filòsof Nacho Bañeres, amb qui hem compartit uns minuts i moltes reflexions. Nacho, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui.
4: Moltes gràcies a vosaltres, un plaer.
1: Igualment. Descobrim què destaca d'aquesta entrevista a Carles Bancs. Carles, quin ha subratllat?
3: N'he subratllat el que ha dit sobre que posar el focus en diferents identitats ens ha permès que no només sembli que existeixi una identitat hegemònica.
1: És el subratllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
5: Estàs escoltant Valors a l'alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
1: En aquest programa ens agrada molt obrir espais de reflexió i tot sovint aquesta reflexió sorgeix a partir d'una dada. A la revista Valors hi ha tres persones que s'encarreguen de recollir-ne de dades, però sobretot de posar-les en context. I una d'aquestes persones és la doctora en biomedicina Núria Radó. Núria, com estàs?
6: Bé, molt bé.
1: Avui de quina dada ens parles?
6: Mira, avui venim a parlar de loteria i us parlo dels 175 milions d'euros que van a les arques de l'Estat fruit del sorteig de la loteria de Nadal a l'Estat espanyol, em refereixo. I això ens porta a pensar o plantejar-nos el dilema o la pregunta ètica de si realment és ètic o si realment és legítim que l'Estat espanyol en aquest cas es financi amb jocs d'atzar.
1: És una bona pregunta, eh?
6: Sí, perquè d'una banda té un punt a favor, diguéssim, que són més ingressos i en un context que acumulem anys o dècades de retallades i que, de fet, a les polítiques públiques sempre doncs, estarem a favor que com més diners hi puguem destinar, doncs millor, té una contrapartida i és aquesta manera d'aconseguir-los. Els recursos són ètics perquè, d'una banda, els estudis demostren que qui juga més a la loteria són les rendes més desafavorides, per tant, acabem estic fent una extrapolació, evidentment, però que les polítiques públiques són finançades no pels més afavorits, no per la gent amb més rentes més altes, sinó, en aquest cas, amb aquesta font d'ingressos de la loteria, per les rentes més baixes. Per tant, estem eixamplant o afavorint o potenciant les desigualtats. D'altra banda, també l'altra pregunta és, en un marc on dediquem recursos públics per prevenir les addiccions, potenciem també amb recursos públics o aconseguim recursos públics gràcies? No estic dient que tothom que jugui a la loteria tingui problemes d'addiccions amb el joc, però sí que és veritat que hi ha aquesta contradicció en l'Estat, que d'una banda vol evitar una cosa que d'altra banda ens surt beneficiat. D'altra banda, també, evidentment, una tercera cosa que nosaltres jutgem o mencionem com a negativa, que és estem reproduint que l'atzar sigui un camí legítim per aconseguir la prosperitat, o sigui que fer-se ric perquè sí, diguéssim, és legítim, que això tampoc sé si ha de ser la missió de l'Estat espanyol. I per últim, això que aquest text va ser escrit al voltant de Nadal, no podem oblidar que la loteria es fa per Nadal, que és un temps simbòlicament carregat, i que probablement estem no és un accident que sigui per Nadal, probablement estem fent servir aquest context emocional privilegiat i que estem, ja per creients com per no creients, que per què necessitem, per què vinculem el Nadal amb la necessitat de diners, amb què és un moment útil, diguéssim, per fer-se ric. No sé, diria que se'ns veu una mica el llautó si llegiu aquesta peça.
1: És increïble com d'una sola dada en podem extreure tantes preguntes, no? Tantes reflexions d'aquests 175 milions d'euros aproximadament que van a parar a les arques públiques de l'Estat a través dels premis de l'Autoria de Nadal. Un munt de preguntes que la Núria Redó ens ha posat sobre la taula a través d'aquesta dada que avui ha estat protagonista en aquesta secció. Núria, moltíssimes gràcies.
6: A vosaltres.

0: Cada trimestre, la revista Valors, amb la col·laboració d'Audier, publica el suplement IE, Intel·ligència Espiritual. Aquest mes, David Casals parla amb Genís Fucho Rius, que és psiquiatre i treballador a la Clínica Galatea, sobre el paper de l'espiritualitat en l'assistència psiquiàtrica que ofereixen els professionals del sector sanitari. En podem parlar amb ell mateix. Genís Fucho Rius, benvingut a Valors a l'Alça, com estàs?
1: Hola, què tal? Bona tarda.
0: En primer lloc,
1: gràcies per invitar-me.
0: Gràcies a tu per acceptar. De fet, m'agradaria preguntar-te d'entrada per què és important que els professionals de la salut rebin un acompanyament, sobretot pel que fa a la seva salut mental, l'imagino.
1: Bé, doncs al final els professionals de la salut és un col·lectiu, som un col·lectiu que estem molt exposats a situacions de l'impacte emocional, no? Tant l'abordar el patiment agut d'una patologia aguda com a vegades també el que és acompanyar pacients que tenen malalties cròniques, malalties complexes, i aquesta càrrega que és així, no? més pròpia de la nostra professió pot comportar doncs, malestar emocional, a vegades situacions d'estrès, burnout, no? En algunes persones això pot acabar complicant algun quadre d'algun episodi depressiu, algun trastorn d'ansietat o inclús d'ús de substàncies, no? I bé, per aquesta càrrega en la que estan exposats els professionals de la salut, és imprescindible d'alguna forma, pensem, no? El tenir eines o tenir tot un suport que acompanyi, no? I el que diem com a lema és allò de cuidar el cuidador, no? Doncs perquè el cuidador, tant sigui professional de la salut com no, al final també requereix una atenció i un acompanyament. I això, bé, creiem que és una necessitat i que ens ajuda a enfortir tant el sistema sanitari com els pacients, no?
0: De fet, jo crec que més d'una vegada ens hem preguntat qui cuida dels professionals de la salut i si s'emporten cap a casa tot allò que viuen a la feina, no?
1: Clar, és un dels riscos, no? El poder deixar la bata, no? El poder tancar la porta del consultori o abandonar el teu centre de treball i poder descansar i tenir un entorn a casa on poder estar tranquil, no? I no emportar-te, tot i que això és molt difícil, no? Moltes vegades quan tenim una feina on hi ha un contacte amb una altra persona, no? On hi ha una vessant humana, una vessant d'empatia, que a vegades també es pot veure sobrepassada o també és un repte, no? El poder posar aquest límit.
0: En aquest procés d'acompanyament, Genís, a aquest col·lectiu, com pot ajudar l'espiritualitat? Quin paper pot tenir?
1: Bé, al final, no, l'espiritualitat entesa com una part de l'ésser humà, no? No, allunyant-nos una mica de les definicions de religió, no? O d'estructura, antropològica amb uns dogmes, sinó anant a mirar allò que és com una part de la persona, no? Sabem que hi ha espiritualitats vinculades a una religió i més recentment, en els darrers anys, inclús està parlant d'espiritualitats laiques, no? En el que a través d'una mirada cap a l'interior es reconeix una realitat interna, no? I tant això posa l'accent inclús l'UNESCO, no? Com una part de la cultura i com una part de l'home. Llavors, bé, el poder tenir aquesta part interna present en el teu dia a dia, no? I hi ha persones que se'n poden beneficiar i inclús hi ha recerca que això ho valida, no? Que pot ajudar persones en un procés de curació, en un procés d'acompanyament, perquè ens pot donar des de significat a la nostra vida, al que fem, no? A la nostra professió, també en moments de crítics, no? Ens pot donar esperança. Hi ha persones que també ens pot ajudar a regular emocionalment en moments de crisi, i també vincle, no? Aquest aspecte comunitari de l'espiritualitat, que no és obligatori, però que moltes espiritualitats es viuen en comunitat, és un punt també que és molt important, no? De donar contenció a la persona i donar un entorn comunitari. Ara bé, també cal dir que també l'efecte no sempre és positiu, i seria el cas, per exemple, no, de quan es fa una gestió patològica, una gestió o un ús indegut de la part de la culpa, quan hi ha rebuig de la comunitat cap a la persona, o quan a vegades ens trobem que hi ha un conflicte dels valors que té aquella pròpia persona, no, amb la comunitat en què vol compartir la seva espiritualitat, no? Per tant, hauríem de tenir aquests dos vessants de presents, no? Que pot ser una eina molt útil, una eina inclús validada en certs contextos de patiment emocional, però a la vegada també hem de tenir en compte que en certs contextos pot ser un factor no sempre positiu, per tant, tenir-ho present.
0: De fet, històricament és curiós perquè sempre hem pensat que ciència i espiritualitat estaven confrontades d'alguna manera. Pot ser que en l'actualitat no s'allunyin tant com ens pensàvem?
1: Mm-hmm. Sí, potser el que podríem dir és que darrerament hi ha un interès, no? a buscar ponts entre ciència i espiritualitat, no? I la vessant pràctica també, no? En la vessant de recerca em refereixo, des de poder analitzar quins són els beneficis, no? A un nivell inclús neuronal, no? De tècniques de funcionament cerebral, no? I veure quins són els efectes, per exemple, de la meditació, no? De les tècniques del mindfulness, que han estat tradicionalment o venen originàriament de tradicions espirituals i que tantes entitats i tants grups estem intentant incloure, no? Per exemple, el mindfulness com una herramienta terapèutica amb els nostres pacients. I més enllà d'això, no? El buscar quins aspectes poden afavorir la salut mental, el benestar, el sentit vital, no? No necessàriament des d'una espiritualitat teista, no? Buscant la figura d'un déu, sinó inclús pensant en el que dèiem abans, no? Una espiritualitat amb una mirada interior que sigui un camp més ric i que se'n puguin beneficiar persones que poder a la visió de religiositat tradicional no s'hi veien tan identificades, no?
0: Mm-hmm. Genís, vaig acabant. Tu fas xerrades per formar professionals en aquest àmbit també, però consideres que de moment són introductòries. A on t'agradaria arribar? Quin és el teu objectiu?
1: Bé, jo penso que el poder integrar també aquest aspecte de l'espiritualitat, no? Com un aspecte que forma part de la persona, del ser humà, en el que seria la docència dels professionals que s'estan formant, no? Al nivell, doncs, de la universitat, per exemple, podria ser un element molt interessant, no? Tant com a reconeixement d'una part del ser humà que m'ajuda com a professional a apropar-me al pacient, com també com una sensibilitat a diferents cultures i a diferents formes de veure i creure, no? I en la vida i en el més enllà. En l'entorn sanitari, en la malaltia i també l'acompanyament al final de la vida o la mort, doncs poden ser elements molt, molt interessants.
0: Hem de patir, Genís, per la intel·ligència artificial? Pot arribar a suplantar un professional de l'àmbit mèdic perquè ens faci un acompanyament, una màquina?
1: Doncs, a veure, al final la IA, no, és una realitat que tenim ara en el nostre dia a dia i que ens pot ajudar molt. Jo penso que serà una eina que ens ajudarà a alliberar temps, a donar-nos informació, no, a ajudar a inclús estructurar dades clíniques, però hi ha aquest element de la confiança, l'empatia, la conversa a un nivell profund, no? I hi ha quelcom en una entrevista amb un altre ser humà que és intangible, no? I això és el que penso que serà difícil que hi hagi alguna màquina que ens ho pugui reemplaçar, no? Complementar, sens dubte, i ens ajudarà moltíssim, però reemplaçar, jo penso que serà complicat això.
0: Esperem que així sigui, que t'acompanyi una persona és massa valuós com perquè ho hagi de substituir una màquina. Genís Puigó Rius, psiquiatra i treballador de la Clínica Galatea, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquests minuts, un plaer.
1: Gràcies a vosaltres.
0: En l'aire d'aquesta setmana el volem dedicar a l'exposició Traços de l'Ànima, que podeu visitar a l'Ateneu de Lleida fins al 29 de juliol. En parlarem amb la seva autora, Susan Ramírez, que és una artista que ha fet de l'art el seu motor vital. La seva obra connecta amb la natura, l'univers femení i l'expressivitat dels rostres i és essencial per a ella, ja que és la seva manera de posar ordre a les emocions i de compartir les seves vivències. De fet, diu que l'art és una vàlvula d'escapament, una necessitat. Susan Ramírez, benvinguda a Valors a l'Alt. Com està?
2: Hola, bon dia, moltes gràcies.
0: Diu que a vostè li costaria molt pintar allò que no viu. Què representa la pintura en el seu dia a dia?
2: Doncs correcte, per mi la pintura al final ha estat sempre una via d'escapament des de ben petita i sempre he estat pintant el que necessitava des de l'emoció, per superar certes etapes, situacions, problemes, també quan em sentia feliç, no només... està enfocat a passar problemes o coses tristes. Llavors, sempre he pintat el que em fa sentir en calma o aquests processos emocionals i sol estar relacionat amb la natura o els rostres, les dones... Així que això seria una mica el general.
0: Tot això que explica Susan és el que podem trobar en aquesta exposició de l'Ateneu de Lleida?
3: Sí, completament. De fet, al ser la primera exposició oficial que faig, el resum d'obres seria doncs, les obres que he anat fent al llarg de tota la meva vida, de les quals m'he sentit prou orgullosa com per posar-les aquí en el recull.
0: De fet, si em permet explicar això, vostè ha passat de viure en un entorn proper a Barcelona, no? Més metropolità, a instal·lar-se al Pallars Sobirà. Com es reflecteix això en la seva obra i quin efecte o quin impacte, imagino que en positiu, ha tingut a la seva vida?
3: Sí, completament. Ha tingut un impacte gros. Fa uns 7 anys que estic al Pallars. La veritat que l'obra es reflecteix amb molta més natura, sobretot més referents a la naturalesa, també a la connexió amb les dones i la sororitat, perquè és un dels temes que bueno, més van aparèixer, no?, quan em vaig mudar aquí al Pallars. I bé, això es podria veure bastant cronològicament a les obres dels últims 7 anys.
0: Deia que era, que és, vaja, la seva primera exposició, però crec que ha passat molt de temps fent fires amunt i avall. No sé si és molt difícil fer-se un lloc en aquest món.
3: Doncs clar, per mi, que estic bastant al començament d'aquest camí, no? Doncs dir-te que penso que arrencar motors és el més complicat, no només de cara a un mateix, sinó de cara a la gent. I aquí hi ha dos temes, no? Hi ha una mica la part personal, que seria la constància, insistir en confiar, també arribar a aquests moments a posar-li preu a les obres, de lluitar aquest preu, de fer-lo entendre. Bueno, hi ha tot una part personal, no? És un camí. I després hi ha tota una altra part de fer-se un lloc en aquest món i que la gent de veritat et vegi que és la teva professió, que ho consideren real. I bé, ara està començant a quallar això en la meva carrera professional. Llavors, clar, sí que estic notant una diferència i molts canvis, molt de moviment, i era un... Bé, de molts anys, i ha sigut una arrencada molt, molt lenta. Però també alhora estic molt còmoda amb això, perquè ha sigut el temps que he necessitat per entendre que era el meu objectiu de vida.
0: Si anem a les seves arrels i trobem l'hiperrealisme a llapis, la pintura acrílica, però tinc entès que està experimentant per guanyar una mica de llibertat. Cap a on li agradaria dirigir la seva pintura?
3: Sí, correcte. Jo de petita anava a classe de pintura i estava bastant enfocada a aconseguir aquest hiperrealisme, no? Perquè també dic que en fas d'hiperrealisme és difícil, no? La veritat és que l'he estat practicant molts anys fins a sentir que l'havia aconseguit, però també alhora és un estil molt tancat. Ara l'estic combinant amb tota la coneixença que tinc de tots aquests anys d'estudi, amb tècniques diferents, composicions diferents, coses que podrien anar més a algo surrealista, però més en composició. No, els referents visuals sempre tiraran cap a l'hiperrealisme. A mi m'agrada molt que treballar amb la llum, amb les ombres, amb les textures, així que sempre es notarà aquestes arrels, però potser les tècniques són mixtes. M'estic permetent deixar com trossos de composició sense acabar, coses que de petita sentia que havia de ser molt més tancat.
0: Que és una cosa que, pel que ens ha explicat en aquests pocs minuts, sembla molt coherent amb el seu procés vital, també, no? A l'hora que respecta el seu procés, també respecta el procés que segueix i l'evolució de la seva pintura.
3: Sí, completament, no es podia descriure millor. Al final, la ciutat també a mi em tancava molt la creativitat, tot va com ha d'anar per blocs, sistemàticament parlant, i al Pallars vaig trobar molt més
4: aquesta llibertat de Windows Lera.
3: Puc fer el que vulgui, amb la meva vida sóc lliure de decidir-ho, igual que puc fer-ho al meu art. No tinc per què deixar-ho exactament igual a una foto, no tinc per què acabar polint la tècnica com se suposa que diuen els llibres, no? Al final l'art és això, és el món creatiu més obert que existeix i qualsevol cosa està bé mentre per l'artista li hagi servit el seu procés, no?
0: I a més, això de retruc també pot remoure i pot contribuir una mica al procés de les persones que vinguin a veure la seva obra.
3: Sí, espero poder connectar de la manera que jo he connectat amb cada peça. Al final, a dins de l'exposició podeu trobar un llibre on a mi m'agradaria que sigui l'últim que es veu de l'exposició, perquè en allà tinc les explicacions de cada obra. A mi m'agrada que la gent primer viatgi dins de l'obra i faci les seves pròpies conclusions i no condicionar amb el missatge que els hi pugui transmetre. Després, si els interessats volen saber quina història hi ha darrere de cada obra, la veritat és que sóc supertransparent i he parlat de temes personals i processos emocionals que estaven a cada quadro. Llavors, en aquell llibre es pot consultar tota la història darrere de cada quadro.
0: Fins al 29 de juliol podem visitar Traços de l'ànima, l'exposició de Susan Ramírez de l'Ateneu de Lleida. La podrem veure pròximament a algun altre lloc, Susan?
3: Sí, doncs aquest agost podreu visitar una altra exposició al Bar Social d'Ainet de Besant al llarg de tot el mes.
0: Perfecte, doncs escolta, tenim Susan Ramírez per estona, per sort. De moment la podem veure fins al 29 de juliol a l'Ateneu de Lleida amb Traços de l'ànima i de cara a l'agost també podreu visitar la seva obra. Susan Ramírez, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i enhorabona.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Abans d'acabar us regalem una nova recomanació literària de la mà de Concha Parramon.
5: L'anarcosindicalista Salvador Seguí, conegut com el noi del sucre, és el protagonista de Apòstoles i Assassinos, d'Antonio Soler, on apareix acompanyat de Francesc Layret i Lluís Companys. Tres amics que van lluitar pels seus ideals i per millorar la vida dels treballadors i que van acabar assassinats per la intolerància i el feixisme. Com diu l'autor, una trinitat troncada per la violència. Durant les dues primeres dècades del segle XX, Barcelona va viure una etapa de conflicte social extrem marcada per la lluita de classes. El xoc entre un moviment obrer en ascens, fortament influenciat per l'anarquisme, i una patronal inflexible va derivar en el fenomen del pistolerisme. Davant les vagues i les reivindicacions laborals, els empresaris, amb el suport o la connivència de l'aparell repressiu de l'Estat, van aplicar mètodes de guerra bruta, com la llei de fugues i la contractació de pistolers per eliminar líders sindicals. Com a contestació, els sectors més radicals de l'anarquisme van optar per l'acció directa, assassinant empresaris i figures de poder, en una espiral de violència i atemptats que va fracturar la pau social fins l'arribada de la dictadura al 1924. L'autor retrata el noi del sucre com un líder sindical carismàtic, un home culte i gran lector amb una visió política que abominava de la violència. Seguí creia en la unitat de tots els obrers i sindicalistes en una lluita comuna per transformar les relacions amb la patronal i defensava sempre la necessitat que els treballadors s'instruïssin per millorar les seves vides. Tots els treballadors tenim un deute amb Salvador Seguí. Ell va contribuir decisivament a la consecució de la jornada laboral de 8 hores després de la vaga de la canadenca el 1919, que l'autor explica en tot detall al llibre. Malauradament, aquesta victòria va ser també la seva sentència de mort. La patronal va considerar que havia anat massa lluny i un pistoler va acabar amb la seva vida el 10 de març de 1923. Soler ofereix una crònica magistral d'aquella Barcelona dels assassins que posa la pell de gallina per la manca de moral i d'empatia d'una part de les classes dirigents envers una classe obrera que vivia en situació d'extrema pobresa i que només aspirava a assegurar-se el pa de cada dia. Es podria dir que Apòstoles i Assassinos és un assaig històric o una novel·la documental molt ben construïda, amb una gran riquesa de materials periodístics, com ara articles, peus de foto o fitxes policials. Gràcies a aquest rigor, el lector pot confiar que gairebé tot el que s'hi explica és verídic. És un relat que colpeix per la brutalitat i la manca d'humanitat de part de les classes dirigents de l'època. El text descriu la lluita obrera contra l'explotació de les èlits i recorda que els drets actuals són fruit del sacrifici i del patiment històric dels treballadors.
0: I I fins aquí el Valors a l'Alça d'aquesta setmana. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu ben fàcil a @revistavalors, però també a les aplicacions iBooks i Spotify i a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, que serà l'última. Ja ho sabeu, mateix dia, mateixa hora, mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Moltes gràcies i que vagi molt bé.

A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: Bona nit.
1: Shakespeare, anda, musa que te niño con la mano al mide. Shakespeare, anda.
2: Hola, Joan.
3: Hola, Sílvia.
2: Què fas aquest cap de setmana?
3: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
4: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda't a la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
5: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
0: Per evitar que augmenti el consum de pantalles dels més petits durant les vacances, la Fundació Aprender a Mirar i l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya han impulsat una guia de jocs infantils analògics, Laura Hurtado.
6: Un document que recull propostes fàcils i creatives per fer amb els infants i que pot ser especialment útil en les estones de temps mort. Anna Plans, presidenta de les entitats.
7: Nosaltres en aquesta campanya el que pretenem no és alertar, sinó realment donar recursos. I a part de donar eines, doncs també recolzar-nos amb la evidència científica perquè les famílies una miqueta obrin els ulls, una mica molt, la veritat, perquè pensem que la família és el primer nivell de prevenció.
6: La campanya també inclou un pla digital per generar un diàleg amb els infants sobre els límits en l'ús de la tecnologia i un test d'autodiagnòstic per avaluar el nivell de consum i addicció a les pantalles.
4: La xarxa de comunicació local. Catalunya Informa.
8: Ràdio Vila-sacra Empordà.
9: És informació.

0: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
2: Som Terra. Periodisme slow per entendre i estimar el primer sector.

0: Avui al Som Terra volem fixar-nos amb l'estudi fet de terra. Parlem amb la Maite Sainz de la Maza, que juntament amb el geòleg Macari de Torres són els cofundadors d'aquest estudi d'arquitectura fet de terra, que acaben de guanyar un premi internacional increïble. Ara el comentem. Primer, deixa'm que la saludi. Maite Sainz de la Maza, benvinguda. Què tal, com esteu?
1: Pues molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
0: Gràcies a vosaltres per ser aquí i poder parlar del que feu, i en concret, i aprofitant la benentesa, perquè heu guanyat aquest premi, el Premi August Perret de Tecnologia en Arquitectura, un dels premis triennals, o sigui que es donen cada 3 anys, que atorga la Unió Internacional d'Arquitectes, creada per més de 120 països, és un premi en la innovació i el desenvolupament tecnològic en l'arquitectura, i que heu guanyat. Déu-n'hi-do! És que és un premi molt gros, Maite. Enhorabona.
1: Sí, moltes gràcies. La veritat és que estem molt contents per aquest reconeixement. I no només pel reconeixement en si, per la feina feta fins ara, sinó que per nosaltres també, d'alguna manera, és una manera com de seguir, no?, fent recerca, seguir innovant, no?, és com una mica, bueno, aquest reconeixement que ens ajuda, no?, i que realment, no?, veiem que sí que anem pel bon camí, no?, que hem de seguir apostant per aquestes tecnologies, no?, i per aquests materials més naturals i sostenibles.
0: Jo crec que ho hem de posar una mica més en context. Hem de dir, doncs, això, que són 120 països, és triennal, o sigui, no és un premi que es dona cada any, per tant, encara més dificultat, no? Sí. L'heu guanyat, I, per exemple, anteriorment, l'anterior espanyol que havia guanyat aquest premi va ser el Calatrava. Per tant, és un premi molt significatiu, i ho feu, a més, d'una manera, com dir-ne, molt... no és la paraula artesanal, però sí que retornant una mica a aquests materials que han estat en desús durant molt de temps, no?
1: Sí, exacte. O sigui, els nostres orígens són justament la tàpia de tota la vida que tenim aquí, no?, a Ponent. O sigui, aquí tenim moltíssima construcció amb terra i realment, o sigui, és un material que nosaltres hem posat molt en valor, no?, perquè considerem que és un material que avui en dia, que es parla de la crisi climàtica, no?, d'aquest canvi que necessitem amb el tema de la construcció, doncs justament la terra és un material que ens pot ajudar a aconseguir aquesta sostenibilitat, no? I clar, el que vam veure és que realment aquest material ha caigut en desús en els últims anys per dos grans problemes. El primer és el desconeixement del material. Abans teníem els mestres tapiadors, que ells coneixien molt bé el material, no?, i sabien d'on s'havia de treure la terra, quina era la dosificació. No, clar, avui en dia aquests mestres ja no els tenim i clar, tot necessite d'una normativa, d'uns assajos, de justificar, no?, totes aquestes solucions, que fa que, com que és un material que no està normalitzat, costi molt d'introduir-lo dintre dels projectes d'arquitectura. I per un altre costat, també, el tema de la mà d'obra, clar, que aquests mestres tapiadors, que avui en dia ja pocs n'hi queden, doncs, bueno, clar, els constructors no tenen aquestes eines ni aquest coneixement, i fa que sigui bastant complex el tema de tornar a construir de la manera artesanal el tapial aquest que nosaltres coneixíem. Llavors nosaltres el que vam decidir amb el Macari és dir, bueno, els nostres orígens són aquests, sabem que funciona molt bé, no? Pues anem a analitzar-los, a estudiar-los i d'alguna manera tecnificar-los, no? O sigui, de manera que sigui, vam començar, no?, traient un producte que fos fàcil de per un

0: costat de certificar el material en si i per un altre costat d'executar l'obra, no? De manera que vam fer aquests blocs de terra, no? Que ve a ser com, com si fos un totxo ceràmic, però amb terra, no? Clar, la diferència entre el totxo ceràmic i el totxo de terra és que com que el totxo de terra no té cocció, és simplement terra comprimida, com el tapial, doncs, clar, fa que sigui baix emissiu de CO2 i llavors, si parlem del punt de vista de la sostenibilitat mediambiental, és un material que ens funciona molt bé, no? I llavors, bueno, és una mica aquesta evolució que nosaltres, realment, el nostre origen està, i el nostre emprenentatge està en aquesta tàpia tradicional, però hem anat un punt més enllà i hem fet això, no? Aquesta tecnificació de la tàpia tradicional.
1: Que fort, com va, és a dir, d'on ve la guspira? Com vau pensar, ostres, això, que era una tècnica que, evidentment, no? La pedra encara, sí. Hi ha edificis que fa 200 anys que estan de peu, no?
0: Sí.
1: Com arribeu a decidir, ostres, això també pot ser futur?
0: Bueno, realment ens va ajudar molt el tema de la crisi, que a partir de l'any 2007, 2006, 7, 8, no? Que va començar tot el tema de la crisi de la construcció, doncs fins llavors els projectes que ens entraven al despatx, pues, era lo típic, bueno, tenim pues, aquesta casa de la padrina i mira, ens volem fer una casa nova. Clar, què feien? Lo primer que feien era que aquesta edificació és de tàpia, la tirem, ¿vale? Perquè clar, era com a que, bueno, la idea aquesta, no?, d'aquests materials que només donaven problemes, que bueno, que eren com una mica tachats com material de pobre, no? I tothom deia, no, és que ara volem una casa guapa que ens aguanti per tot. Clar, aquest canvi nosaltres el vam notar molt en períodes de crisi, on realment els clients quan venien deien, bueno, tinc aquesta edificació, si no la tiro i la rehabilito, em surt més econòmic. Clar, a partir d'aquí ja, què passava? Com que hi havia molt poc coneixement de lo que era l'arquitectura de terra, clar, rehabilitar un edifici de terra, doncs nosaltres aquí va ser on vam dir, bueno, creiem que hi ha futur amb la terra, no? Perquè veiem aquest canvi amb el client i que veiem les ganes de rehabilitar-ho, no? O sigui, vam començar com pues això, entenent el material, entenent com funcionava, intentant rehabilitar-lo, no? Sent coherent amb el material, no introduint altres materials que al final acaben sent incompatibles, com per exemple mortes de ciment, no? O blocs de formigó. Clar, tot això, aquests materials són incompatibles amb la terra, i això el que produeix és que quan rehabilitem aquests edificis amb materials que no són compatibles, ens generen noves patologies que fa que creiem que aquell material, que la terra no és bona per construir, però en realitat és perquè estem fent males rehabilitacions. Llavors, clar, vam començar a especialitzar-nos en això i llavors vam veure que no només la gent volia rehabilitar amb material com la terra, sinó que volia construir de nou amb la terra, no? Llavors, bueno, jo crec que va ser una mica a partir d'aquesta crisi, no, que hi va haver com aquest canvi de pensament i d'acceptació del propi material, no? I és una mica com el nostre inici, i per això al final vam acabar decidint especialitzar-nos única i exclusivament en terra.
1: Val. Escolta, quins avantatges té una casa feta amb aquests blocs de terra compactats? És a dir, pel que fa no només a la sostenibilitat a l'hora de crear-la, no?, sinó a l'estar confortables, sobretot ara en context de canvi climàtic, de tantíssima calor, d'onades de calor, etcètera, etcètera.
0: Exacte, doncs mira, la terra té moltes avantatges, molts beneficis per l'usuari, perquè al final és un material que és natural, que transpire, que regule la temperatura i la humitat interior, que és un gran aïllant acústic, que sempre repeteixo el mateix, però és que la típica frase de més sordo que una tàpia és perquè realment és un material que et funciona molt bé acústicament, no? I després hi ha una propietat molt interessant que és la inèrcia tèrmica. La inèrcia tèrmica, per explicar-vos-ho així d'alguna manera, és... o sigui, per entendre, no?, per a que sigui com a més fàcil, és, saps aquella sensació quan entres a les cases de poble, no?, a les plantes baixes ara a l'estiu, no?, quan a fora fa tanta calor i entres a dintre, ostres, quina frescoreta. Pues això és gràcies a la inèrcia tèrmica, o sigui, aquesta capacitat que té la terra d'emmagatzemar aquesta energia del sol i no deixar-la passar a l'interior, no? Llavors, clar, això al final es tradueix en una disminució de la despesa econòmica econòmica de climatització del propi edifici, és a dir, no necessites d'aquest aire acondicionat, no? I a l'hivern igualment no necessites tanta calefacció per mantindre un espai interior confortable, no? Per tant, clar, aquests beneficis són molt bons, no? Directament per a l'usuari, no? I clar, ja si parlem això del medi ambient, és un material que no té cocció, per tant baix emissiu de CO2, a més no genera residus, és a dir, el dia de demà si tu la teva casa acaba amb desús, no? O qualsevol edifici que s'hagi fet amb terra, simplement enderrocar-lo vol dir agafar, triturar-lo i tornar-lo integrat dintre del medi, o sigui, no cal una gestió d'un residu perquè al final no és un residu, no? És la pròpia terra, no? Per tant, això, si pensem en un futur, també és un gran avantatge medioambiental pel planeta.
1: Fantàstic, és que és brutal. I es poden fer tot tipus d'edificacions o no?
0: Sí, es poden fer tot tipus d'edificacions. Per exemple, nosaltres hem arribat a fer edificis de 5 plantes amb murs estructurals de 20 centímetres de terra, o sigui, amb un mur de 20 centímetres de gruix. Hem fet un edifici de 5 plantes, o sigui, que aguante 5 plantes. Per tant, hem provat que realment estructuralment funciona la terra sola. A més, tenim un altre edifici, per exemple, a Barcelona, que l'hem combinat amb una estructura mixta, és a dir, treballa conjuntament la terra i la fusta. Llavors, en aquest cas, per exemple, hem fet una edificació de hasta 7 plantes. I, per exemple, tenim una façana de 9 plantes, també és un edifici d'oficines a Barcelona, que aquest no és estructural, però sí que és façana. Per tant, aquí veiem que realment límit, no hi ha límit, no? Sinó que el que hem de fer és adaptar el material a les necessitats de projecte, no? Clar, evidentment, després d'aquests projectes, clar, el fer, per exemple, una petita edificació d'una casa de planta baixa més 1, doncs llavors ja veiem que no hi ha problema, no? Perquè si hem sigut capaços d'aguantar un edifici de 5 plantes, doncs bueno, és una mica adaptar el material, el disseny del projecte, no? I una mica segons els requisits del projecte, no? Però bueno, en un principi no hi ha un límit específic.
1: I per acabar, i també volia preguntar-te això, perquè la terra que utilitzeu és la terra que hi ha al costat de les edificacions, en principi serveix qualsevol terra?
0: Bueno, lo que s'ha de fer a la terra és, la terra com a tal normalment sempre se pot aprofitar. El que passa és que nosaltres el que fem és corregir la terra. O sigui, nosaltres tenim estudiades uns patrons, una sèrie de corbes granulomètriques, no? O sigui, unes formulacions de la terra que sabem que funciona molt bé, que és la que ens dona la màxima resistència, no? Llavors, nosaltres el que fem és quan trobem la terra del lloc, l'analitzem, vale? La descomposem, no? O sigui, amb les diferents partícules, i llavors el que fem és tornar-la a formular, de manera que de vegades hi hem d'afegir alguna part granulomètrica que no té aquella terra en concret. Vale? Per exemple, hi ha terres que són molt bones a la zona del Pla d'Urgell, que pràcticament són tal qual les agafes, les podries utilitzar, però clar, n'hi ha d'altres, doncs això, que a lo millor hi ha un excés d'argila o li falta una part d'àrid. O sigui, llavors aquestes les hem d'acabar de formular.
1: Maite, això també implica noves formes de treballar i, per tant, farà falta formació, faran falta persones formades per treballar d'una altra manera. Per tant, noves feines en un futur o ja en un present, no?
0: Doncs sí, o sigui, primer i el més important és no perdre tota aquesta mà d'obra que ja tenim avui en dia, o sigui que per nosaltres també és important, no? A part de crear nova mà d'obra, no? També és important que tota aquesta mà d'obra que tenim no la perdem, no? I llavors és com una mena d'adaptació, no? A la mà d'obra que tenim nosaltres, però amb els nous criteris, no? O sigui, és com adaptar-ho a una nova manera de construir i al final pues també, no, tots aquests que es vagin incorporant, no, al món laboral, que puguem d'alguna manera ensenyar pues això, altres maneres de poder construir de manera més saludable, no, i més natural els nostres propis edificis.
1: D'acord, i ara Maite, sí, on us situa aquest premi? És a dir, clar, això és un premi molt, molt gros. Vosaltres heu estat fent, mira, picant pedra, mai més ben dit, eh? Sí, durant molt, sí, de temps. Comenceu a rebre, sí, reconeixements molt, molt importants com ara aquest, sense menys teniment, que tant se val si el rebeu com no, perquè esteu fent molt, molt bona feina, però rebre'l sempre ajuda. Ara, sí, on us situa, doncs, aquest premi? Que com veieu, encareu el futur?
0: Bueno, una mica estem a l'expectativa, la veritat, perquè, bueno, sí que veiem que és com un... estem en una mena d'impàs, no? O sigui que estem... realment ens està arribant moltes... que ens demanen, no? Que molta informació sobre tot aquest sistema per poder-ho exportar a fora, no? O sigui, a nivell internacional, no? Perquè, bueno, d'alguna manera els altres països se n'han donat compte de que per què no fer el mateix, no? O sigui, el que nosaltres estem fent aquí, pues, exportar-ho a fora, no? I estem com en, com, bueno, amb aquest impàs, no? de creixement, perquè veiem que sí, que hi ha una possibilitat de creixement i de projecció internacional de lo que seria Catalunya i més concretament, no, Lleida i la terra de Lleida, no? Vull dir que estem una mica amb aquest començar, no, a créixer en aquest sentit.
2: Som Terra a la teva ràdio de proximitat i a la xarxa Més.

0: som Terra, posem la mirada en un sistema de retenció de residus. Es diu Tecnograver i en parlem amb l'Olga, amb l'Olga Banyer, que és la responsable. Olga, benvinguda. Què tal, com estàs?
1: Hola, molt bon dia.
0: Ben trobada.
1: Gràcies per invitar-nos.
0: Volíem conèixer aquest sistema que ha evitat que 5.000 tones de residus arriben als rius i als mars. Déu-n'hi-do. En què consisteix?
1: Exacte, doncs això són uns sistemes de retenció que s'instal·len en els col·lectors i bàsicament doncs, la funció que tenen és poder captar tots els residus que arriben als col·lectors quan es produeixen pluges, no? Són residus doncs, que provenen del clavegram, no? Que hi ha en els carrers i els que es tiren també pel vàter. I llavors aquest sistema el que fa és retenir els residus en les malles i igualment deixar fluir l'aigua perquè vagi neta cap al riu.
0: D'acord, és un projecte que va començar l'any 2020, ho dic bé?
1: Sí.
0: I des de llavors i fins ara heu aconseguit doncs, evitar molts residus que arribin al mar i als rius.
1: Correcte, sí, vam començar, com bé has dit, el 2020 amb fent una prova pilota a Sabadell i amb els grans resultats que vam tenir, que ja amb dos, tres precipitacions es van agafar uns 900 quilos, doncs després vam decidir implementar-ho a més punts de Sabadell i també anar-ho expandint a altres llocs de Catalunya, Espanya i altres països europeus també.
0: D'on ve aquesta idea del Tecnograver? Qui s'ho va imaginar i inventar?
1: Doncs bé, això va ser com una mica idea conjunta en col·laboració amb els d'Aigües de Sabadell i l'Ajuntament de Sabadell, que bueno, han vist la problemàtica que tenien, que tenia molta presència, no?, de tovalloletes que els hi arribaven allà a l'entorn natural que tenien a través dels col·lectors. Tots ens van demanar això, que féssim com algun invent, no?, algun equip que pogués agafar. I nosaltres llavors som una enginyeria que fem el disseny i fabricació d'equips per al tractament d'aigua i vam fer doncs, bueno, un disseny així una mica especial, no?, diferent, que són aquests sistemes de retenció. I és aquí com va començar a sortir la idea i tot el projecte.
0: Uh-huh. Aquests sistemes de retenció on anirien? Vindria a ser com una mena de malla, ens ho hem d'imaginar així, no?, més o menys. I on van els col·lectors? O sigui, com funcionen, diguéssim? Ara ja d'una manera més tècnica, però que la puguem entendre totes i tots, Olga.
1: Sí, doncs exacte, tenint diferents tipus, ens podem imaginar doncs, els col·lectors d'aquests que són de forma circular, no?, que bé surten o de les depuradores o d'altres punts, i clar, aquesta aigua, que diguéssim és l'aigua que quan plou les depuradores no tenen prou capacitat per agafar tota aquesta aigua residual, no?, de les habitatges, i en comptes d'anar a la depuradora per tractar aquests residus, hi ha aquestes sortides d'emergència, que són aquests col·lectors. Llavors, clar, ens trobem que quan plou surt aquesta aigua bruta, no?, que no ha sigut tractada, que va directament cap als rius. I és aquí doncs, nosaltres on col·loquem aquest sistema, exacte, que és un equip d'acer inoxidable que té unes malles i el que fa la malla doncs, és atrapar els residus.
0: I després m'imagino que es treu d'alguna manera manualment, potser?
1: Sí, després s'ha d'anar fent el manteniment quan hi ha pluges i tot, i llavors el que es fa és extreure les malles, com que solen pesar bastant, perquè cada malla pot pesar més de 100 quilos, 300 quilos, 400, depèn del tamany, doncs s'extreu amb un camió ploma i llavors es porten a tractar els residus.
0: D'acord.
1: Sí, sí.
0: Heu evitat 5.000 tones, però en podríeu evitar moltes més, perquè de moment és un sistema que s'està implantant a molts ajuntaments, no?, a moltes doncs, instal·lacions municipals, de moltes catalanes, també algunes espanyoles i algunes andorranes. Com està evolucionant aquest Tecnograver?
1: Doncs sí, la veritat com que està funcionant molt bé, perquè al final és un sistema molt senzill i molt efectiu, doncs això, hi ha molts ajuntaments, empreses també públiques d'aigua que estan optant per aquest sistema, I és això el que comentes, també hem treballat a Andorra, en allà on també s'ha instal·lat, a altres punts d'Espanya, i a tots és, podem veure que és més efectiu. Sí que, per exemple, nosaltres enfoquem també molt amb la conscienciació, no?, de que aquests sistemes realment no s'haurien d'instal·lar si tots fóssim més conscients i tinguéssim uns hàbits de no tirar, per exemple, les tovalloletes pel vàter o els residus. No, perquè al final el que més recull són tovalloletes, és el que més hem vist, la presència de residu que hi ha en totes les malles.
0: Déu-n'hi-do.
1: I llavors, sí, i el que vam veure, per exemple, en el cas d'Andorra, que és curiós, és que allà no sortien tants residus en les instal·lacions que hem fet. No? I ara és allò que pots plantejar, ostres, és perquè aquí la gent potser és més conscient, no?, i potser no tenen tants residus, o com és això? Llavors també és un altre tema que ara ens estem mirant, ens anem plantejant, no?, i ens van sorgint aquests dubtes a mesura que anem evolucionant i anem posant-ho a diferents punts.
0: Doncs, Olga Bañé, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres i explicar-nos-ho, aquest sistema, doncs, que ha evitat que de moment 5.000 tones de residus arriben als rius i als mars, en concret tovalloletes. Per tant, aquí hi ha una doble conscienciació. D'una banda, tenir nets els rius i els mars, però de l'altra, evitar-ho ja des de casa, no?, fent un bon ús del lavabo, del vàter, que no fent-lo servir d'escombreries, oi?
1: Exacte, sobretot remarcar això, que el residu sempre, les tovalloletes, productes d'higiene, sempre tirats a la paperera. El vàter només al paper higiènic.
0: Doncs gràcies per ser-hi, enhorabona. Una abraçada, fins aviat.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Som Terra. Expliquem del sector primari sense estereotips.
3: Això és Ràdio Vila Sacra.
4: Què?
5: Que això és Ràdio Vila Sacra.
6: Que ets dels que encara ni s'entera, o què?
4: Jo?
6: Queda clar.
7: La nit.
3: Això és Ràdio Vila Sacra.
4: Què?
5: Que això és Ràdio Vila Sacra.
6: Que ets dels que encara ni s'entera, o què?
4: Jo?
8: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

Saps quan mires un àlbum de fotos i murmures? Érem tan joves. Sílvia Soler ens convida a navegar pels records i reviure els moments tendres i alegres de la vida. Érem tan joves. El nou llibre de Sílvia Soler, editat per Univers.

0: No escoltar aquesta emissora si estàs conduint. Al quedar enganxats, sentint sensacions, podries quedar-te dormit.
1: Atenció! Des del nostre oasi particular.

0: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
1: Ara obrim nova carpeta de sensacions, segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: Flexicar estem orgullosos d'estar cada vegada més a prop teu. Comptem ja amb més de 30 botigues a Catalunya al teu servei, en les que trobaràs el major estoc de vehicles d'ocasió. El cotxe que buscaves, el tenim. Flexicar, sempre les millors condicions amb la seguretat i confiança que només el líder pot donar-te.
1: Flexicar, muy flexi, muchos cars.
2: A Figueres, Avinguda de Roses 35.

0: Jo no sé res.
1: Imagina, crea, sorpresa.
2: Bé, no?
3: L'ànima i el cor de la nostra costa. El que les guies de turisme no ensenyen i només qui ho busca, ho troba. Segur que vol seguir bevent la cervesa que veu tothom? La Brava. Cervesa inspirada en la Costa Brava.
4: Celebrem l'aniversari de l'Heroi Merlin sense estar-nos de res. Tot un esdeveniment al qual casa teva i tu esteu convidats. Apropa't i gaudeix de grans ofertes. Fins a un 40% de descompte per millorar casa teva. Posar aire condicionat, estrenar piscina i molt més. Vine a celebrar i estar

0: Bona nit. Un viatge en el temps.
1: Ara, és l'hora del canvi d'emissora. Busca pel dial una altra emissora a veure què trobes.
2: Què?
1: Busca tranquil·lament.
2: Home!
3: Sempre pots tornar a Ràdio Vilasacra.
4: No? Si no s'ho creuen.
5: Sí.
4: Si no s'ho creuen.
3: Ui! Tranquil·lament.
1: I el més important, lliurement.
3: Lliurement.
6: Lliurement.
1: Que som Ràdio Vilasacra.
4: És difícil, eh? És difícil.
1: És clar.

0: Us proposem que agafeu llapis i paper per apuntar-vos aquestes magnífiques recomanacions.
1: Hola, sóc la Laura Geli. Avui us explicaré una història d'aventures que es diu Geronimus Tilton, el regne de les fantasies. En Geronimus Tilton va anar a les golfes a buscar una cosa. Es va trobar, estava tot fosc i de sobte va trobar una caixa d'or. La va obrir, va aparèixer una porta, va entrar, era molt, molt, molt petita i va entrar. I allà va caminar i es va trobar un gripau. A partir d'aquí va tenir que passar moltes aventures per salvar la reina de les fades, passant per els 7 reines. A mi m'agrada aquest llibre perquè és d'aventures i a mi m'encanten molt els llibres d'aventures i us els recomano molt. Moltes gràcies per haver-me escoltat i espero que us hagi agradat i us animo

0: No es tracta d'omplir cobertura amb bla bla bla o fer-se la foto. El que és realment important és que a algú li interessi la teva cobertura de bla bla bla i les teves fotos més enllà dels que hi apareixen en aquell precís moment.
1: Que t'ho facin saber amb missatges, ja és el tot.
2: Vinga, som-hi!
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Hola, acabo de sentir per la ràdio que van a contratar a l'Altem per a jardineria. M'ha fet molta il·lusió sentir-ho perquè jo he treballat 17 anys a l'Altem i lo porto en el meu cor. Gràcies. Poble Mari Pacheco.
6: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
7: Truca!
6: Repetiràs.

0: llibres per somiar. Hi havia una vegada, els records dels comptes, de Laura Ortega, publicat per Flamboyant, recomanat a partir de 8 anys. Llibres per somiar.
1: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
2: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
3: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.
4: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
5: Enmig de tu i de mi, per Guillermina Mota.

0: en les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida.
1: Oh my God!
2: Per què és que ningú respon?
3: Per què estem envoltats de savis, llestos, cracs, influencers i tertulians que saben de tot i el món no millora de cap manera? Per què cada 3 mesos tots els mitjans de comunicació diuen que són líders d'audiència segons els estudis que ningú no demostra?
4: Per què el món, amb les seves vivències i experiències, amb les seves innombrables guerres, va de mal a pitjor cada cop? Perquè els mitjans de comunicació sempre són els mateixos d'un canal a l'altre, d'un programa a un altre. Per què passa el mateix amb els tertulians? Per què els premis de comunicació importants sempre se'ls reparteixen els mateixos?
2: Si tens algun per què més, 972-51-1268.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La Unió Europea restringirà l'accés dels menors a les xarxes socials. Brussel·les estudia la possibilitat de fixar una edat mínima als 13 anys, però donant marge als països perquè puguin apujar-la. És el que reclama un grup d'experts a qui la Comissió Europea va encarregar un estudi tècnic. El govern comunitari presentarà la proposta definitiva després de l'estiu. Brussel·les, Bruno Fortea Miras.
2: Si s'acaba confirmant, aquesta edat mínima de 13 anys estarà per sota dels 16 anys que proposa el govern espanyol o dels 15 que planteja l'executiu francès. En qualsevol cas, però, els països comunitaris podran ampliar, si ho volen, l'edat mínima. La proposta de Brussel·les serà un punt de partida comú per a tots els estats. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, creu que cal regular aquest tema a escala comunitària.
3: De la mateixa manera que no donem als nostres fills les claus del cotxe abans de treure's el carnet, ni tampoc els deixem comprar alcohol fins que no ho tenen permès, hem de fixar una edat a partir de la qual els infants poden accedir legalment a les xarxes socials.
2: La Comissió Europea parla de restringir i no pas prohibir. Deixa la porta oberta perquè, fins i tot abans dels 13 anys, d'aquest llindar dels 13 anys, els infants puguin utilitzar les xarxes socials, només, això sí, si estan supervisats per un adult. La Comissió Europea llançarà, abans de finals d'any, una aplicació que permetrà verificar l'edat de tothom que es connecti a una plataforma. D'aquesta manera, les autoritats comunitàries pretenen evitar que els infants puguin esquivar l'edat mínima d'accés a les xarxes socials.
0: La tria de notícies